0: Avui llibres raros,
1: Una cultura rara, no? Elegimos sí. D'on poner l'adjetivo?
0: D'aquells que trigues uns quants capítols a començar a fer-te una idea de per on va.
1: O no.
0: O ni així.
1: O llegues a uns quants capítols i dices, però què estic llegint?

0: Doncs ben interessants el que ens has proposat avui, Víctor, estos libros que nos rompen les estructures, però en el fondo, i com molt bé ens deia, fa que la nostra experiència vital al llegir-los sigui més diferent. I és que està comprovat que el cervell humà recorda més les coses que l'han sorprès, que li han canviat, i per això fins i tot ens afecta la percepció del temps. És a dir, que quan som més jovenets ens sembla que el temps anava més lent perquè hi havia més coses que ens trencaven, que ens cridaven l'atenció, eh?
1: No perder nunca la capacidad de sorpresa y ser muy conscientes que por mucha fórmula de libros que haya, no hay una necesaria manera de contar las cosas.
0: Totalmente, totalmente. Y ojo, ojo, te diría, Víctor, también al contrario, es decir, no hay que buscar la originalidad per se, sino que
1: tenga un sentido. No, porque a veces eso causa rechazo.
0: Ah, exactamente, exactamente.
1: Y envejecen muy mal esas novelas.
0: Sí, señor, sí, señor, sí, sí, sí. Por eso que si te sale, si te surge, ¿no? Entonces, fantástico.
1: Si te sale, que te salga del alma. Escribirlo de esa manera y si conecta, pues bienvenido.
0: Totalmente de acuerdo. Muy interesante, fantástica ha estat aquest recull que ens ha permès conèixer novel·les, llibres que tenen una estructura diferent, original. Però per acabar amb una guinda

0: Meravellosa, meravellosa aquesta Venècia sin ti, eh? com la coneixem. I a més, bueno, interpretada així d'aquesta manera tan meravellosa per Charles Aznavour. Pues Víctor, un placer, como siempre, escucharte, leerte, i t'esperem ben aviat amb més llibres que ens recomanis. Gràcies, cuida't.
1: Fins aviat.

El 25 de maig del 2006, a 8.700 metres d'altitud al Mont Everest, Lincoln Hall va morir. Els seus guies Sherpa ho van confirmar. La seva família va rebre la notícia. Es va emetre un comunicat oficial anunciant la seva defunció. Hall havia assolit el cim de l'Everest aquell mateix dia, però en baixar havia desenvolupat edema cerebral d'altitud. Havia començat a al·lucinar, a confondre's i, finalment, segons tots els indicis, havia mort. Els Sherpas havien intentat rescatar-lo durant hores, però amb la nit caient, l'oxigen acabant-se i la ceguesa de neu apareixent, el líder de l'expedició, Alexander Abramov, va ordenar que deixessin el cos aparentment mort de Hall a la muntanya i tornessin al campament. Lincoln Hall, alpinista australià de 50 anys, veterà de l'Everest, autor de 7 llibres, marit i pare de 2 fills, havia mort a la zona de la mort, excepte que no havia mort. I 12 hores més tard, algú el va trobar viu.

John Ross Hall havia nascut el 19 de desembre del 1955 a Canberra, Austràlia. Va anar a l'escola secundària Telupea Park i va estudiar zoologia a la Universitat Nacional Australiana. Va aprendre a escalar les roques d'escalada del territori de la capital australiana, especialment a Boroomba Rocks, on va ser pioner en diverses rutes clàssiques. Va desenvolupar les seves habilitats d'escalada en gel a les Snowy Mountains i s'entrenava escalant travessant les parets dels edificis del campus universitari. No era només un escalador, era un obsessiu, el tipus de persona que veu un edifici i pensa «puc escalar-lo», i ho fa. El seu veritable inici a l'alpinisme va arribar quan va participar en expedicions del Club d'Alpinisme de la Universitat Nacional Australiana a Nova Zelanda entre l'any 1975 i el 1978. Això va culminar en l'expedició Anumk del 1978 al pic de l'Himàlaia d'Unagiri, de 7.066 metres a l'Índia. Hall i el seu company d'escalada, Tim McCartney Snape, van fer un intent audaç per arribar al cim després de passar una nit fora a la muntanya. Van baixar a través d'una tempesta elèctrica. Hall va passar una altra nit fora a la muntanya. Un company va pujar durant la nit, el va trobar a la part superior de les cordes fixes i el va acompanyar de tornada al campament. L'equip va haver de córrer amb Hall fins al campament base, on va ser evacuat en helicòpter a un hospital militar prop de Delhi. En aquell moment, era possiblement el rescat en helicòpter més alt de l'Himàlaia. Ja aleshores, Hall sabia què era estar llindat de la mort a gran altitud, però encara no havia pres la lliçó definitiva. Després del Dunagiri, Hall va participar i va liderar nombroses aventures d'escalada arreu del món. El 1984 va formar part de la primera expedició australiana a escalar l'Everest, que va forjar amb èxit una nova ruta. Va escalar l'Annapurna II, el Makalu, la piràmide Carstens. El 1988 va fer la primera ascensió del Mont Minto a les muntanyes Admiralty de l'Antàrtida. Era un alpinista de renom internacional, un autor, un fundador de l'Australian Himalayan Foundation, un home que feia xerrades arreu del món sobre les seves experiències d'escalada. Però no havia aconseguit arribar al cim de l'Everest. L'intent del 1984 havia estat exitós per a l'equip, però Hall no havia arribat al cim. I això era una espina que portava clavada.

El 2006, amb 50 anys, va tornar-ho a intentar. Va pujar amb una expedició liderada per Alexander Abramov. I el 25 de maig va aconseguir-ho. Va arribar al cim de l'Everest, la muntanya més alta del món. 50 anys d'edat, 22 després del seu primer intent, finalment ho havia aconseguit. Però aleshores va començar la baixada. I a 8.700 metres alguna cosa va anar malament. L'edema cerebral d'altitud és una forma de mal d'altura que fa que el cervell s'infli dins del crani. Causa confusió, al·lucinacions, pèrdua de coordinació i, eventualment, la mort. Hall va començar a comportar-se estranyament. Va començar a al·lucinar. Els xerpes van ajudar-lo, però amb la nit caient i l'oxigen esgotant-se, no hi havia res a fer. Abramov va prendre la decisió més difícil que un líder d'expedició pot prendre: abandonar un home a la muntanya. Hall semblava mort. I fins i tot, si no ho estava, no hi havia manera de baixar-lo en vida en aquelles condicions. Així que el van deixar. I aquí és on la història es torna impossible. Perquè a 8.700 metres, la zona de la mort, cap humà pot sobreviure gaire temps. L'aire té tan poc oxigen que el cos humà literalment comença a morir. Les cèl·lules es moren, els òrgans fallen, i Hall estava allà sense oxigen, sense equip adequat, sense gairebé roba, en plena nit. Les temperatures podien baixar fàcilment de 40 graus sota zero. Hauria d'haver mort en qüestió d'hores. Però no va morir. D'alguna

Daniel Mazur, alpinista nord-americà, estava liderant un equip cap al cim. Amb ell hi havia Andrew Brash del Canadà, Miles Osborne del Regne Unit i Jang Busherpa del Nepal. Estaven tot just sota el second step quan van veure alguna cosa estranya. Miles Osborne va descriure l'escena com algú assegut a la seva esquerra, uns 60 centímetres d'una caiguda de 3.000 metres. Hi havia un home, no mort, no dormint, sinó assegut amb les cames creuades, en procés de canviar-se la samarreta. Tenia el vestit de plomes descomprimit fins a la cintura, els braços fora de les mànigues. No duia gorra, ni guants, ni ulleres de sol. No tenia màscara d'oxigen, regulador, piolet, oxigen, ni sac de dormir, ni matalàs, ni menjar, ni ampolla d'aigua. I els va dir: imagino que esteu sorpresos de veure'm aquí. Imagineu, esteu escalant la muntanya més alta del món. Esteu a 85 minuts del cim. És el vostre somni. I de sobte trobeu un home assegut a la vora d'un precipici de 3.000 metres, mig despullat, sense oxigen, aparentment tranquil, dient: imagino que esteu sorpresos de veure'm aquí. És una d'aquelles frases que només tenen sentit quan entens que l'home que la va dir estava completament fora de si per l'edema cerebral. Perquè Hall no era lúcid. Estava delirant, però estava viu, increïblement, impossiblement viu.

Major i el seu equip van prendre una decisió que no tothom hauria pres. Van abandonar el seu intent del cim, van quedar-se amb Hall i van demanar ajuda. Abramov va enviar un equip de rescat de 12 guies Sherpa des del campament base. I el que va passar després va ser descrit com un esforç de rescat sense precedents en escala. Hall va ser baixat de la muntanya, va caminar l'última part del camí fins al coll nord de l'Everest, on va ser tractat per un metge rus, Andrei Selivanov. Va arribar al campament base avançat l'endemà amb raonablement bona salut, tot i que patint de congelació i els efectes persistents de l'edema cerebral. Va perdre les puntes dels dits i un dit del peu per congelació, però estava viu. No havia tingut tanta sort un altre escalador, i és que la supervivència i rescat de Hall van arribar poc després de la mort de l'escalador britànic David Sharp a la muntanya. Inicialment no es va fer cap intent de rescatar Sharp. Mentre estava inconscient però encara viu, altres escaladors passaven pel costat i continuaven amb les seves pròpies ascensions. El que es va generar preocupació internacional, incloent-hi comentaris de Sir Edmund Hillary. Però a diferència de David Sharp, Hall era conscient i capaç de caminar, dos factors que van permetre el seu rescat. Dan Major va dir sobre l'abandonament del seu intent de cim: el cim encara hi és i podem tornar. Lincoln només té una vida. Després de tota la història, Hall va romandre molt proper a Miles Osborne, que va sacrificar el seu únic intent a l'Everest per ajudar-lo. Osborne va dir que Hall era un gran tipus, realment tranquil, amb predilecció pels acudits dolents. El 2006, Dateline NBC va emetre Left 4 Dead on Mount Everest, un especial documental nominat als Emmy. Hall va escriure dos llibres sobre la seva experiència: Dead Lucky, Life After Death on Mount Everest, el 2007, Afortunat, vida després de la mort en el Mount Everest, i Alive in the Dead Zone, Mount Everest Survival, del 2008, traduït al castellà com a Resucitado en el Everest. Després hi va haver un segon documental, Miracle on Everest, el miracle a l'Everest, basat en el llibre de Hall, que es va estrenar el 2008 al National Geographic Channel.

Una nit a 8.700 metres sense oxigen ni equip adequat. Va sobreviure a tempestes de 40 graus sota zero. Va sobreviure un edema cerebral que hauria matat qualsevol altra persona. Va baixar de la muntanya, va recuperar-se, va escriure llibres, va fer xerrades. I el 20 de març del 2012, als 56 anys, va morir al Royal Prince Alfred Hospital de Sydney després de patir mesotelioma, un càncer de pulmó causat per l'exposició a l'asbest. Va sobreviure a l'Everest, però el va matar l'amiant. La vida de vegades té girs de guió massa sorprenents.

mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de fer-vos propostes, propostes de sèries, i això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit, ja tenim juliol aquí.
0: Mare meva.
1: A la cantonada.
0: Mare meva, con estos calores, que les sèries es desfan, que tinc la plataforma que hi ha...
1: No, és com la xocolata, és com els Ferrero Rocher, que has sí. de posar a la nevera o els retiren a la venda, sí. doncs les sèries les has de posar al frigorífic.
0: Sí, sí, les sèries, i a mi mateix, perquè jo veig les sèries des del frigorífic, des de l'interior, perquè la... ara que fan els frigorífics en pantalla a fora, d'informació, no, jo la vull a dins, jo la vull interna.
1: Clar.
0: La pantalla es vegi a dins, però quan em fico dins...
1: Et posen un port USB, endolles allà l'USB i comences a veure les sèries.
0: Veus sèries des de dins del frigorífic. En fi, doncs aquesta és la idea de tenir sèries que ens refresquen, sempre ens en porta un parell. Òscar, per on comencem aquesta setmana?
1: A veure, la setmana que passada vam començar per una sèrie de novel·la negra, després vam fer una comèdia que no era exactament comèdia. Doncs avui invertim l'ordre. Tenim una comèdia, que sí que és comèdia, i una sèrie d'espionatge. Comencem amb la comèdia. Una comèdia que ha arribat en les darreres dues setmanes. De fet, diria que fa un parell de setmanes, el segon cap de setmana de juny va arribar, es va estrenar, la teniu a Disney, una sèrie de la plataforma Hulu. Hulu ja sabeu que és una de les plataformes... Tot el que es fa habitualment a Hulu normalment acaba a Disney+. Una sèrie britànica de la creadora de Sex Education. No parla de sexe, a priori, però sí que parla d'això, d'amistats. Vostè se'n recorda d'aquella pel·lícula dels 80? No vull fer cap menció amb el remake de fa un parell d'anys, que es deia La guerra dels Rous, oi?
0: Ah, sí, home, i tant.
1: Amb Michael Douglas, Kathleen Turner i Danny DeVito.
0: No faré
1: cap menció amb la cosa que van fer fa un parell d'anys, que no tenia res a veure. Allò tenia que veure amb... Això era una guerra entre un matrimoni que es
0: divorciava. When the life gets thought, the thoughts... La mítica cançó.
1: Billy Ocean. Vídeo amb estressa i fent els coros, que cap d'ells cantava, òbviament.
0: Meravellós, aquell videoclip.
1: Tu has tres vestits de blanca i fent els coros. El Danny DeVito amb el saxofon.
0: Sí, senyor, meravellós.
1: És que a l'època de la joia del Nilo.
0: Sí, meravellós.
1: Que ja fa 40 anys de la joia del Nilo. El temps passa volant. És que el temps... Una altra cosa, però no, però el temps és inexorable. Bueno, tornem. Una minissèrie, que aquesta sí que és minissèrie, 6 episodis, a Disney+, una mitja horeta més o menys cadascun, producció britànica de la creadora de Sex Education. Doncs això, teníem una guerra dels Rous, que tenia que veure amb matrimoni, doncs imagina't una guerra dels Rous, però d'amics.
0: Ah, mira. Mm-hmm.
1: És a dir, una amistat que es trenca.
0: Mm-hmm.
1: I per què es trenca? Doncs imagina't que tu, que la teva filla... s'acaba enrotllat amb el teu millor amic.
0: Ostres, ha de ser complicat, això, eh? Ha de ser complicat.
1: A veure, a priori avui en dia són moderns, són molt moderns.
0: Sí.
1: Però fins que et toca, fins que et toca.
0: Exacte.
1: Però això és el que passa en aquesta sèrie que es titula Alice i Steve. We've known each other for over 30 years. How old do you think we are? I don't know, like 60? They have no idea how cool we are. I wish I was in love. You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you. You sure? Mum, what's happened? Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in? Of course! Yay! I mean, not yay.
2: Hello. Yeah, your mum said I could stay.
3: Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
2: Not sure about the use of the word weirdly.
3: Maybe you have a weird smell?
0: I aquesta t'ha agradat, eh?
1: Aquesta ha agradat a tothom, de fet. Ha sigut un dels grans èxits de les darreres setmanes. Malauradament, és el que passa també, que una sèrie que té molt èxit, però ja han passat dues setmanes i l'has vista, però ja anem a una altra cosa i les coses s'obliden. És una llàstima de tanta producció de sèries, perquè les sèries molt bones brillen, però és com flor d'un dia. En aquest sentit, tinc la sensació que aquesta minissèrie, que és molt, molt bona, dintre d'un parell o un mes, un parell de setmanes o un mes, ningú se'n recordarà. I val la pena. Com deia, està a Disney+. Doncs això, Alice i Steve són dos amics, cinquentones, doncs això, que han sigut amics durant els darrers 30 anys. De fet, el matrimoni de l'Alice, doncs clar, és un matrimoni complicat perquè ella li porta el seu marit 10 anys.
0: Mm-hmm.
1: I sempre està l'amic a casa. Sí, de fet, ella viu més amb l'amic que amb el marit.
0: Mm-hmm.
1: Però el marit, diguéssim que és una persona que

0: es deixa fer. Però clar, ella està molt contenta amb el seu millor amic, amics forever, ja teniu 50, 60, que sigui. Però un dia descobreix que la seva filla de 26, la filla de l'Alice, doncs s'ha liat amb l'Steve, que li doble l'edat. I clar, ella s'ho pren molt malament. Una part de gelosia, per què ella i no jo, per exemple, per si són tan amics, doncs també hauríem pogut tenir... De fet, aquesta parella d'amics van tenir el seu rotllete dècades enrere, però van decidir ser amics. I clar, ella es descobreix que... No, és que eres un viejo verde. No li diu a la cara, però pràcticament. I clar, tot això trastoca l'amistat i comença, no és exactament com deia abans, una guerra dels Rous, perquè la guerra dels Rous, diguéssim, que acaba molt malament la pel·lícula. Aquí, no us estripo al final, però són 6 episodis, els episodis 3, 4 és on hi ha i el cinquè també pràcticament on hi ha més carnaza, és a dir, on els dos personatges se les fan de totes. Tu no me dejas estar con tu hija? Pues te voy a arruinar. Tu me arruinas mi carrera? Yo te arruino tu vida. I a partir d'aquí, el que comença a ser una comèdia molt negra, molt, molt negra, bueno, es converteix en una cosa que en 6 episodis diguéssim que té diverses etapes. Comença com una comèdia, una body serie en aquest sentit, una comèdia de col·legues, de sobte es converteix en una guerra dels Rous, després es converteix en un problema, en una sèrie en què diguéssim, les relacions comencen a fer fallida, la crisi matrimonial, la crisi dels 50, una mica de tot, el Londres actual... Un poti-poti que podria semblar una mica excessiu, però que, malgrat i tot, funciona bastant bé. És una sèrie que veus el primer episodi, també veus el segon, i quan veus el segon, te'n vas al tercer i quan te n'adones. Clar, en capítols de mitja horeta, què faràs? Jo me'n vas veure això, en 3 tandes. 2 dinant, 2 berenant, 2 sopant.
1: Sí.
0: I me la vaig cruspir el mateix dia.
1: Imagina't.
0: La veritat és que està molt bé. A veure, Nicola Walker, que és la protagonista, Nicola Walker, que és una actriu britànica que fa molta sèrie de televisió. Hem parlat d'ella amb aquella sèrie de Split, amb River, amb Annika. Nicola Walker necessita subtítols per entendre-la, perquè és molt britànica. Suposo que no he pogut trobar un tràiler en castellà. I he pensat, llàstima que els oients no puguin veure els subtítols, perquè la Nicola necessita subtítols.
1: Sí.
0: Perquè té un anglès molt, molt tancat. Llavors, és una sèrie molt interessant que planteja diverses temàtiques. Això, fins a quin punt una amistat no es pot trencar per una cosa que a priori no s'hauria de trencar, perquè se suposa que tots tres són majors d'edat, la noia no té 14 anys ni 15, té 26, és a dir, que ja és prou gran per tenir la relació que tingui, la mare no s'hauria d'enfadar perquè total, ella també ha tingut les seves experiències, i si la seva filla vol tenir una relació amb un senyor que li doble l'edat, doncs mira, la vida ja li dirà si funciona o no funciona. Però clar, la gràcia de la sèrie és això, és que tots dos personatges es barallen entre si, i això afecta a la resta de la família. La sèrie té diverses trames secundàries, algunes potser no tan encertades amb altres, però diguéssim que el resultat global funciona bastant bé. Una sèrie molt gaudible, molt ideal, molt fresca, encara que la part final no sigui tan fresca. I la veritat és que te la menges. No, espero que no te l'oblidis massa aviat, però em temo que amb la facilitat i l'oferta massificada que tenim avui en dia, aquesta sèrie la veuràs i potser un mes ja l'has oblidada. Però com a mínim tu has passat bé veient-la. La teniu a Disney Plus.
1: Doncs aquesta és la primera de les opcions, ben fresca en el bon sentit de la paraula, Òscar, de que ja ens va bé, sí, que sigui fresca en aquest aspecte.
0: Sí, per perquè la climatologia no acompanya.
1: No, per això t'ho dic. Vull dir,
0: no
1: volia dir que ella sigui una fresca o ell sigui un fresco. No, em refereixo a que fresca d'això. Després
0: jo
1: ja cadascú que
0: molt,
1: faci...
0: Quan jo sento això, ets una fresca, instantàniament em surt dir Suelen.
1: Bueno, era un pandó, però bueno, sí.
0: Però realment no ho deia, eh? Si busques l'episodi, no ho diu això de Suelen ets un pandó.
1: Que bo.
0: És una llegenda urbana.
1: Que bo. O sigui, va dir fresca, no? És una fresca.
0: Això en teoria no li diu el JR, en teoria sembla que li diu el pare del JR a la Suelen, però no li diu pandó, li diu una altra cosa.
1: Ostres.
0: Aquestes llegendes urbanes, que ja fa ja 40 i pico anys, però bueno, és el doblatge, com va ser una de les primeres sèries, la primera sèrie nord-americana que estrenava TV3, i sentia el doblatge, i clar, Suelen, ets un pandó, perquè sí, pandó sí, potser és una paraula intraduïble en qualsevol idioma.
1: Sí.
0: És bueno, com dir...
1: Sí, vés a saber si era tipus beach, no? A lo millor d'allò. Recordem una cosa molt interessant, Òscar, és que ara dient-ho m'ha vingut al cap, que és que jo recordo quan jo era petit, bueno, quan érem petits, Òscar, que...

0: Els doblatges castellans, que eren la majoria, el 99%, és a dir, fins que no apareix TV3, com aquell qui diu, eren molt... O sigui, censuraven l'insult.
1: Sí.
0: És a dir, les sèries originals i les pel·lícules deien molts tacos i aquí no es deien. O sigui, es filtraven. I quan TV3 va començar a doblar, es van incorporar des del minut 1. I llavors la gent pensava que se'ls estaven inventant, que era un llenguatge, doncs això, vulgar, i no, era així. La falsedat era el doblatge light, anem a dir.
1: Sí, perquè el que feia, a l'original segurament diria whore o bitch sí. o slut, no me'n recordo quina paraula feien servir, i aquí ho van dir pandó. Que
0: és... No, però jo em refereixo al doblatge castellà històric, és a dir, en els 70s i 80s, el llenguatge original britànic i americà era de dir barbaritats, i aquí no es deien insults, es doblava de manera que no existien els insults.
1: També és veritat que molts insults en les cadenes que feien les sèries als anys 70 eren cadenes en obert. Mm-hmm. Moltes vegades aquests insults ja estaven una miqueta suavitzats.
0: Sí, però...
1: Existien, però també suavitzaven una miqueta.
0: Però les pel·lícules...
1: No les... suavitzat, suavitzat, és que no.
0: A les pel·lícules no era suavitzat, i aquí es doblava... sense insults.
1: Sí,
0: comencen a aparèixer quan es modernitza el doblatge i és a partir de que es fa en català que de seguida es comença a adaptar, perquè en molts casos es fa per la mateixa gent, el doblatge en castellà que comencin a haver insults. Vull dir que censurava el llenguatge bastant, i bastant després de l'època franquista.
1: El censurava i sobretot la lleugeria una miqueta, perquè Pandó no és un insult realment.
0: Mm-hmm.
1: És com poca solta. A veure, poca solta potser fa unes dècades podia ser un insult, però avui en dia poca solta no ho és tant. És com avui dia cabron. Avui en dia sí. Què cabron que és? Ja no és un insult. Bueno, ja en aquest sentit, la jerga mexicana, que entre pinches, cabrones, no mames i güey, constantment sembla que s'estigui insultant i simplement és una manera de parlar. Avui en dia hi ha segons quins insults que s'han suavitzat totalment. Avui en dia, de vegades, és això. Te n'adones que potser un insult és una paraula treta fora de context. Que no tant un fill de puta, que podem dir aquesta zona trepatinada, un cabronàs... Ves? Cabronàs és que no té aquest concepte d'insult. És que el català, la veritat és que no és una llengua per insultar, en aquest sentit. El castellà sí que ho és. La llengua directa. Però el català no és tant una llengua per insultar. Perquè pandó, poca solta, cabronàs... No acaba. Sí. Tenim una llengua molt bonica, que és molt poètica, però no està feta per l'insult en aquest sentit. Per l'insult, sobretot per l'insult directe. Però, bueno, això és un altre tema.
0: Bueno, tornant, va.
1: I tornem a una altra sèrie, la segona. És una sèrie d'espionatge. Abans dèiem que una sèrie fresca, que és la d'Alice Steve. Aquesta és fresca perquè transcorreix a Moscou.
0: Cosa
1: és freda. Mm. Transcorreix als anys 70, final de 70,
0: sí.
1: L'època de la Guerra Freda.
0: Val.
1: Hi ha una expressió en anglès que és person of on interest, les sigles en plural és ponies.
0: Mm-hmm.
1: Pony. Personal of non interest pony. Com el cavallet, pony.
0: Val, val.
1: Ponis, és a dir, és el nom que es feia servir dos per persones que, per exemple, a l'ambaixada nord-americana a Moscou, les dones dels agents, que se suposava que no són agents, però que eren agents, eren les ponis, és a dir, persones que en teoria no tenen cap interès. La qual cosa no es dedicaven a espiar. Però quan dues noies ja, que els seus marits de sobte desapareixen i elles comencen a investigar, comencen a fer d'agents. Però, diguéssim, la paraula continua existint i és la que dona nom a aquesta sèrie, que la teniu a Sky Showtime, i és aquesta, Ponies.
2: 6 months, and what does your husband do? Communications envoy for the associate to the U.S. ambassador to the USSR. Stop it. Come on, we both know what our husbands really do.
3: Earlier this evening, a small single-engined aircraft crashed. Both of your husbands were on that plane.
2: What? We need answers.
3: There is no reason for us to bring more Americans into the country unless they're key to our intelligence work.
2: Then let us do that. We're women. People only look at us if they want to have sex with us or marry us, and that's it. No one would ever suspect us of anything.
3: We would like you to perform the duties of a secretary.
2: I thought you had a real assignment for us.
4: Yeah.
0: I mean, we're... O sigui, que algú que no és espia haurà de fer d'espia, em sembla.
1: Haurà de prendre sobre la marxa.
0: Uh-huh.
1: A veure, aquesta Ponies empalideix bastant davant d'una gran sèrie recent com era d'Americans, per exemple.
0: Uh-huh.
1: I va dir també que la protagonista d'aquesta sèrie, de Ponies, és l'Emilia Clarke, que vulgui allà o no vulgui, sempre serà la,

0: Khaleesi, sempre serà. Sí, sí, sí. Sempre ho serà. Ja sigui amb el seu color natural de cabell, que ella és morena, faci les pel·lícules que faci, aixequi o no aixequi la cella, que té una facilitat per aixecar la cella, quan fa comèdia, sobretot. Curiosament, a Jocs de Trons, la cella no la movia, però a pel·lícules i en comèdies que ha fet, té una facilitat per moure la cella. Ella és molt britànica, té un accent molt british, aquí la sentim parlar amb un accent americà, però ella, quan fa pel·lícules i sèries britàniques, li surt la londinenca que hi ha dins. És una sèrie interessant. A veure, com deia, empalideix bastant en comparació amb The Americans, aquella sèrie que també vam poder veure fa uns quants anys amb el Matthew Rhys i la Russell, com es deia, la noia, l'actriu favorita del J.J. Abrams. Anava a dir que Russell, però no és que Russell. No sabeu qui és. No mal cap, però bueno, ja sabeu qui és, la protagonista de The Americans. The Americans és una sèrie bastant més sòlida. Aquesta és una miqueta...
1: Tu vols dir la de Felicity?
0: La de Felicity, sí. Com es diu?
1: No em sortirà el nom, però sé que vols dir la de Felicity. Sí,
0: la
1: sí.
0: De Felicity, ja sabeu qui és.
1: Sí.
0: Aquesta Ponies, pues, és una... que ningú mal interpreti, una mica més patxanguera. El punt de partida és una mica increïble, perquè, clar, a veure, els serveis d'espionatge nord-americans no són tan, diguéssim, necessitats de fer servir les vídues d'agents per posar-les com a agents de camp. I, sobretot, a veure, la KGB soviètica no era idiota. I, a veure, a Moscou tothom sabia qui era tothom. Els serveis d'intel·ligència es coneixien. Llavors, hem de fer un exercici una miqueta de suspendre la incredulitat de que se suposa que dues dones que mai han fet d'espies comencen a fer d'espies i que no les enganxaran a la primera.
1: I que no sospitaran gens, saps què vull dir?
0: Exacte. Però bueno, aceptamos pulpo o aceptamos vodka como refresco de invierno.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: En aquest sentit, pues, la sèrie funciona bastant bé, és entretinguda, no us diré que és una gran sèrie, no ho és, però refresca. Més enllà de que transcorri a Moscou, doncs, a la Unió Soviètica en general, la Unió Soviètica d'aquell any 77-78, doncs és bastant refrescant, és entretinguda, et fa passar una estona, no és una sèrie que diguis he vist dos capítols, veurem dos més seguits. No, vas dosificant. I bueno, mira, per aquest estiu que potser busques una mica de fredor, ni que sigui per osmos i saber si veient una sèrie que transcorre a Moscou no es baixa la temperatura del teu cos aquí al juliol calentot que tenim aquí a Catalunya barra Espanya, doncs una sèrie entretingudeta, una mica batxanguera, una mica que has de suspendre l'incredulitat, que et fas una mica de creus de com és que les agents no les han descobert una miqueta abans, amb un parell de subtrames que també són una mica de relleno, però a veure, si no n'he ben trobat.
1: Sí. Home, com a mínim dona aquesta sensació de que quan si et deixes portar, com si diguéssim, que si entres en el joc i ja compres les, no? Sí. Si compres el bitllet, no? del túnel del terror aquest, doncs vas a passar-t'ho bé i no a criticar si la màscara es veu molt que és màscara, no? Com si diguéssim.
0: No és dolenta, no és una sèrie dolenta, perquè no ho és. No sé si tindrà segona temporada. La sèrie acaba en un cliffhanger que convida que hi hagi segona temporada. No sé jo si Sky Showtime l'ha renovat, veurem. És una sèrie, són 8 episodis, és entretinguda, apareixen actors bastant coneguts, i en aquest sentit, doncs mira, per aquest estiu que ja mateix les vacances, que no saps què fer un cap de setmana, doncs és aquesta sèrie que potser no és una gran sèrie com dèiem, doncs això, però com a mínim passes una estona entretingudet.
1: Doncs aquesta és la segona proposta d'aquesta setmana, que ens en donaven dos i amb gel, quan arriben aquestes temperatures, que ens va molt bé per passar... No, ja et dic una cosa, és quan jo més crec que més distreu un serial, no? En el sentit de dir, escolta, quins serials hem viscut els estius, per exemple? Sobretot de sobretaula, d'aquests de després de dinar, allò quedar-te enganxat veient la...
0: I sobretot és que no sempre hem d'estar veient sèries intenses.
1: No, està clar.
0: Ara que acaba de començar la segona temporada, la tercera temporada, de La Casa del Dragón, doncs mira, per desconnectar una miqueta de sèries intenses, o Eufòria fa no gaire, o aquestes sèries que te'n va, la peten molt a xarxes socials, més o menys, però que en realitat no és una sèrie que tu diguis la vull comentar a xarxes socials, la vull estar al cabo de la calle, la vull veure setmana a setmana. No, és una sèrie per entretenir-se, desenfadada una miqueta... No necessitem obres mestres cada cap de setmana.
1: Això és interessantíssim.
0: Sèries més o menys confortables que et facin passar, i més amb la calor, una bona estona.
1: Doncs aquestes són les propostes.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Una vida i una cançó. Ja veus que no envelleixen. En parlem d'una d'elles. I és que 7 dècades després de les gravacions més cèlebres d'aquest personatge, continua sonant amb una calidesa i una elegància que semblen impossibles d'imitar. Era pianista de jazz abans de ser cantant. Era negre en una Amèrica profunda racista. I va arribar a ser la primera persona afroamericana a presentar el seu propi programa de televisió en cadena nacional als Estats Units. La seva vida és la d'un home extraordinàriament dotat, que va haver de lluitar contra un sistema que intentava limitar-lo a cada pas. Parlem de Nat King Cole.

Coles va néixer el 17 de març del 1919 a Montgomery, Alabama, al cor del sud profund dels Estats Units. Montgomery era una ciutat on els linxaments i els disturbis racials eren una realitat quotidiana per a la comunitat negra. El seu pare, Edward James Coles, era pastor baptista. La seva mare, Pearlina Adams, tocava l'orgue i dirigia el cor de l'església del marit. En aquella casa, la música i la fe eren la mateixa cosa. Nathaniel era el tercer de quatre germans, tots ells músics, Edie, Ike i Freddie. Sembla que la família Coles tenia la música incorporada al codi genètic. Nathaniel va tocar el piano per primera vegada als 4 anys. Va aconseguir treure només d'oïda Yes, We Have No Bananas amb el piano familiar. I aviat va substituir la seva mare tocant l'orgue a l'església quan ella no podia. Tenia una oïda extraordinària i una facilitat per al ritme que els seus pares van detectar de seguida. Però Montgomery no era un lloc segur per a una família negra amb ambicions. Quan Nathaniel tenia 4 anys, els seus pares van prendre la decisió de traslladar-se a Chicago, a Illinois, on el pare va continuar exercint com a pastor i on la família podia respirar amb una mica menys de por. Chicago era una altra Amèrica. No era perfecta, el racisme hi era present de maneres diverses, però la Great Migration, el gran desplaçament de comunitats negres del sud cap al nord, havia creat una cultura afroamericana vibrant al barri de Brownsville, on els Cole es van establir. Al Brownsville de Chicago, Nathaniel va créixer envoltat de música per tots costats. Escoltava jazz per la ràdio, s'escapava de nit per seure davant dels clubs i escoltar Louis Armstrong, Earl Hines i Jimmy Noon des del carrer. A l'escola va organitzar un grup de 14 músics amb ell mateix com a líder i pianista. Als 18 anys, el seu grup amateur, els Rogues of Rhythm, va desafiar a una batalla de bandes el seu ídol, Earl Hines, un dels grans pianistes de jazz de l'època. I van guanyar. Aquella confiança absoluta en les seves pròpies capacitats, unida a un talent indiscutible, era la combinació perfecta per al que vindria. Als 15 anys va deixar l'escola per dedicar-se a la música. Els seus pares no devien estar entusiasmats, però el noi tenia arguments sòlids. Ja tocava millor que la majoria dels músics professionals que coneixia. The very thought of you and I...

El gran salt definitiu va arribar quan el seu germà Edie, que tocava el baix, va tornar a girar amb Noble Sizzle i van formar junts un sextet, Edie Cole's Swingsters, que va gravar dos singles per a Decca Records el 1936. Poc després, aquella banda va aconseguir una feina en l'orquestra del musical de Broadway Shuffle Along, que estava de gira. Nathaniel tenia 17 anys quan va unir-se al projecte. I en aquella gira es va enamorar de Nadine Robinson, una de les ballarines del show, que tenia 8 anys més que ell. El germà, Edie, volia que tornés a Chicago quan el musical es va traslladar a la costa oest. Nathaniel va triar quedar-se a Los Angeles, en part per amor, en part perquè intuïa que el seu futur era allà. La relació amb Nadine va derivar en matrimoni el 1937, però Los Angeles no era fàcil. Nathaniel tocava en clubs petits, guanyava poc i la vida era dura. Fins que una nit, en un local modest de Hollywood, un client una mica begut va insistir que cantés Sweet Lorraine. Cole havia evitat cantar fins llavors, es considerava pianista, no vocalista. Però aquella nit va cedir. La reacció del públic el va sorprendre completament. Aquella veu càlida i natural, que ell mateix semblava menysprear, era exactament el que la sala estava esperant. A partir d'aquell moment, Cole va anar incorporant el cant com a part del seu repertori. El 1937 va compondre Straighten Up and Fly Right, basada en un sermó del seu pare sobre un mico i un voltor. Una faula moralista transformada en jazz que va acabar venent per $50. Un preu que lamentaria tota la seva vida. El 1938 va formar el King Cole Trio. Ell al piano, Oscar Moore a la guitarra i Wesley Prince al baix, sense bateria. Era una formació inusual que va resultar ser revolucionària. Lleuger, ràpid, elegant, amb espai per a la improvisació i una interacció entre els tres músics que semblava una conversa en temps real. El trio va establir el model per als grups de jazz en format reduït que vindrien després.

0: just a brief romance, and I might have gone my way.
1: El 1942, el King Cole Trio va ser un dels primers grups a signar amb el nou segell Capitol Records, cofundat pel lletrista John Mercer. La relació amb Capitol duraria tota la seva vida. Straighten Up and Fly Right, gravada aquell any, va ser el primer gran hit. Sweet Lorraine i Embraceable You van consolidar la seva reputació. I The Christmas Song, gravada el 1946 en un estudi tan càlid que el productor deia que era impossible no suar-hi, es va convertir en un clàssic immortal que el 2022 va establir el rècord de la cançó que ha trigat més temps a arribar al top 10 del Billboard Hot 100, 62 anys després de la seva primera entrada a la llista. El 1948 es va divorciar de Nadine Robinson i es va casar amb Mariah Hawkins, una cantant de Boston que havia conegut a Nova York. Amb la Mariah va tenir 5 fills, Carol, Natalie, Kelly i les bessones Timolin i Casey. Natalie Cole seria, anys després, cantant de gran èxit i el 1991 gravaria un duet virtual amb el seu pare ja difunt en una versió d'Unforgettable que va arribar al número 1 i va guanyar 2 Grammys. El cercle de la família i la música completament tancat. El 1950, Cole va deixar el trio per centrar-se en la carrera de cantant en solitari. Mona Lisa, aquell mateix any, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i va vendre milions de còpies arreu del món. En seguirien Too Young, Nature Boy, Autumn Leaves, Unforgettable i una llarga llista d'estàndards que definien... i una llarga llista d'estàndards que definirien el que s'entenia per pop sofisticat en aquells anys. Treballava habitualment amb els arranjadors Nelson Riddle i Gordon Jenkins, que li construïen aquells entorns orquestrals plens de corda i vent que embolcallaven la seva veu com un guant de vellut.

0: blossom fell.
1: El racisme, però, el seguia tot arreu. El 1956, quan va comprar una mansió al barri de Hancock Park de Los Angeles, un barri exclusivament blanc, els veïns van intentar impedir-ho i li van deixar una nota a la bústia que deia «No volem cap negre aquí». Cole va respondre que tampoc ell no voldria tenir un veí com aquell, i es va quedar. El mateix any va estrenar el seu propi programa de televisió a l'NBC, el primer show nacional presentat per un afroamericà. El programa va durar poc. Cap patrocinador nacional va voler anunciar-se en un programa presentat per un home negre. Cole va renunciar a continuar amb una frase que va quedar gravada a la història. Madison Avenue té por de la foscor. El 1956, durant un concert a Birmingham, Alabama, la seva terra natal, el Deep South, un grup de segregacionistes, van pujar a l'escenari i el van agredir físicament. Va sortir de l'escenari amb ferides, va ser atès per metges i va tornar a acabar el concert. La dignitat com a principi irrenunciable. Nat King Cole va morir el 15 de febrer del 1965, als 45 anys, de càncer de pulmó. Fumava 3 paquets de cigarretes al dia des de jove i els metges li havien diagnosticat el tumor el novembre anterior. Va morir a Los Angeles envoltat de la seva família. El 1990 va rebre pòstumament el Grammy Lifetime Achievement Award. El 2000 va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame i NPR el va incloure a la llista de les 50 millors veus de la història.

i una cançó, When I Fall in Love. Nat King Cole va fer-se famós a finals dels anys 30 com a líder d'un trio de piano. Als 50, però, havia conquerit el mercat popular com a cantant amb una sèrie de hits que donaven poca pista del jazzman que havia estat. De vegades el preu era alt. Algun dels seus enregistraments tardans pecant d'una dolçor que costa de pair. Però l'àlbum Love is the Thing, publicat el 1957, és exuberant, d'una perfecció difícil de discutir. Era el primer disc de Cole amb arranjaments de Gordon Jenkins, que havia treballat amb crooners com Dick Haymes i més tard com Frank Sinatra. A diferència de contemporanis com Nelson Riddle, Jenkins no balancejava gairebé mai, preferint les cordes ambrosianes als metalls amb pesos. Calia un bon cantant de balades per elevar les partitures de Jenkins, que de vegades flirtejaven amb el sentimentalisme. I a finals dels 50, Cole era dels millors que hi havia. La parella brilla especialment a When I Fall in Love, una cançó que va sonar per primera vegada el 1952 en una pel·lícula de Robert Mitchum que va fracassar en taquilla, One Minute to Zero, abans que Doris Day la portés a les llistes. Cole era modest respecte a les seves capacitats vocals, però la seva dicció aquí és impecable. Traça un arc net i suau sobre un espès coixí de cordes i lliscant gairebé desapercebuda una secció rítmica discreta. Jenkins també hi és en la seva millor forma, fins i tot aquella arpa tintinejant, un dels seus recursos preferits, i té un paper ben resolt. La gravació va ser un hit al Regne Unit en el seu primer llançament i va tornar a les llistes britàniques el 1987, 6 anys abans que la cançó fos maltractada per Celine Dion i Clive Griffin per a la banda sonora de Sleepless in Seattle.

0: Doncs ara sí que ha arribat el millor moment de la setmana, i això que és dilluns només, eh? Montse Valls, bon dia de nou.
1: Hola, com estem?
0: Feliç perquè ja queda molt poquet perquè pugui escoltar totes aquestes cançons senceres.
1: Estàs esperant l'últim dia.
0: Em vau prometre, eh? Em vau prometre una secció.
1: I saps que aquí complim. Complim, complim. Però no ens avancem.
0: No, encara ens queden
2: moltes seccions. Jo sembla que coincideixi que m'ho faci venir per coincidir sempre amb la Montse, eh? Perquè amb el Robert no coincideixo mai.
0: Bueno.
2: I amb la Montse. Espero que no s'ho prengui a personal.
0: I vigila, perquè la setmana que ve et tocarà tu fer la secció.
2: Vaja, mira.
1: És perquè el tinc amenaçat,
2: eh? O sigui, cas que li agafi el gust i em quedi la secció.
1: Ui,
0: això ja et barallaràs amb el Roberto.
1: En compte. Però et tinc amenaçat, Gerard, per això estàs aquí.
2: Em tens amenaçat, eh? Sí.
1: Ah, sí? Tingut... No,
2: sí. No sí, m'he despertat amb un cap de cavall avui al llit, a la porta de l'habitació, i era la Montse.
0: Que t'ha imposat ja les cançons que has de portar.
2: Ja està... Sí. Tot,
0: bueno,
2: tot.
0: Ja t'ha fet la feina.
2: Vaig dirigit com un bé.
0: A veure si tu fas cas.
1: Vinga, va. Si us sembla, us explico una mica la dinàmica d'aquesta secció, perquè... Míriam, jo t'he promès que avui sortiria molt de festa,
0: sí,
1: molt animada,
0: sí.
1: Molt tal, però l'inici no serà així. L'inici serà una mica nostàlgic.
2: De menja més.
0: Ja em pots avisar.
1: Anirem creixendo, això. Així que, si us sembla, ens traiem ja de sobre aquesta part més lenta, més, més cuqui,
0: sí.
1: Amb la primera paraula, que és...
0: Ai, m'encanta aquesta paraula. És una,

0: xiuets.
1: La meva paraula preferida en català, xiuets.
2: És una mica un embarbussament. Un embarbussament, això.
1: Però és que és l'única paraula que significa com...
2: O sigui, sona el que significa. El,
1: sí,
2: xiuets. Xiuets.
3: Sí, sí, això qui no sigui catalanoparlant, ojo, eh? Perquè el lleieig es queda molt lluny de...
2: Vinga, va, doncs la primera cançó és aquesta.

0: ¿Estás lenta?
1: No, no és lenta, però és cookie, també.
0: És, és fantàstica.
1: És nostàlgica, no?, una mica.
0: És molt guai, aquesta cançó.
1: Nunca volverá, el sueño de Morfeo, de l'any 2005, és un tema que forma part del seu segon disc i que va consolidar el grup dins del pop espanyol de mitjans dels 2000. I tot i que no és el seu senzill més conegut, sí que representa molt bé...
2: Bueno, sí, no?
1: El que més, jo crec que no, no. En què estrella estarà, diríem?
0: Ah, bueno, ara molt més aquesta. Molt més.
1: Bueno, o era Nena de Conte, en què estrella estarà?
0: Sí, jo crec...
1: Era Nena de Conte?
0: Ara potser sí, ara que ho has dit...
1: Ai, no ho sé.
2: És que per a mi no em sona del Sueño de Morfeo.
1: Les confonc moltíssim. Les confonc moltíssim.
0: Sí, perquè tenen aquesta
1: veu dolça, les dues. Busca... Ves buscant Gerard mentre jo explico anècdotes.
2: Jo Nena també apostaria per Nena de Conte.
1: Sí. Nena de Conte, Nena de Conte, no? Conte, sí, Nena de Conte. Sí, sí,
0: sí. Per això no és tan coneguda.
2: Per tant, el Sueño de Morfeo només té un èxit.
1: No. Saps què tenies? Home, van anar a Eurovisió. No?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: No sé. Segur?
1: Que sí, que van anar-hi. Esa soy yo és la més coneguda. Esta soy yo, asustada y decidida.
0: Doncs no? Sí, també, però a mi m'agrada més aquesta.
2: Estan dormint des de fa temps, no?, el Sueño de Morfeo.
1: Sí. Vull dir,
2: no. Se'n van anar a dormir amb aquella cançó i...
1: Doncs el que he descobert buscant informació sobre la cançó és que el grup es va donar a conèixer molt després de col·laborar amb Fórmula Abierta.
0: Ah, sí?
1: Sí. I de participar en diferents bandes sonores de pel·lícules espanyoles d'aquell moment. Sí. Llavors va ser quan, amb el disc, van acabar de fer el gran salt al públic i van fer gires per tot l'estat i una presència constant a les ràdios espanyoles. Així que...
0: Tenen molts temes, eh?
1: Molt coneguts, oi?
0: Bueno, jo no coneixia tants, però...
2: Temes en tenen.
0: Sí. Però jo, bueno, per mi aquest és el millor.
2: Sí.
0: Ja està, ja ho he dit.
1: Sí, molt bé.
0: Esa soy yo també, està bé, però aquest és molt maco.
1: Aquest és molt maco, i molt reconegut també, això, 100%. Míriam, el següent no t'agradarà tant, però no passa res, el passem ràpid. No creus en els miracles, Míriam?
0: No, mai m'agradarà.
1: El
2: miracle és que un dia li arribi a agradar, eh?
1: Li agradi David Bisbal.
2: Sí.
1: Mi princesa, però aquesta és molt bonica. Mi princesa de l'any 2009.
0: No.
1: Doncs va ser el segon senzill del disc Sin mirar atrás i es considera una de les cançons més emotives de Bisbal. O sigui, és que la gent, als concerts de Bisbal, espera que canti aquesta. Digue-li i Mi princesa. Són aquestes dues.
0: Però no et pot agradar a tothom.
1: No, i tant que no. No. I això, i David Bisbal sí que ha explicat que amb els anys aquesta cançó ha evolucionat el que és el significat, perquè sí que la va escriure sent una cançó molt romàntica al principi, amb amor romàntic de parella, però que després de tenir la seva primera filla li recorda més a aquesta primera filla
0: que no pas a
1: una relació que va poder tenir fa X anys.
0: Ja m'agrada més aquest significat, veus?
1: Ara ja la pots escoltar d'una altra manera.
2: Sí, el que passa que a mi que els significats de la cançó canviïn, no evolucionin...
0: Bueno, ja, perquè les vides evolucionen, no? També.
2: No, la vaig fer per això, però ara l'adapto aquí. No, aviam, la vas fer en aquell moment i ja.
0: A més té dues filles?
2: Fes una altra.
1: Tres, crec.
0: Tres, pues clar, no li pot dedicar només
2: a
0: la primera. Fes una
2: altra, però poneros a treballar, hombre. Aquí reciclant cançons.
1: Vinga, va, anem amb l'última que la coneixereu.
0: Vinga, va.
3: Me voy

0: la cantava, vamos, però és que jo arribava a casa del col·le i el primer que feia era agafar el micro per posar-me a cantar aquesta cançó.
1: A casa teva encantats, eh?
2: Sí, sí. A més, amb una col·labo, crec que era la Maya,
0: Maya,
2: no?
0: Montero.
2: De la Breza.
0: Sí, sí,
2: Montero.
0: Són Àlex Ubago, Maya Montero, l'any 2001. És que jo no sabia que tenia...
2: Maya Montero, quan cantava bé.
1: No, no diguis això.
2: Bueno, tot es deteriora si no ho cuides. No?
0: Bueno... Quan tenia bé les cordes vocals.
2: Exacte, exacte.
1: Canta tu com canta la Maya Montero.
2: Jo no sóc cantant. Jo seria gran cantant si no ho fuera
1: per la
2: voz.
0: No, però segur que series gran cantant.
1: Tu sí, tu tens bona veu.
2: Amb una mica d'educació vocal, potser.
0: Claro. Doncs aquesta, fora, o sigui, a pesar, és que no em surt en català, perdó.
1: Tot i...
2: Malgrat.
0: Tot i el que pensi la gent, aquesta cançó es diu Me muero por conocerte.
1: No, ara no em diguis això.
0: No ho sabíeu, això?
1: No.
0: Es diu Sin miedo a nada, aquesta cançó.
2: Sin miedo a nada.
1: En serio?
0: No es diu Me muero por conocerte.
2: Com la d'Hace calor, que es diu Mucho mejor.
0: Sí.
1: Mucho mejor si hace calor.
2: Clar.
1: Ah, doncs mira, primera notícia.
0: Doncs investigant sobre aquesta cançó, el que he descobert és que té una història molt concreta, i és que Àlex Ubago la va escriure pensant en una noia que li agradava a la universitat, abans fins i tot de conèixer-la realment, vull dir, només l'havia vist.
1: Ai, que maco.
0: Ja, però...
2: Fantasejant, eh? Amb aquella,
0: sí,
2: ja té un
0: món.
2: Frega una mica l'estalking,
0: eh? Heu vist You de Netflix? No sé.
1: Bueno, però...
2: Tu imagina't, la primera vegada que parla amb aquella noia, t'he escrit una canció, però vostè, quin és?
1: Doncs que maco, no?
2: Home, de zero, sense conèixer-la res, és com... Por favor, arroba policia, una mica.
0: Doncs el duet justament amb Maya Montero el que va fer és que la cançó donés molt impuls. Maya Montero estava sent molt coneguda en aquell moment amb l'Oreja de Van Gogh. Sí. Llavors va ajudar que la cançó donés l'impuls que va tenir i que al final va ser un èxit rotund a Espanya. Vinga, va. Ara ja deixem davant d'aquesta
1: doncs
0: nostàlgia,
1: mi...
0: aquest coquisme.
1: Aquest bloc m'ha agradat tret del meu amic. Però...
0: Rifitos d'euro. Doncs canviem de paraula. Vinga. I anem amb una paraula que sí o sí ha de portar cançons animades perquè la paraula és festa.
1: Home, és que
0: demà marxem festa, de festa, eh? Perquè demà hi ha revetlla de Sant Joan.
1: Ah, t'anava a dir, no? Jo no començo vacances encara.
0: No,
1: tu,
0: però hi ha revetlla de Sant Joan.
2: Sant Joan, Sant Joan és una festa.
0: Així que ens anirem de festa.
1: Ja trigava, eh?
0: Però qui et penses que és?
1: Ah, pensava que era la Taylor. No. Ah, no és la Taylor?
2: No, no és la Taylor.
1: Ah, pensava que era la Taylor.
0: No.
2: No em surt el nom, per això, però no, no és la Taylor.
0: Tenia doble personalitat, aquesta noia.
1: La Mia.
2: No, no és la Mia.
1: La Cia.
0: No.
2: Aquesta
1: tenia
2: és la Carly Rae Jepsen, o
0: no.
2: Jepsen?
0: No, la Chica Disney.
1: Ah, vale, la Hannah Montana.
0: Sí.
2: Ah, Hannah Montana.
0: La Miley Cyrus.
1: Ai, doncs, quina veu més dolça.
0: Home, és que és del 2009, aquesta cançó. Vale, és que encara era Hannah Montana en aquell moment.
1: Vale.
0: El que passa que són de les primeres cançons que va fer ja com a Miley Cyrus, intentant separar-se una mica
1: quan encara no s'havia pujat a cap bola
0: d'emulació ni res. No.
1: Vale.
0: Doncs és Party in the USA, la primera cançó això que va fer Miley Cyrus fora del personatge de Hannah Montana. I la cosa és que és una cançó que en veritat no estava pensada per ella. És una cançó que va escriure Jessie G, que la coneixereu per la cançó de It's not about the money, money,
2: sí,
0: money.
2: Sí.
0: I al principi era ella qui havia d'interpretar aquesta cançó. El que passa que a la Jessie G li agrada més composar que no pas cantar-les. Que igualment després ha fet molts temes que els ha cantat i han sigut èxits. Però en aquell moment va pensar, mira, crec que és una lletra que fins i tot biogràficament encaixa bastant amb la Miley, perquè és una cançó que parla d'arribar a Los Angeles, convertir-te en una estrella, venint tu d'un poble que sigui més ranchero, més tal... La història de la Miley Cyrus,
1: total.
0: Llavors, va decidir donar-li a ella la cançó i va ser un encert absolut, perquè entre el públic que ja portava acumulat la Miley de Disney Channel, totes les fans que tenia en aquell moment, més... que després pogués sonar en ràdios convencionals, un èxit total, i que la Miley llavors també pogués madurar una mica en qüestió de públic, que pogués tenir un altre tipus de públic que no fos només infants de Disney Channel.
1: Ja, ja, ja.
0: Que tot això després la va impulsar al canvi total per deixar enrere la imatge.
1: Entre el blanc i el negre.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Party in the USA és una cançó increïble.
1: En festa tens moltes cançons. És una mica com calor.
0: He hagut de
2: descartar moltes.
0: He de fer tria amb les que jo més he ballat mentre anava escoltant. Aquesta ha sigut la tria. I aquesta cançó us he de dir, escolteu-la quan estigueu a soles. Hi ha un moment que, sabeu d'aquestes coses que estan cantant en anglès, però tu tens la sensació que et diuen algú en el teu idioma? En aquesta cançó...
1: Que traigo pasta.
0: En aquesta cançó diuen un moment, aquesta nit a casa meva.
1: En català?
0: En català. Aquesta nit a casa meva... Sí, sí.
1: Ah, que bo!
0: Sí, sí, així que us convido a escoltar-la després quan estigueu.

0: chulo, ¿eh?
1: A ver.
0: Sí, fiestuzqui.
2: Sí, sí.
0: Pero la letra, bueno, pues de Sant Antoni, bueno, sí. Bàsiques.
1: Totes són així,
0: sempre
1: totes són així.
0: Sempre mateix.
1: A mi m'ha fet il·lu portar-vos-la perquè aquesta amb aquesta cançó, que és del 2015, és quan jo començava a sortir de festa.
0: Que guai.
1: És el que es portava a les discoteques en aquell moment. És Girl, You're a Party Animal, de Charlie Black, i aquesta justament és col·laboració amb Daddy Yankee, que també és com va arribar més a països hispanohablants. Hispanoparlants, perdó. Doncs aquest tema és un dels grans exemples de com el dancehall es pot fer un èxit global a tot el món. Charlie Black és un artista consolidat a Jamaica, però fora de Jamaica sí que és veritat que no era molt conegut.
0: T'anava a dir, té una mica de to de reggae.
2: Sí, reguero.
1: Sí. Doncs amb aquesta cançó va semblar que es va fer més conegut mundialment, però també de dir, la cançó amb la que es va fer conegut i ja està, i el seu èxit fora de Jamaica és aquest.
2: Va ser un èxit. One hit wonder,
1: One hit wonder internacionalment, doncs perquè és com si, no sé... Estic pensant en algun artista d'aquí, com a Nil Moliner, se li fes famosa una cançó en tot el món.
0: I ja està.
1: Però ja està, però nosaltres aquí el coneixem per més cançons, sí, que no només una que se li ha pogut fer viral a tot el món.
0: Sisplau, que el Nil Moliner sigui internacional.
1: Sisplau, m'encantaria.
0: Home, seria fantàstic.
1: M'encantaria. A sobre, és tan bona persona.
0: Sí,
1: cau
0: molt
1: bé.
0: Maco.
1: Doncs això, és una cançó que va acumular milions de reproduccions a les xarxes socials, es va convertir en un clàssic modern de la festa, per dir-ho manera. I sí que és veritat que a mi m'ha passat que ara, quan surto de festa i ens la posen, uf, hi ha certa part del públic que...
0: Que es nota l'edat ja, també,
1: sí.
0: Vaig dir,
1: ja estem repassant coses antigues, saps, per dir-ho manera?
2: Benvinguda a l'equip.
1: És fuerte. I vinga, va, anem amb l'última cançó en festa, que aquesta també és curiosa.
0: Vinga.

0: sona?
1: La veu em sona,
0: em sona
1: però
0: molt.
1: No
0: la veu... Clar, en aquell moment ell era un xaval.
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: El Justino Bieber.
1: El Justino. El
0: Justino. Justino amb Nicki Minaj, amb la rapera Nicki Minaj. És una cançó de l'any 2012 que es diu Beauty and the Beat. En aquell moment ja va ser molt famosa, es va fer molt viral, va tenir un èxit espectacular perquè era just després de que en Justin hagués tret el Baby, el One Time i tot. O sigui, vull dir que s'estava fent molt famosa en aquell moment. A sobre el videoclip està gravat, és una espècie com una pel·lícula Project X, de festa i tal, la típica mansió amb piscina, tal, no sé què, que el videoclip també en aquell moment és el que es portava llavors, èxit total. El que és curiós d'aquesta cançó, que per això us ho he dit, és que a partir de l'actuació del Coachella de l'any passat de Justin Bieber, la va posar, aquesta cançó, el públic va embogir, i des de llavors segueix sent número 1 en plataformes digitals, aquesta cançó, una cançó del 2012, que actualment és número 1 en plataformes digitals. És molt complicat i a sobre porta moltes setmanes sent-ho, perquè el concert, ja fa temps del concert del Coachella. I això és una cançó que ja tenia èxit acumulat d'aquell moment, de principis de la dècada dels 2010, però ara, a la dècada dels 2020, s'ha tornat a fer famosa. I és d'aquests casos que dius, és com es recuperen les coses d'abans i tenen molt d'èxit. Perquè a mi em passa que jo ara parlo... Clar, 2012, jo tenia 14 anys en aquell moment quan va sortir aquella cançó, jo estava top en Justin Bieber, i la recordo molt, aquesta cançó. I clar, l'altre dia, que estava no sé on, i algú la va posar, vaig dir, però per què està sonant Beauty and the Beat, una cançó del 2012? I vaig veure les adolescents que ara tenen 12-13 anys a tope amb aquesta cançó i vaig dir, però orgullosa, superorgullosa.
1: No, a mi no sé per què em recorda una mica el Tomorrowland. O sigui, aquesta cançó la punxes al Tomorrowland, que té una mica com d'EDM i tal. I... Sí.
0: Bueno, és que és totalment els ritmes també que es portaven en aquell moment, perquè Tomorrowland era, vamos, el somni de tot adolescent en aquell moment.
2: No sé de què esteu parlant.
1: EDM. El festival Tomorrowland, el de Bèlgica.
2: Sí, però EDM...
1: EDM és un gènere de música electrònica.
0: Sí, és electronic dance music o alguna cosa així, no?
1: Dance music.
2: Jo podria desaparèixer ara mateix, perquè no estic seguint.

0: Meghan Trainor, estem viatjant al 2015 amb Dear Future Husband, estimat futur marit. És una cançó que va escriure juntament amb el productor Kevin Kadish i que forma part del seu primer àlbum titulat Títol.
1: No s'ho va currar gaire.
2: Ho van deixar escrit Títol,
3: títol,
2: no?
3: Exacte.
2: Per omplir
0: i nunca se canvió.
2: Que ens hem oblidat de posar-li.
0: Doncs la Meghan Trainor ha explicat que aquesta cançó s'inspira en les seves pròpies experiències personals en relacions passades en les que no se sentia com ben tractada i al final va dir, mira, vaig a fer una llista de coses que ha de tenir el meu futur marit. I al final les canta, Dear Future Husband, que sàpigues que jo vull aquestes coses i que jo
2: suerte
0: també
2: bonita.
0: I que jo també tractaré d'aquesta manera.
2: Jo t'ofereixo això,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, exacte. És el que jo t'ofereixo amb el mínim que espero. També t'he de dir, escoltes la cançó, mínimes coses, eh? Vull dir, mínimo buen trato y respeto en la pareja, és el que pide.
2: M'agrada molt aquesta
0: noia. I responsabilitat afectiva. A mi també m'agrada molt la Meghan Trainor. Trobo també que té molta personalitat i que sap treure's les castanyes de foc. Això està molt guai.
2: És molt xula.
0: I és una de les cançons que van ser més conegudes d'ella també en aquell moment. A partir d'aquí ha anat fent també èxit rere èxit, perquè avui en dia ho segueix patant. El que m'encanta d'ella també és que el seu future husband al final va ser el nen de Spy Kids. Ah, que a mi això m'encanta.
2: És fort, eh?
0: És molt fort.
2: És fort.
0: M'encanta l'Espai Kids, a mi també, llavors. Sí, no sé com, quina barreja. Em va encantar. Vinga,
2: per cert, Gerard.
3: Què?
2: Demà no. Bueno, ja diré perquè tens una cançó... Però clar, no et servirà. Tens una cançó amb marit.
3: Amb
2: que...
3: marit?
2: Sí.
3: Vale.
2: Sí,
3: vale.
2: Sí.
3: Ja recolliré el guant.
2: Jo crec que és d'abans dels 2000.
0: Dels 2000.
2: Que és una cançó que he descobert fa poc.
0: Mira, com el Justin Bieber, un èxit d'abans que s'està fent famós ara. Vinga, va, anem amb la segona, que aquesta sí o sí la coneixeu.
2: Vinga, a veure.

0: una cançó del 2024, així que aquesta és bastant actual. És un tema que va formar part de la nova etapa musical de la Karol G, on segueix una mica arrelada al tema reggaeton, però és un reggaeton una mica més emocional.
1: Sí, sí. Més bachata, no?
0: Més bachatita, sí. Sí. Barregen, no es queden només amb el reggaeton, sinó que barregen més estils llatins, que al final també és el... I que crec que és el que mola en el sentit de que pots explorar molt més, no? Vull dir, no sona tot igual. Que és el, sí, crec sí, que sí. Va ser la clau de l'èxit, sobretot d'aquesta cançó amb la Karol G. És una cançó que va tenir molt de recorregut a les plataformes digitals, a les xarxes socials, i actualment l'ha consolidat com una de les artistes més influents del panorama llatí. És una tia que ho està triomfant, sí. I que ho està patant moltíssim, que allà on va...
1: També s'ha currat aquesta.
0: Fa sold out i omple estadis i t'omple el que sigui.
1: Aquesta cançó a mi em va agradar molt perquè a les xarxes socials que dius, que va tenir molt recorregut, molts feien la versió d'ella, de l'altra, no?
0: Ah, mira, això ho vaig veure.
1: No
0: ho
1: has vist?
0: No.
1: Doncs busca-ho perquè està molt bé. No? Clar, el que havia la filla està dient a un noi que està allà en parella, no?
0: Sí,
1: si
0: sí,
1: jo t'havies conegut abans, no estaries en aquesta.
0: Exacte.
1: No?
0: Clar, clar.
1: Doncs fan la versió de l'altra noia i és molt, molt curiós.
0: De l'altra noia.
1: Sí, sí,
0: vai,
1: sí.
0: Vai, vai, vai. No te subas tanto,
1: una cosa,
0: no?
1: ¿Sabes?
0: Relájate.
1: Relájate porque aunque lo hubieras conocido antes...
0: Se queda
1: como hubiera llegado yo y sí, sí.
0: Ay, mala meva, quin
1: triangle. Perquè no deja de ser una mica despechado,
2: sí.
1: Una mica Shakira,
0: Sí, tant.
1: Shakira, bueno, sabien... queja una mica.
0: És que s'havien unit molt en aquell moment, Karol G i Shakira, així que podien haver influències pel mig.
1: Sí, segur.
0: Vinga, va, anem amb l'última.
1: Ai, quina pena.
0: Todo lo grande, eh? Aquesta ho heu de donar tot, sisplau.
1: Vinga, va.

0: Aquesta és del 2025, Míriam.
1: Jo pensava que era superantiga, aquesta cançó.
0: No.
1: Per l'estètica.
0: Sí.
1: Les dues cançons, la cançó.
2: Jo no la conec, aquesta cançó.
1: No?
0: No.
2: No la coneixia.
0: Ha sonat moltíssim a la ràdio. Doncs moltíssim.
1: No. És Where is my husband. No vull fer spoilers, però d'aquí uns dies tindrem aquí una noia que a tu cara me suena. L'ha imitat. Dono pistes.
2: Crec que ja sé qui...
1: I per això l'he conegut ara. I per l'estètica pensava que era... Per això l'hi he dit.
0: Jo pensava que la coneixeríeu sí o sí, perquè a les ràdios musicals, 24/7 en bucle, aquesta cançó ha sigut increïble. Doncs és Where is my husband, de Raye, publicada el 2025. Raye és una artista britànica que ha crescut moltíssim en els últims anys. Sobretot va créixer després de trencar amb la seva discogràfica i començar a publicar música de manera independent. Que penses que serà tot el contrari, que amb una discogràfica pots arribar molt més lluny que no pas de manera independent. Però ella, quan ha crescut realment, ha sigut independent, s'ha encarregat ella de la promoció de la seva pròpia música i la veritat és que ho ha patat moltíssim. I la seva etapa recent de música està molt marcada per una llibertat creativa total, on ha volgut recuperar estils així... Això que sona com antic, per dir-ho manera,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: O sigui, són ritmes que avui en dia no es portarien, però que ho estan patant moltíssim a la ràdio.
2: Sembla pop de principis del 2000.
0: Sí.
2: 2000, sí, no?
1: Doncs mira, no d'aquí uns dies, demà la tornaràs a escoltar, aquesta cançó.
2: Vinga.
0: Pues, és increïble.
1: Ja avancem una mica els continguts del programa.
2: Anem donant pistes, eh?
0: Molt bé, m'encanta. Sí. Doncs fins aquí, amb Where is my husband, jo m'acomiado. ¿Dónde está mi marido? Where is my husband?
2: Where is Montse? Where is
1: Montse? Notes de veu.
0: No,
1: home, s'aturaria amb la centraleta, segur. Però la Montse no necessita ajuda per trobar un marit.
0: No.
1: Ni el necessites, Montse. Ja també t'ho dic. Viu la vida, gaudeix i ja tens temps per tot. Que ets molt jove. Montse Valls, t'anà a dir bona revella, però no, ens escoltem demà.
0: Claro.
1: No marxes.
0: No.
2: No marxis,
0: no. Aquí estarem.
1: Demà estarem aquí. Montse Valls, com sempre, un plaer tenir-te.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franch.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Ja. Molt bé, i vosaltres?
1: Hauria deixat la cançó sencera, eh?
0: Oi que sí?
1: Home, té un ritme, aquesta,
0: clar, és que
1: aquest
0: és molt
1: tema.
0: Marxosa, és molt d'estiu.
1: Sí, sí, sí, sí, ens encanta. I, bueno, jo crec que tothom el coneix, però digues, quin tema és?
0: És Jailhouse Rock, més coneguda com el rock de la càrcel, sí, d'Elvis Presley, i la porto no perquè tingui massa a veure amb el tema, sinó perquè té la mateixa edat.
1: Que parlaries de robatoris
0: no,
1: o d'estafes.
0: No, no, això ho podem parlar sempre que vulguis, perquè n'hi ha moltíssimes per Bizum o per qualsevol tipus de mitjà tecnològic. És perquè té 69 anys, aquesta cançó.
1: Ostres.
0: I és del tram d'edat que vull parlar, perquè sempre parlem de gent jove i tecnologia, però se'ns oblida que la gent gran també la fa servir.
1: I tant. I tant, els hi costa una miqueta més a vegades.
0: Exacte.
1: Hi ha aquesta bretxa digital de la que tant s'han parlat, però bueno, espero que estiguem anant pel bon camí i que, bueno, que les autoritats estiguin fent el que han de fer perquè els nostres grans no es quedin enrere.
0: Exacte.
1: Bueno,
0: perquè...
1: grans i no tan grans, perquè jo a vegades em perdo també.
0: Sí, sí. L'única manera de superar aquesta bretxa digital és amb formació.
1: Totalment.
0: I això
1: sí,
0: és el que han d'apostar tant les administracions públiques com segons quines empreses.
1: Tot i que tu parteixes de la base d'un estudi...
0: Sí.
1: Que contradiu el que estic dient jo.
0: És un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya que ens fa veure que realment la gent gran no està tan allunyada de la tecnologia com ens pensàvem. Jo quan treballo a l'agència, moltes vegades quan ens dirigim a un públic a partir dels 55-65,
1: sí,
0: i em diuen que mitjans digitals no, com si no toquessin Facebook o WhatsApp, quan en realitat, segons aquest estudi o segons el que anomenem l'EGM d'internet, que és IAB, les persones grans tenen un contacte molt, molt estret amb Facebook i WhatsApp, sobretot. De fet, jo crec que Zuckerberg els hauria d'agrair que aquesta xarxa social encara aguanti aquí a Espanya, perquè sense ells ningú visitaria Facebook, per exemple.
1: No, no és cert, que quan em surt alguna notificació de Facebook que fa... doncs molt de temps que no l'obro ni penjo res, sempre és gent gran.
0: Sí, sí, sí.
1: La
0: sí.
1: família o el que sigui.
0: Són els que la fan servir majoritàriament. I la veritat és que cada cop fan un ús més extensiu de les xarxes socials i ja els comencem a veure fins i tot en xarxes com Instagram i algun TikTok, tot i que TikTok encara és bastant minoritari.
1: Se surt del tema, però ara que parlaves de TikTok, a mi em fa molta ràbia que quan algú gran està a TikTok se'l critica molt.
0: Sí, o se'l ridiculitza.
1: Sobretot si es dona. Què hace esta vieja aquí?
0: Sí, sí, sí.
1: I això està molt malament, perquè bueno, tothom té dret a fer el que li doni la gana amb la seva vida si no fa mal a ningú.
0: O el típic perfil de TikToker que agafa la seva àvia per enfotre-se'n i guanyar seguidors. I és una mica trist, perquè estàs...
1: Però després l'àvia ho peta, eh?
0: Sí, sí, sí. Perquè les àvies fan molta gràcia,
1: sí,
0: a TikTok.
1: Sí, sí, sí. Jo segueixo una que m'encanta, és la canya, aquesta dona, i tant de bo arribi jo a ser com ella. Vinga, parlem de xarxes socials, també fan servir molt el telèfon, eh?
0: Sí, Facebook i WhatsApp, sobretot. De fet, aquest estudi apunta una dada curiosa. Diuen que un dels motius principals pels quals la gent gran va començar a adoptar els smartphones, és a dir, els Androids o els iPhones, és el WhatsApp, perquè d'aquesta manera podien parlar amb els seus nets o amb els seus fills de forma gratuïta per estalviar-se el preu de l'SMS. I va ser aquest el canal d'entrada cap a aquesta mena de dispositius. Em va semblar curiós.
1: Home, i tant de curiós, perquè el preu, te'n recordes quan miràvem les lletra per lletra per no pagar més d'un missatge?
0: Si ara me'n recordo si eren 120 o 140 caràcters, però tenies una capacitat de concisió brutal.
1: D'aquí va sortir la mala ortografia que té la gent. També la pandèmia. Suposo que els sort van tenir la gent gran a la tecnologia i allà tots ens vam haver de posar una miqueta les piles.
0: Sí, totalment. La pandèmia va ser un moment en el que les xarxes socials i també les botigues online van aprofitar el moment per buscar el seu lloc i també les persones grans que estaven més aïllades de les seves famílies doncs podien utilitzar-ho.
1: Escolta, també diu l'estudi que hi ha més homes que dones.
0: Sí, això s'explica per la tendència laboral. Les persones grans d'aquest tram d'edat, generalment les senyores, les dones, no han tingut un accés a la feina com el que han tingut els homes, sinó que han tingut feina a casa, o sigui, han estat mestresses a casa. Per tant, el contacte amb la tecnologia no era tan natural com en el dels homes, els quals hi han passat més d'una forma més orgànica perquè ja feien servir l'ordinador a la feina. Per això s'ha explica.
1: Entenc que això ara està a punt de canviar, perquè dones que s'estan jubilant ara sí que han tingut accés a la feina, no?
0: Clar.
1: A qualcosa. A veure si capgirem una mica la truita.
0: I només que a un bar. I allà pots veure doncs, tot de gent gran que utilitza WhatsApp o Facebook mentre està prenent el cafè i veus tant dones com homes. I sí, a poc a poc s'està equiparant l'ús de les xarxes socials i de la tecnologia entre ambdós sexes.
1: També al metro, jo que em fixo molt, jo vaig sempre amb un llibre, no miro el mòbil, més que res per poc que me'l robin, també t'ho dic, però m'agrada molt llegir al metro. Abans sí que veia més gent gran, doncs amb diaris o amb llibres, ara no, Ara ja de totes les edats, gairebé tothom, amb el mòbil, així que també
0: sí.
1: És un indicador.
0: I fan una cosa que a mi em fa molta ràbia, que és parlar per àudio
1: calla,
0: en públic,
1: calla.
0: Que te n'assabentes de tot, que dius, sí. Home, no cal.
1: Jo que vaig llegint, dius, ostres, és que està més interessant la conversa del costat que el llibre,
0: Sí, sí, totalment, a vegades.
1: I fins i tot ho diuen al metro, sisplau, civisme. Al metro posem auriculars per no molestar.
0: És que no costa res.
1: Per no molestar la gent. Ciberestafes són un públic també vulnerable, no?, en aquest aspecte.
0: Totalment. Clar, és que són persones que tenen poca destresa tecnològica, normalment estan soles durant molt de temps, i a més, tenen una capacitat adquisitiva mitjana, de manera que són un flanc fàcil i habitual pels ciberestafadors, perquè serà més fàcil que es posin nerviosos per l'edat que tenen, desconfiaran o confiaran més ràpidament en tu si tens prou habilitats socials, i a més saps que em podràs treure diners perquè tenen una pensió i tenen doncs, una capacitat adquisitiva que et serà positiva si ets estafador.
1: Aquí entra en joc la formació, però també les famílies. Jo cada cop que veig una estafa nova, truco al meu pare. Escolta, hi ha aquesta estafa nova, no cliquis aquí, sap que no ha de clicar en lloc, i els hem d'anar ajudant que no piquin amb aquestes estafes, que és això, et pot capgirar la vida, i per ells és un trastorn.
0: Sí, sí, totalment. Aquí la formació és l'única manera de poder fer front a aquesta mena de problemàtiques.
1: Tot i que la gent jove també hi cau, amb les estafes, és evident. Sí. Perquè n'hi ha de tot tipus, ara.
0: De fet, ells estan molt sensibilitzats. Vaig estar parlant amb Enrique Carro, que és professor d'un casal d'avis, que els ensenya tecnologia, i una de les pors que tenen més grans és que els estafin. I estan molt conscienciats amb això. I cada cop s'estan posant més espiles a gent gran i toca menys el que no ha de tocar quan rep un SMS, el típic SMS de Correus o de Seur, que té aparença de fraudulent. O sigui que en aquest sentit podem començar a estar més tranquils.
1: I què et comentava aquest professor?
0: Doncs em va comentar una por que em va sorprendre, que és tenen molta por a trencar el dispositiu, a trencar el mòbil.
1: Què
0: dius? Sí, sí, i per això van amb els peus de plom. Jo pensava que a la xarxa social sí que hi havien entrat, però no a la intel·ligència artificial. I sí, cada cop se'ls està ensenyant més, perquè tots els casals d'avis, vulguis o no, fan cursos de tecnologia, cosa que em sembla molt lloable, perquè l'única manera de trencar aquesta bretxa és amb formació. I els ensenyen la IA. I són autèntics cracs, o sigui, gent que agafa fotos antiga, la retoca, les coloreja, o agafa fotos dels nets i les edita, fan circular memes entre els seus grups de WhatsApp, o busquen receptes, o se'n van de viatge amb el casal o amb la família, i busquen informació turística sobre Brussel·les, si van allà, etcètera. O sigui, cada cop fan un ús més intensiu de la intel·ligència artificial.
1: És que imagina't el que ha de ser per ells, que venen d'una època analògica 100%, perquè tu i jo vam créixer una mica a cavall entre la tecnologia analògica i més digital, no? Amb la qual cosa, per ells és un món totalment diferent. S'han hagut d'adaptar a les noves tecnologies quan ja tenien una certa edat, amb la qual cosa és encara més lloable si la fan servir.
0: Clar. Jo me'n recordo quan mon pare que al·lucinava amb el concepte internet. No? Està circulant tota informació per aquí sobre com us envieu els correus. Que, clar, si t'hi pares a pensar, és com molt màgic i realment necessiten algú que els formi per no quedar-se una mica enrere. Perquè una de les coses que més critiquen sobretot són les apps bancàries i la de salut. La bancària perquè ja no pots anar a l'oficina a fer cap mena d'acció, sinó que tot ho fan fer a través de l'aplicació bancària. I la de la salut, el problema de la salut és que està tan blindada a nivell de seguretat que cada cop que hi accedeixes has de posar la contrasenya. I això és un hàndicap, perquè a més costa bastant. Pots demanar hora al CAP presencialment, però ja has d'anar. Per telèfon pràcticament és impossible, perquè sempre hi ha molta cua. De manera que aquesta tendència d'utilitzar les apps per fer moltes gestions és una de les problemàtiques que més critiquen.
1: I que posen moltes traves. L'altre dia vaig intentar fer un tràmit escolar. No vaig poder.
0: Clar.
1: No vaig tenir nassos de saber com aconseguir-ho. Et demanaven mil històries, mil coses, que dius, però a veure, posant aquestes dades, si ja poso el meu DNI i poso el que sigui, ja sabeu que sóc jo, em podeu donar les dades del meu fill, sisplau. No, ja va haver-hi manera, tu. Així que potser no són tan grans, els que
0: no,
1: tenen
0: clar,
1: aquesta bretxa digital. Ho posen molt complicat, a vegades.
0: És que van aprofitar molt el tema de la Covid per avançar cap a la cita prèvia i fer tot de tràmits a través de les aplicacions, fins i tot la salut privada.
1: Sí,
0: les mútues et fan demanar els volants a través de l'aplicació. Ja no pots anar ni a oficina.
1: No.
0: Direccionen cap a l'aplicació. Llavors, cada cop o et poses més les piles formant-te per gestionar aquesta mena de tràmits online o et quedes enrere, perquè és que és el que tu deies, no és pas senzill.
1: Però no sempre funcionen. Vaig intentar demanar hora al metge, vaig acabar trucant,
0: sí.
1: Perquè no funcionava, no hi havia manera que ens responguessin, amb la qual cosa a vegades les tecnologies fallen i no podem deixar de tenir aquesta opció telefònica o presencial, perquè
0: clar,
1: si no anirem enlloc.
0: Totalment.
1: M'ha agradat aquesta secció per demostrar que també la gent gran està al dia, que no tothom està desconnectat, que formen part de la societat, amb la qual cosa no els podem excloure de cap procés, amb la qual cosa, sisplau.
0: No, perquè estan aquí mateix, per tant, formen part del dia a dia i són uns usuaris de les xarxes socials i de la tecnologia en general. Per tant, s'han de tenir en compte quan fem qualsevol mena de campanya o de formació de tecnologia.
1: Totalment, si ens descuidem ens avançarem per la dreta.
0: I tant.
1: Així que
0: vigilem. Bueno, faries creus com dominen alguns, el Gemini i el Banana, l'edició d'imatges.
1: Segur que millor que jo.
0: Clar, perquè tenen moltes hores i això vol hores.
1: No, i inquietud. Hi ha moltes persones amb inquietud. I escolta, si tens això hores, què fas? A casa veient la tele? Doncs mira,
0: clar,
1: doncs aprofites i fas aquests cursets que són molt útils i mira, després pots ajudar els nets, amb els euros o el que sigui.
0: Totalment.
1: Vicenç Huguet, com sempre, ha estat un plaer tenir-te aquí.
0: Moltes gràcies, bon estiu.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
3: Són les 5 o les 4 en Canàries.
4: Notícies en Onda Cero.
3: Buenos días. Arranca la jornada de huelga de 24 horas de Renfe, que cancela 320 trenes entre los servicios de alta velocidad, media distancia y cercanías, coincidiendo con la primera operación salida del verano. En Cataluña se prevén retrasos en Rodalías, donde el servicio mínimo será del 66% en las horas punta y durante el resto de la jornada circularán el 33% de los trenes habituales. En las redes de cercanías del resto de comunidades autónomas, los servicios mínimos serán del 75% durante las horas de mayor afluencia y del 50% en el resto del día. Lola Gambín.
5: Se cancelan 98 trenes de alta velocidad y larga distancia y 222 de media distancia, aunque Renfe ofrece a los viajeros cambiar su billete al siguiente tren disponible o cancelarlo sin coste. El paro ha sido convocado por el sindicato ferroviario en protesta por el futuro de Renfe Mercancías al rechazar la creación de una sociedad mixta con Midway porque considera que pone en riesgo el empleo y el servicio. Este sindicato también ha convocado otra jornada de huelga para el próximo 15 de julio.
3: El avión militar que España envió a Venezuela regresa a nuestro país con 96 repatriados, 76 de ellos españoles. Los terremotos dejan por el momento 17 españoles fallecidos, 150 continúan desaparecidos y 12 aún están bajo los escombros. Esta madrugada, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que 4 días después de los seísmos, los equipos siguen rescatando a personas bajo los escombros.
6: Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza. Mientras la esperanza está en nuestro corazón, siempre hay posibilidad.
3: Delcy Rodríguez también ha anunciado que creará una comisión para revisar las viviendas afectadas y así determinar si los venezolanos pueden regresar a sus casas, mientras se están creando campamentos para acoger a las personas que aún continúan sin hogar. Venezuela está recibiendo ayuda de 24 países de la comunidad internacional que han enviado 521 toneladas de insumos y más de 2.741 integrantes de personal de búsqueda. Además, voluntarios de todo el mundo están organizando colaboración ciudadana para ayudar al país.
7: Estamos cualquier cosa que pueda, con lo que puedan ayudar va a ser de muchísima ayuda: ropa, medicina, comida, alimentos no perecederos, sobre todo agua, pero sobre todo estamos buscando cosas relacionadas con medicina, con aseo y con higiene.
3: Ante la emergencia que vive Venezuela, el Comité de Emergencia Español, con el que colaboramos desde A3 Media, ha puesto en marcha la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes en la región, como agua, alimentos, refugio, atención médica o saneamiento. Pueden colaborar con esta iniciativa enviando un bizum solidario al código 02076, llamando al 900-595-216 o a través de su página web comiteemergencia.org. Ya se han recaudado más de 350.000 euros para esta causa. De vuelta a España, este lunes comparece la secretaria del expresidente Zapatero, Gertrudis Alcázar, imputada por su presunta implicación en el caso del rescate a Plus Ultra. También comparecerá en sede judicial como testigo la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber dejado 90.000 euros en efectivo en la sede federal del Partido Socialista en la calle Ferraz. Ante estas investigaciones, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclama un adelanto electoral, mientras que desde el Ejecutivo, el ministro Óscar López asegura que seguirán gobernando, Carla Casamayor.
8: El ministro Óscar López advierte de que seguirán gobernando más allá incluso del 2027, pese a quienes intentan presionar al partido desde fuera. Son los mismos, dice, que un día defendieron a Rajoy con la sentencia de la Gürtel. Sobre presidir Madrid, asegura que no será fácil ganar las urnas, pero que traerá el cambio a una comunidad que lleva 30 años privatizada por Esperanza Aguirre y Ayuso.
3: Además, el Gobierno lleva este lunes al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base para elaborar los presupuestos generales del Estado del próximo año de 2027, una revisión que incorporará por primera vez el impacto económico del conflicto en Oriente Medio. Y allí, en Oriente Medio, Israel habría violado de nuevo el alto el fuego en Líbano este domingo. Ha destruido un túnel de la milicia chií Hezbollah en el sur del país, donde, según el gobierno de Tel Aviv, había cientos de armas para atacar a Israel. Hezbollah dice que se reserva el derecho a responder, mientras Estados Unidos anuncia que se reunirá con Irán en Qatar para continuar con las negociaciones fijadas en el memorando de entendimiento. Llegamos así al final de este tiempo informativo. Se quedan en No Son Horas, los demás de uno, volvemos a la
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Estem començant una setmana ben especial perquè és la darrera del mes de juny, la primera del mes de juliol, i és que ja és dilluns 29 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això ja se'ns acaba, el mes de juny. Ja estem pràcticament acabant el primer semestre, o sigui, els primers 6 mesos de l'any, i ja encararem l'inici del final d'aquest any, perquè clar, ja a partir d'aquí tot fa baixada, ja a partir d'aquí ja si és juliol, doncs ja anem camí de la Mariah Carey i All I Want for Christmas is You. Sembla mentida, sembla que no pugui ser. Doncs això, per tant, estic content de no haver tret els llums de Nadal de la terrassa, que cada cop són més els que els tenim ja de forma perenne, fixa, tot l'any. No, home, perquè són solars aquests i entre que desenredes de tot, i, bé, ja es queda aquí. En fi, David, què podem dir dels 29 de juny? A veure.
1: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, que és una malaltia autoimmune. Tenim també que és el Dia Internacional dels Tròpics. Tròpic de Capricorn, ja sabeu, aquestes coses.
0: Sí, sí. Mm-hmm.
1: Tenim també que és el Dia Mundial del Disseny Industrial.
0: Val.
1: I si anem cap als Estats Units, avui tenim que és, ja ho direm en el santoral, però clar, avui és la revetlla de Sant Pere.
0: Ah, clar. Sí, sí, sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Sant Pere i Sant Pau, doncs són els dos sants que tenim, els dos sants destacats que tenim avui, i a més hi ha la revetlla. I si anem cap a Estats Units, avui tenen d'una banda que és, mira, el Dia de les Abraçades.
0: Ah, carai, mira.
1: És maco, això.
0: Sí, està bé, està bé.
1: Tenim també que és el Dia del Fang.
0: Bueno.
1: Cadascú que faci el que vulgui, saps?
0: Sí, sí, abans el primer que se't passi amb el cap i tothom feia un cendrer, per sort tot això ja ha canviat, però sí, sí, és així, és així.
1: Tenim també que és el Dia Nacional de les Càmeres de Fotos.
0: Val.
1: Una cosa

0: cosa que cada vegada està més en desús, perquè sí, des que tenim els mòbils ja la càmera de fotos cada vegada s'utilitza menys.
1: Sí, totalment.
0: El dia de les cabanes de troncs, molt americà també això, la cabana davant del llac.
1: Sí, exacte. Que no acaben bé aquestes pel·lícules.
0: No, aquestes pel·lícules sempre hi ha un assassí per la...
1: Sempre, i se separen de seguida. Sí. Para que ir todos juntos y Susan puede ir sola primera a investigar un poco, ¿eh? Que després han d'anar, Susan, Susan, ¿dónde estás? Sí, pues això, no acaba bé.
0: Avui és el Dia Nacional dels Nois, tots els homes una mica joves, per celebrar el seu paper a la societat, la cultura i la vida.
1: Ens queda lluny, això, dels nois, però bueno, sí.
0: Què hi farem? Sí. Tenim també que és el Dia Nacional de les Màquines de Fer Gofres.
1: Les gofreres, doncs,
0: les gofreres, sí. Bueno, ells en diuen les bafleres, no?
1: Ah, clar. Waffle.
0: Una baflera.
1: Waffles als cels, no? Waffle machine.
0: I tenim que és el Dia Nacional de la mantega d'ametlles.
1: També light.
0: D'ametlles no l'he provada mai.
1: Jo tampoc, però m'imagino que ha de ser molt light, eh? Jo he de dir... Un rico sándwich con manteca de almendras y 50.000 coses que et posin així com de grossos, de grans, que són de gruixuts, que són els americans, i així tot han de tenir aquelles rodes, els cotxes yanquis, que, mare meva, fan fredar. Doncs, déu-n'hi-do, això tots... No tenen més dies, els americans?
0: No, del
1: pastís de qualsevol cosa, que és habitual?
0: Bueno, podem dir que al Vaticà avui tenen... anem cap a un altre estat. En Vinga. Aquest cas, avui és el dia del Papa.
1: Ah, doncs mira. Sí. D'aquí no, del Vaticà, en aquest cas.
0: Bueno,
1: no
0: del que hi hagi, suposo, de l'actual.
1: Del que toqui, del que toqui.
0: I si anem cap als sants, Vinga. Doncs mira, avui tenim a Santa Maria d'Utianchi i Santa Magdalena d'Ufengju. Tenim els sants Pablo Wuhuan, Juan Bautista Wumantang i Pablo Wuguanchu.
1: Molt bé.
0: Tenim també que és Santa Emma de Gurg, Sant Pere i Sant Pau.
1: Sí.
0: Tenim Sant Ciro de Gènova i Sant Cassio de Narni.
1: Ostres, aquest tenia un rellotge guapo, sí. Que tenia un rellotge Casio. I el que era de calculadora ja no t'explico, que és el que... Hi havia alguns amb jocs de rellotges,
0: sí,
1: d'aquests, que tenien algun joc així senzillet, però que, bueno, eren les delícies, I uns de Transformers, també recordo jo de quan era petit. Bueno, en fi, històries dels rellotges, dels Casios, que també tenien aquells teclats, aquells que tothom tocava el teclat Casio, doncs aquí fins i tot es deia, no?, que una cosa sonava Casiotone, és que sonava molt, molt cutrillo. Doncs això en quant als sants, en quant als dies internacionals, però viatgem. Anem a veure què passava fa tot just un segle. Per tant, anem a veure què passava un 29 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just 100 anys.
0: A La Vanguardia avui ens parlen de El Laboratorio de los Helados Próceres. Una buena comida es incompleta si no tiene un digno final. El helado. Completament d'acord.
1: Sí, home, i tant.
0: El moderno gourmet no ignora que el helado, lejos de dañar la salud, la favorece. Activando las funciones digestivas.
1: Home, a veure...
0: Molt a favor, molt a favor.
1: Ens ho fem venir bé, això, una mica, però sí, ja és això, ja està bé.
0: La favorece activando las funciones digestivas, estimulando energías vitales. Uno de los goces lícitos del moderado vivir consiste en tomar asiento en la terraza de un café céntrico durante los ardorosos atardeceres estivales y saborear uno de esos gratos preparados que refrescan la sangre y hacen desaparecer el estado de pesadez característico de las comidas fuertes. La ciudad condal cuenta a este objeto con un establecimiento modelo, orgullo de todo barcelonés, ya que siempre que nos visita un extranjero, le brindamos, por muy exigente, cosmopolita y curioso que tenga el gusto, el halago de un helado. Sara Bernhardt, de una casata siciliana de Florida, o bien... un rico sorbete de fresa. Vaya, por helados, entre el espléndido surtido de 40 o 50 que confecciona a diario la Horchatería Valenciana de Cortes, esquina Paseo de Gracia.
1: Venga.
0: A la tarde.

0: El 1981, un director alemany va decidir rodar una de les pel·lícules de guerra més cares de la història del cinema europeu, ambientada dins un espai que no fa més que un autobús de llarg i en el qual no hi caben ni decorats amplis, ni llum natural, ni una comoditat mínima. El resultat va ser Das Boot, el submarí, una obra que avui dia se segueix considerant una de les millors pel·lícules bèl·liques mai rodades i que va demostrar que per fer tremolar l'espectador de vegades no cal ni sortir a l'exterior, ni tan sols obrir una finestra. I és que dins d'un submarí no hi ha oportunitat de fer-ho.
1: En el otoño de 1941, el submarino alemán U-96 zarpa de un puerto francés con una tripulación de 43 hombres. No podían imaginar lo que les iba a ocurrir. El submarino. El mar rugía en torno suyo. Habían salido de caza y ahora eran la presa.
2: ¡Alarma! ¡Alarma!
0: Wolfgang Petersen tenia 41 anys quan va estrenar Das Boot. Havia fet televisió i un parell de pel·lícules, però res que l'hagués convertit en un nom conegut internacionalment. Amb el submarí, tot això va canviar d'un dia per l'altre. La producció va costar 32 milions de marcs alemanys de l'època, uns 13 milions de dòlars, una xifra que la convertia en la producció alemanya més cara fins a aquell moment. La major part del pressupost es va gastar en una sola cosa: construir dues rèpliques a escala natural d'un submarí tipus V-IIC. Una per als interiors, instal·lada als Bavaria Film Studios a Múnich, i una altra per als exteriors i les escenes.

0: Escenes a la superfície. Les rèpliques es van construir seguint els plànols originals facilitats pel Museu de la Ciència i la Indústria de Chicago, que custodiava documentació tècnica sobre aquells submarins. I van ser construïdes pel mateix constructor original de les embarcacions per garantir la màxima fidelitat tècnica. El resultat era tan realista que quan un actor entrava al set, l'efecte claustrofòbic era immediat i totalment físic. No hi havia res de decorat de cartró-pedra. Tot era metàl·lic, angost i opressiu. Peterson volia que els actors visquessin la realitat del submarí, no que la representessin. La diferència, quan es veu la pel·lícula, és palpable en cada pla. El tagline alemany de la pel·lícula ho resumia bé. Traduït venia a dir «un viatge al límit de la ment». Peterson volia guiar l'espectador a través d'una experiència que anés més enllà del cinema de gènere convencional i mostrés el que la guerra realment és. Tedi, por, espera i moments de terror absolut intercalats entre setmanes de no res.
1: Nos vemos mañana. He de hacer una llamada. Philip, esto no es lo que era. Son todos unos críos. Fanfarrones. Y falsos.
2: Échate el petate al hombro y adelante. Confía en el Führer.
1: Con el tiempo cambiarán.
0: La rèplica exterior va protagonitzar un dels episodis més desconcertants de tot el rodatge. Un matí, l'equip tècnic de Peterson va arribar al plató de Bavaria Film Studios i el submarí no hi era allà. No hi havia cap nota, no hi havia cap explicació. El submarí havia desaparegut durant la nit com si la Terra se l'hagués empassat, cosa que en sentit literal hauria estat el destí adequat per un submarí, però que en un plató de cinema resultava considerablement menys romàntic. Resulta que Steven Spielberg estava rodant en aquells moments la pel·lícula d'Indiana Jones a la recerca de l'Arca Perduda, en el mateix complex de Bavaria Film Studios, i havia llogat la rèplica exterior per a una escena de la seva pel·lícula. El problema era que ningú no havia comunicat l'acord a l'equip tècnic del submarí. Quan el personal de Peterson va arribar a treballar i va trobar l'exterior del plató completament buit, va ser necessari fer algunes trucades per esbrinar on havia anat a parar el submarí. Dues de les pel·lícules més importants de l'any 1981 van compartir el mateix submarí de cartró-pedra de manera no del tot coordinada. El cinema, en el fons, és un art molt pràctic i, de vegades, també un art lleugerament caòtic en la gestió dels recursos. Das Boot estava basada en la novel·la homònima de l'author Gunter Buckheim, publicada el 1973. Buckheim no era un autor qualsevol. Havia estat corresponsal de guerra de la Kriegsmarine i havia navegat en el veritable U-96 l'any 1941, fotografiant i documentant la tripulació en acció durant una patrulla real a l'Atlàntic Nord. La seva experiència era de primera mà i absolutament única. Per aquells escrits i fotografies de guerra, havia rebut la Creu de Cavaller amb fulles de roure. Peterson va comptar amb dos assessors directament connectats amb la història real. Henrik Lichtman Willenbrock, el capità del U-96 real durant la patrulla que va presenciar Buckheim, i Hans-Joachim Krack, primer oficial d'un altre submarí. La fidelitat tècnica era una obsessió de producció que va impregnar cada detall del rodatge. Buckheim, però, va ser una de les poques veus que va criticar la pel·lícula quan va estrenar-se, al·legant inexactituds històriques i una representació inadequada dels fets. Una posició que la crítica va trobar com a mínim curiosa, tenint en compte que el propi Buckheim havia explotat aquella mateixa experiència en tres formats diferents: un relat publicat durant la mateixa guerra, la novel·la del 1973 i un relat de no ficció dels mateixos esdeveniments tres anys més tard. La sensació generalitzada era que una bona part del seu malestar provenia del fet que Peterson havia preferit escriure el guió ell mateix en lloc de cedir-ho a Buckheim. Quan algú que ha venut tres vegades la mateixa història s'indigna perquè un director prefereix escriure el guió, la indignació admet lectures diverses.
3: La carrera de un jefe militar está sujeta a una completa dedicación. Sin el ejemplo del

0: Jefe, la disciplina es imposible. Solo se haría daño a sí mismo. Y nadie tomaría sus palabras en serio. Y eso es lo peor que podría ocurrirle a un militar. Si sus órdenes no son respetadas y aceptadas, estará perdido. Porque lo único que importa es que se cumplan sin hacer preguntas. El jefe que no da buena imagen ante la tripulación.
1: Pues está bien aquí,
0: no
1: tiene
0: nada que hacer aquí. Porque el dar órdenes sin sentido.
1: No hay correo ni teléfono.
0: Si hay que recordar las palabras de...
1: Hay buena ventilación.
0: La obligación de un capitán es...
1: Los paneles son sólidos.
0: Y a morir si es preciso.
1: La comida es gratis. No podemos quejarnos.
2: Es como la mierda. Siempre huele mal. Pero no se quejan, es un mal olor. Son los demás quienes lo hacen.
3: Una de les decisions artístiques més conscients i deliberades de Peterson va ser presentar la tripulació del U-96 com a homes normals atrapats en una guerra que no han triat i sobre la qual, en molts casos, guarden una actitud de cinisme resignat. El capità, interpretat per Jürgen Prochnow, és obertament escèptic sobre la guerra i crític sobre la manera en què s'està gestionant des de dalt. Els homes escolten discos de música americana a bord, no responen a la salutació nazi, porten barba llarga i uniformes bruts i mullats com portarien realment en una patrulla de setmanes sense possible higiene. L'únic que es rasura cada dia i manté l'uniforme immaculat és el primer oficial nazi, el personatge més antipàtic de la pel·lícula, sense que això sigui cap coincidència. L'interior del submarí era tan fidelment reproduït que Peterson podia moure la càmera en travelings llargs que anaven de la proa a la popa, passant per tots els cossos apilats, per tots els tubs, manetes i mecanismes, construint una sensació física de confinament que no s'obté amb cap altre recurs tècnic. La claustrofòbia és real perquè l'espai és real. El públic sortia de la sala amb la sensació que havia estat a punt d'ofegar-se, cosa que és exactament el que Peterson buscava. Herbert Grönemeyer, que interpretava el corresponsal de guerra Werner, l'alter ego fictici de Buchheim, era en aquell moment conegut principalment com a músic. Des Wood el va llançar com a actor de cinema, si bé ell va acabar tornant a la música i anys més tard es convertiria en un dels cantants de pop alemanys més populars de la dècada dels 80 i 90. Un itinerari professional certament poc habitual, passar de submarinista de ficció a icona del pop europeu en menys de 5 anys.
4: Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vaya. Un carguero alemán acaba de arribar.
2: Con la panza llena de torpedos, provisiones y combustible.
4: Será un buen botín, Kriegbaum.
2: Sí, señor. Un botín de primera.
5: Paren motor de estribor.
6: Hemos llegado.
5: Paren motor de babor. Oficiales al puente.

0: Caballeros. Saludemos a la tripulación del submarino 196. ¡Sí!
1: ¡Hai!
0: ¡Sí!
1: ¡Hai!
0: ¡Sí!
1: ¡Hai!
2: La pel·lícula El submarí es va estrenar a l'Alemanya Occidental el 17 de setembre del 1981 amb l'obertura més àmplia de la història del cinema alemany fins a aquell moment. La versió internacional que va arribar als cinemes nord-americans durava uns 140 minuts, distribuïda per Columbia Pictures, tant en versió original alemanya com doblada a l'anglès, i va recaptar 11 milions de dòlars només al mercat nord-americà. La versió emesa per la televisió alemanya, el 1985, en format de minissèrie de 6 capítols, durava 5 hores. El 1997, Peterson va supervisar el seu tall de director de 3 hores i mig. Existeixen, per tant, almenys 3 versions significativament diferents de la mateixa pel·lícula, depenent de si l'espectador vol la que encaixa en una tarda, la que ocupa un cap de setmana sencer, o la que és, com en tants altres aspectes de la vida, una opció intermèdia. A la cerimònia dels Oscars del 1983, Das Boot va rebre 6 nominacions: millor director, millor guió adaptat, millor fotografia,

fotografia, millor muntatge, millor so i millor edició de so. Va ser el film alemany amb més nominacions als Oscars fins que, el 2022, l'adaptació de Sin Noticias del Frente va superar aquella marca. Cap de les 6 nominacions de Das Boot es va convertir en premi, cosa que no va impedir que la pel·lícula recaptés gairebé 85 milions de dòlars arreu del món, 6 vegades el seu cost de producció, i que la seva reputació no hagi fet res més que créixer en les dècades posteriors. El final de la pel·lícula és deliberadament diferent del que va passar en la realitat. L'U-96 real va ser enfonsat pels aliats, sí, però mentre estava atracat i fora de servei a Wilhelmshaven, no en cap port de combat actiu. Peterson va triar un final tràgic en plena activitat. Un atac aeri sobre La Rochelle que destrueix el submarí i mata el capità just quan han aconseguit tornar a port sa i estalvis, després de sobreviure a l'impossible. Un final que, paradoxalment, té quelcom d'alliberador. El capità mor dret a la llum del sol, veient enfonsar-se el seu vaixell. Una mort molt millor que la que li hauria esperat 100 metres sota les aigües gelades de l'Atlàntic Nord. I una imatge final que, més de 40 anys després, continua sent una de les més colpidores de tot el cinema de guerra del segle XX.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sabeu que a molta gent li interessa molt certes notícies, esdeveniments, fets, que són així de, doncs de crims, d'assassinats, del true crime, totes aquestes coses que es diu, i el que comporta doncs, que aquests temes agraden molt a la societat, i això més o menys es coneix. Però estan apareixent altres conceptes que val la pena que el puguem analitzar bé i que s'engloba dins d'un terme que es podria comentar, és el dark tourism, el turisme fosc, no? És a dir, el fet d'anar a visitar llocs on han succeït tragèdies, crims, fets terribles, no? I que tenen molta tirada. I ara, darrerament, s'està veient doncs, amb el cas d'Isaac Andic, no? Per tant, tot això ens sembla molt interessant de poder conèixer quins són els motivadors o què pot fer que la gent sigui més o menys propensa a apuntar-se, no? Això, a tenir aquesta curiositat, morbositat. Millor ens ho explica la doctora Tània Estapé, que és psicòloga clínica i professora de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UBIC-UCC i vicepresidenta, a més, de la Societat Internacional de Psico-Oncologia. Tània, gràcies per passar pel programa un cop més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A veure, què ens pot portar? A tothom li atrau igual? Hi ha factors? Són molts els dubtes que podem tenir de com pot ser que això doncs, doni tanta... activi a tanta gent, no?
1: Sí, és una cosa curiosa, que així el sentit comú no ens ho expliquem, però realment, clar, deuen haver-hi diverses explicacions. Jo sempre penso també que som molt diversos, no? Que el ser humà també hi ha gent que no li agrada gens tot això, i aquests potser no els veiem tant. També penso que a vegades, el ser humà avui en dia, estem parlant d'Occident, no té tantes, de moment, tantes tragèdies, i llavors
0: correcte.
1: A vegades hi ha per piràmide, no? Per la piràmide de Maslow, que quan sí. Més cobertes tens les teves necessitats, més, diguem, et busques, no?, altres preocupacions, doncs el millor. Doncs hi ha gent que hem llegit que recreen determinades fets horribles de la història de la humanitat, perquè realment no els han viscut i perquè realment tenen cobertes moltes altres necessitats. I finalment, a vegades penso també que és una manera de defensar-nos, no? Allò que diuen del culpar la víctima, no?
0: Sí.
1: De que si jo això no sóc així, o no em pot passar a mi, o jo no ho puc fer perquè, veus?
0: A mi no em passarà, no?
1: Això que estic veient quan vaig a veure aquestes escenes, jo això no em passarà. I això també és una protecció que fem moltes vegades, no? Davant de la tragèdia, o davant de situacions, no?, horribles, doncs buscar com jo me'n puc... que és totalment fals, no?
0: Sí,
1: però com
0: sí.
1: Jo puc salvar-me'n, no?
0: És curiós, és una... perquè això que ens explica la doctora Tània Estapé sobre, per exemple, la piràmide de Maslow, i el fet de si jo estic cobert més o menys i tinc una vida tranquil·la, no? És a dir, no tinc la percepció de que el risc forma part de la nostra vida, explicaria també molt perquè hi ha tanta tendència a segons quins tipus de videojocs, no?, per exemple, que són més de situacions límit, no? Perquè dius, com que jo sé que això és un joc, no? Em permet recrear aquestes sensacions, però jo estic cobert, no? Estic tapadet amb la meva manteta mentre estic jugant, no? I això
1: sí,
0: pot ser un factor, que sí?
1: Sí, realment, vull dir, el fet de que inclús nanos, perquè a vegades tinc pacients adults, que et diuen, ostres, com el meu fill fa això i això, i clar, els diuen això que deies, no?, de, home, no, mama, si només és un joc, no?
0: Clar,
1: però clar, preocupa el fet de que atraigui aquest joc, oi, a nanos joves, però sí, està passant realment.
0: És ben curiós. Això de, per exemple, visitar, sempre hi ha aquest punt del moment, Tània, en el que estem vivint, d'aquesta sobre exhibició, no?, de les vides a través de les xarxes socials, i fa que molts cops una essència que seria més tranquil·la es converteixi en una cosa que sembla més aquesta morbositat o falta de comprensió realment, no? Jo, per exemple, penso molt en la gent quan visita doncs, Auschwitz o llocs d'aquests on han passat coses molt greus, o llocs que són mausoleus, que són autèntics llocs de respecte, d'homenatge, no?, de tranquil·litat, i que els silenci allà, no? I el silenci global.

0: no? Com a concepte ampli, no? Hauria de ser el més important. I veus que hi ha qui sí, eh? Hi ha qui sí que es fa doncs, una fotografia amb respecte, però hi ha qui no. Hi ha qui no està entenent, està pensant més que està en un lloc que és mediàtic, anem a posar aquestes cometes, no? Que és com si fos un, això, una catifa vermella, no? Com si fos un d'allò que li posen, un fotocall que li posen, on la seva foto lluirà, no? I això a vegades és molt dels temps en els que estem, també.
1: Sí, és ben veritat. És un tema de bueno, diguem, jo crec d'una mica de frivolitat en quant a aquesta cosa de gent que no ho ha viscut, que no ha viscut tragèdies. Clar, pensem ara, jo tampoc em vaig viure aquesta guerra, no? Però ja, la gent jove d'avui en dia encara menys, perquè jo sempre dic nosaltres a l'Holocausto i a la Guerra Civil Espanyola els tenim molt present, encara que no ho haguéssim viscut, no?
0: Cert.
1: I ara cada vegada és menys, cada vegada reivindiquen coses que dius, no sé si saben el que diuen, no?
0: Correcte.
1: I és veritat que a vegades quan més tenim, malauradament, doncs més ens compliquem la vida a nivell de què volem o de lo que necessitem. Mm-hmm. I és probable que aquests nanos més joves que no han viscut, que ho han tingut tot, que no se'ls ha, diguem, entrenat a la frustració o al no, busquin altres maneres d'autoregular-se, no? I tampoc vull demonitzar una generació, no?
0: Correcte. Però de buscar els límits, no? Fins i tot, de forma conscient o inconscient, no? De buscar quins són els... on et cremaràs, no? Com si diguéssim, si fiques la mà, no? Ja veuràs que et cremaràs, no? Tots ens hem cremat una mica en algun moment, no? De les nostres vides, i és un aprenentatge que per molt que tu expliquis, nen, que prendràs mal, nen, que prendràs mal, i fins que no prens mal, dius, ah, pues sí. No? I al final, escolta, forma part del nostre procés d'aprenentatge, que sí?
1: Sí. Bueno, a veure, el tema de la frustració, això ja ho diem fa molt de temps. Bueno, doncs que no s'està entrenant, no has de voler fer patir el nano, no? Però inclús a nivell d'estructura cerebral, l'autocontrol, el regular-se, l'esforçar-se, inclús amb la postura, no? A vegades veus estudiants joves que se senten o que es vesteixen d'una manera molt còmoda, que em sembla molt bé, però el petit esforç que tu fas per seure bé, o el petit esforç que tu vas... Bueno, però és que estic anant a un enterrament. Home, no cal que vagi com abans, que anaven...
0: Clar,
1: però vaig...
0: cert, no? Tot totalment aquest cert.
1: Que la gent ho veu com una cosa antiga o antiquada, genera la possibilitat del control esforçat, que diem, no? Que és bueno, sempre es diu les emocions, no? Són el cavall i l'escorça prefrontal, el racional, és el genet, no? I, clar, aquest genet se l'ha de fer treballar perquè, si no, no treballa. Llavors, sí que jo penso que molts nanos que a vegades dius, però com poden fer això? O com els hi pot agradar això? A vegades, bueno, doncs és una manera també de provar límits.
0: Jo també
1: sempre els dic que els pares s'han de posar límits.
0: Sí.
1: Uns o altres. Clar, tu no has posat límits, nanos que ho tenen tot. L'adolescència és una època per provar la teva identitat, per trobar-te tu mateix, per posar-te contra, no? Tu, quan ets petit, si els teus pares, ara dic un exemple, són creients, tu també ho ets, si els teus pares són més de dretes o més de... No? Llavors hi ha un moment, que és l'adolescència, en el qual tu, inclús a vegades, et poses a l'altre extrem, no?
0: Sí.
1: Clar, com que això no els hi passa, perquè no se'ls prohibeix, no se'ls...
0: Se'ls dona més llibertat en aquest sentit.
1: Clar,
0: que no
1: són
0: cal
1: nanos
0: que, sigui,
1: que necessiten... Sí. Tu pensa que a l'adolescència hi ha una cosa que es diu la percaça de sensacions, que és que el nostre cervell, com que està molt manat per aquest sistema límbic, que és l'emocional, necessita... Sí. De fet, passa, ara ja anant més enllà d'aquest tema del gust per lo tràgic, però, per exemple, típic, te'n vas al camí de ronda i els nanos joves com es tiren, que dius, un d'aquests es partirà la mèdula.
0: Sí.
1: O ara juguen a veure qui aguanta més el mocador, no, amb un nus. O qui... Sí. Això és la percaça, necessiten alimentar aquest cervell que està bullint, no?
0: I que hi ha un punt de no conèixer realment el risc que comporten.
1: Exacte, exacte. I què passa? Que llavors a aquests nanos els agrada tot. Va, anem tots a... Jo primer de carrera, jo vaig fer psicologia, me'n recordo que una de les excursions era anar a veure els morts de la Facultat de Medicina, que jo no hi vaig anar mai, per cert. Vull dir, sí, clar, era com, va, nen, i si tu, algunes deien, ui, no, encara els suposava més excitació de, mira el que anem a fer, no? Doncs una mica, jo penso que també ve per aquí, perquè a la joventut la gent necessita aquest...

0: estímuls. També hi ha gent gran que es recrea en tot això dels crims, hi ha gent que li agrada molt, eh? Vull dir, tot el tema així és morbós, hi ha gent que realment li agrada molt, i no només a la gent jove, també hi ha gent gran.
1: I que gent hipertranquil·la, però vull dir que es vol ficar en aquelles situacions, vol imaginar aquelles situacions, perquè entén que és una cosa molt diferent, que és una cosa que no farà mai a la vida, no? Però que li atreu, no? Perquè té aquest punt pervers, no? Que té aquest punt de ostres, no? De novetat, de com que tu no faries aquesta reacció, doncs et pot atreure que algú la faci, no? I aquí, hi ha un factor que, Tània, que jo crec que és molt interessant d'avui dia, i és de que abans, per exemple, doncs, jo què sé, podia ser que algú, doncs, a cop i volta dius, pues va, avui em ve de gust una, pues això, una novel·la de crims i de gent perversa. Bueno, però demà agafaves una altra cosa i ja està, no tenies tanta necessitat de definir-te o de ser conscient de que és que a mi m'agrada això, no? Sí, avui en dia, amb els algoritmes i tot el que suposa, com estiguis 2 dies veient notícies d'aquestes, l'algoritme ja et comença a bombardejar.
0: I tant, i tant.
1: I això ja et condiciona.
0: Un exemple tonto, a mi m'agrada molt les receptes de cuina, doncs tot el dia rebo receptes de cuina, tot que n'hi ha alguna, crec que aquesta ja l'he vist 30 vegades. No, sí, és veritat, l'algoritme et va... Sí, o inclús parles, a vegades dius, hosti, m'agradaria anar de viatge, no sé on, llavors comença a sortir, no? Sí, realment aquí, clar, llavors aquesta gent ja té més ofertes de lo negre, no?
1: Exacte. Sí, té més accés a la informació, a aquest tipus d'informació, del que en altres circumstàncies, en altres moments, haguéssim tingut. I això que pot fer, ho dic des del punt de vista que pot potenciar una mica més allò que abans hagués pogut ser molt més ocasional, per exemple, no? Mm. És a dir, aquí pot haver un factor.
0: Sí, és veritat. Llavors, esclar, la gent està més enganxada. No ens en donem compte, però ho comentem, però no ens en donem compte que realment aquí darrere hi ha una manipulació molt important.
1: Evident.
0: I llavors ens sembla, i a més ens surten ofertes de... Jo ara si hagués d'anar a veure alguna cosa de true crime, no sé on aniria, la veritat. En canvi, aquesta gent que ja ha consultat, que ja, bueno, doncs realment és gent que li va sortint això, clar, és veritat.
1: Sí. I que qui pensi en organitzar, no?, històries d'aquestes, doncs sap que pot, el que es diu ara, segmentar, no?, com si diguéssim, és a dir, pot oferir més les seves propostes, els seus continguts, i fer, doncs, aquests, diguem-ne, anem a dir, com si fossin frituras o viatges organitzats, no?, a llocs on s'han comès crims o llocs on, on abans hi havia, doncs, jo què sé, no? Sempre hi ha hagut museus d'aquests de la tortura, per exemple, no?, a segons quins jocs. O... És a dir, que això sempre vol dir que sempre ha motivat arribar a veure el que és fantàstic l'ésser humà, però també és, entenc que és apassionant veure fins on pot arribar a ser de pervers l'ésser humà, eh? Que sí?
0: Sí, realment, vull dir, bueno, ja... Clar, tenim el que és la psicopatia, que és una cosa... A l'extrem és tipus Jack el Destripador, Aníbal Lecter, que és una pel·lícula, però bueno... tots tenim... La personalitat va amb dimensions. Llavors, l'extrem aquest de psicopatia, per sort, és poc freqüent, però hi ha graus... No, la típica mare que s'ha trobat el seu fill torturant mosques, doncs, i tenint les ales. Ostres, doncs això, a més, algun cas que he conegut, doncs no hi ha res a fer, eh? És una cosa que no té una cura, diguéssim. I, en canvi, bueno, a l'altre cantó, tindríem, bueno, les coses més... El zero psicòpata seria un altre perfil, no? Però aquest tema de la psicopatia màxima, per sort, com dic, existeix amb poca freqüència, no? Que típic que tenia la dona tallada a trossets, o la va fer trossos, no només la va matar, sinó que, a més, la va... Tal, i si vas baixant, doncs trobem en algun moment en aquest que disfruta o que li agrada veure o que li agrada visitar aquests llocs. A veure, una mica d'així ens ha passat a tots. Jo sóc de Terrassa i, bueno, a vegades quan passes, ostres, aquí va ser on no? Però, bueno, passes, però hi ha gent que aquí té una tirada més gran, és un grau de psicopatia més gran.
1: Una última pregunta que li volíem fer a la doctora Tània Estapé és, clar, els mitjans de comunicació com a tal, aquí sempre tenim el dubte de si... Quan expliques aquest tipus de notícies, si, clar, això els companys informatius ho tenen molt complicat, de dir, escolta, no vull dir el fet de blanquejar, però vull dir que sí que potser li estem donant més morbositat o més importància que d'altres notícies, que a vegades les positives, per exemple, no? Que això és un tema que sí, a mi sempre m'ha apassionat. Aquí al Nits de Ràdio sempre intentem ser d'explicar les coses positives, dic, perquè les negatives ja estan als informatius, ho diem en conya, però és quasi una mica així, no?
0: Tania? No, a veure, jo sé que... Ara no sé la dada, però jo sé que em sembla que als Estats Units fa molts anys que van fer, jo ho sé per un familiar meu que es dedica a això, que va intentar fer un telediari de coses positives i no va tenir èxit.
1: No el va veure ningú, imagina't.
0: Clar, perquè a vegades estàs escoltant la ràdio, vas a treballar amb el cotxe o així, i dius, ostres, sembla el rigor de les desdiches, no tot és això, i és que és veritat que l'actualitat sí, és sí. complicada, però sí. clar, tens la tant podria donar una nova notícia.
1: Sí, sí.
0: I és veritat que, bueno, que la notícia, jo ho veig amb grups que tinc de gent aquí al WhatsApp, heu vist ara el terratrèmol de Venezuela, que ho entenc, però potser surt que han trobat un tractament per no sé què, ningú diu res.
1: Efectivament.
0: Sí, és veritat, hi ha una apetència més per lo morbós, és veritat.
1: Aquí tenim molt que treballar, doctora, amb tots aquests temes.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Que jo sempre dic la conya, quan el teu equip de futbol doncs, ha guanyat un títol, ja tanques, no?, l'emissora, ja ho celebres i ja està. Ara, com hagi perdut, et vols autoflagelar, vols escoltar totes les tertúlies esportives, a veure que diguin, perquè que malament que ha jugat, és que heu de veure, i l'àrbit, ui, l'àrbit, i el no sé què. És a dir, és com que tenim més la necessitat de remoure tot això, no? Jo al contrari,
0: jo faig
1: al revés, quan jo tanco i vaig a una altra cosa i així me n'oblido i busco coses positives, no? Però bueno, sí, és això important. Que diem, és no deixa de ser fascinant i tenir la sort que els professionals pugueu treballar i pugueu estudiar sobre com, no? Per què, no? Reaccionem de manera d'una altra i poder treballar i poder doncs posar uns condicionants i uns aprenentatges que ens puguin servir a tot, crec que és molt necessari. Així que, gràcies a la doctora Tània Estapé per passar un cop més pel programa i fins la propera.
0: Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.

va passar tal dia com avui, 29 de juny del 1985. David Bowie i Mick Jagger enregistren una versió solidària de Dancing in the Street. L'enregistrament formava part de les accions vinculades al concert benèfic Live Aid, una iniciativa global destinada a recaptar fons per combatre la fam a Etiòpia. La col·laboració entre Bowie i Jagger va sorgir en un context de mobilització internacional en què la música es convertia en un vehicle de conscienciació i de solidaritat. Okay.

Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 29 de juny del 1985, que David Bowie i Mick Jagger s'ajuntaven en un estudi de gravació per enregistrar una versió solidària de Dancing in the Streets.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent inaugurar setmana, que ja estem estrenant una nova setmana. Ja és dilluns 29 de juny de 2026. I sempre ens agrada fer-ho, ja sabeu, ja ens coneixeu, ja sabeu de quin peu calcem, de que ens agraden aquestes notícies curioses que ens fan sorprendre'ns sobre l'ésser humà i que ens permeten també explicar segons quines coses. Quina has triat avui, David, a veure?
1: Mira, anem cap a Àustria, concretament cap als Alps austríacs, perquè el senyor Rudolf Schaubach, originari d'una població que es diu Villach, és un senyor que té ovelles, té aproximadament un miler d'ovelles, i una cosa que s'estan trobant tant a Àustria com a la veïna Alemanya darrerament són atacs de llops.
0: Ostres!
1: S'estan carregant els ramats d'ovelles. Llavors, fa 3 anys que va començar un projecte per intentar trobar una manera de protegir les seves ovelles.
0: És veritat, que bona, que bona.
1: De manera que ha desenvolupat, sí, un prototip d'una cota de malla.
0: Una cota de malla.
1: Sí, és com veure una ovella medieval.
0: Sí, totalment. De Fuego de Tronos.
1: Preparades per fer allò, la lluita de fustes.
0: Per entrar en batalla en qualsevol moment, sí. Juego de Tronos. Totalment.
1: Doncs és una cota de malla feta de plàstic, en aquest cas, que té unes punxes, de manera que permet a l'ovella moure's i alimentar-se lliurement, però protegeix de mossegades les ovelles. És lleugera, més, la xarxa, de manera que causaria prou dolor als llops per dissuadir-los de tornar a intentar mossegar, però tampoc no molestaria les ovelles.
0: No, clar.
1: Alguns dels pastors aquí, amb qui ha contactat, no ho veuen gaire clar, perquè diuen que podria ser poc pràctic, sobretot si s'acaba enganxant la llana en aquella armadura. Clar, imagineu que la llana comença a posar-se per sobre de l'armadura i després com ho fan?
0: Sí. Bueno, em recorda com allò que fan créixer les fruites en formes, que
1: sí,
0: de cop i volta veus un tomàquet en forma de qualsevol cosa. Doncs clar, seria... Home, i si no, és que haurien de ser de Kitaipon, però clar, Kitaipon, quina feinada, si tens 400, no? O 500, doncs dedicaries tot

0: del matí a posar-los la d'això, i després han recordat de quina és cada una, que cada una té les seves mides, saps?
1: Clar.
0: És com guardar els petos aquests, els que juguen a futbol i tot això, no? Els per als entrenaments, no? Que al final sempre en sobren, en falten, o hi ha un que ha acabat amb dos perquè va molt despistat. Bé, sigui com sigui, no deixa de ser una notícia curiosa, i també...
1: I com a mínim és una iniciativa que...
0: Aquí.
1: Que si bé ens pot resultar allò curiosa o ens pot cridar l'atenció, però també és una manera de preservar el medi ambient, és a dir, no ens carreguem els llops,
0: deixem que
1: continuïn, i que però protegim les ovelles alhora.
0: I que mosseguin unes altres coses.
1: Exacte.
0: Ja em sembla bé. Doncs sempre ben curiós, sempre ben fascinant tot el que podem aprendre, tot el que intentem compartir a les matinades de Nits a Ràdio. Iniciem setmana, que tingueu un dilluns 29 de juny fantàstic. David, que vagi bé.
1: Bon dia.
0: Bon dia a tothom, adeu-siau. Adeu-siau.

0: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
3: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
0: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliba Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Tu tens una filla, oi?
6: Sí.
5: De quants anys?
6: 8.
5: Com li parles d'Ucraïna?
6: No solo le hablo de Ucraïna. La llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana. El sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra, porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
7: També em vas explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta en missils perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
6: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista, porque nos da 5 minutos, y luego tranquilamente bajamos al refugio.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Quantes persones no venen a la tarda?

0: teràpia dient, és que recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia, és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte que allò no està prou resolt.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: Misión. Sin embargo, a medida que la polarización va subiendo la temperatura, se atrofia la autocrítica. Cualquier dimisión deja de considerarse honrosa, una honrosa muestra de asunción de responsabilidades, y pasa a considerarse una victoria del contrario. Criticar a los propios, ya sea por escándalos o por perder elecciones, en vez de un gesto de coherencia y autocrítica, ahora se ve como deslealtad. Ni el exceso de calor ni el de polarización son buenos para la toma de decisiones.
1: Moraleja, Marta.
0: En vez de dimitir, se lleva a resistir.
1: Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. A presó els pares del nadó mort a Sabadell amb signes de sacsejada brusca, i és que la jutgessa veu indicis de maltractament habitual en el cas. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. El RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, a hores d'ara, destacant que tenim una incidència, un accident a la GI-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, però, més enllà d'aquesta incidència, tenim força tranquil·litat. Parlem només d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Trobem lentitud al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, sobretot als primers trams, on es pateix més intensitat en la circulació. Per altra banda, també trobem retencions intermitents al Vallès, 1,5 quilòmetres, a la C58 des de Sabadell. També per la C17 a Parets del Vallès en direcció a Barcelona. També cap a la capital catalana tenim retencions al vessant Llobregat amb congestió per la A2 i la B23 des de Vallejar i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Matí assolellat després d'una nit tòrrida al Vallès i a la costa barcelonina, mínimes que s'han mogut entre els 24 i els 27 graus. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa, i pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament, amb màximes de 36 graus a Girona i Lleida i 33 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: A presó un pare i una mare per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura tenia símptomes compatibles amb haver patit una sacsejada brusca. Ana Utiel, bon dia.
5: Bon dia, Montse. La parella, que feia poc que s'havia traslladat de Saragossa a Sabadell, va trucar al 112 el passat dijous 25 de juny perquè el bebè no respirava. Els sanitaris van poder reanimar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Parc Taulí, on va acabar morint la matinada del divendres 26. Els metges van avisar els Mossos d'Esquadra en detectar que el nadó tenia símptomes sospitosos i la policia va detenir els pares, per als qui la jutgessa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, per un possible delicte de maltractament habitual amb resultat de mort, tal com ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha expressat el seu condol per aquesta mort i ha deixat clar que s'actuarà amb tota la contundència que correspongui.
2: Más de uno Catalunya.
3: Avui arrenca l'Audiència de Barcelona un dels judicis més importants sobre la gestió política de la pandèmia a Catalunya. En el banc dels acusats s'hi asseuran els exconsellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament frenar al març del 2021 la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en plena crisi de la Covid. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia, Montse. La Fiscalia considera que aquell retard va ser discriminatori perquè altres cossos, com els Mossos d'Esquadra, es vacunaven a un ritme molt més alt i els acusa de prevaricació amb peticions de fins a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars exercides per sindicats policials van més enllà i reclamen també penes de presó. Per contra, les defenses sostenen que totes les decisions es van prendre amb criteris estrictament sanitaris en un context d'incertesa i canvis constants amb la vacuna d'AstraZeneca. El judici, que s'allargarà fins a mitjans de juliol, reobre el debat de fons sobre fins a quin punt es poden portar als tribunals decisions polítiques preses en plena emergència sanitària.
3: I en clau política també els expliquem que Aliança Catalana ha decidit expulsar del partit el seu candidat a l'alcaldia de Figueres, Arnau Liesa, per mantenir una relació sentimental amb una menor d'edat. El mateix Liesa, de 31 anys, ha reconegut en un comunicat que des del gener té una relació amb una exalumna seva major de 16 anys. Des de la formació liderada per Sílvia Orriols, asseguren que desconeixien aquesta situació i afirmen que és incompatible amb els principis fundacionals del projecte. Per la seva banda, el fins ara alcaldable a Figueres ha presentat la seva dimissió i només ha lamentat no haver comunicat al partit la seva situació.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Atenció a les persones de fins a 35 anys que

0: visquin en un pis o en una habitació de lloguer a Catalunya, i és que la Generalitat ha obert avui, obrirà avui a les 9 del matí, volíem dir, una nova convocatòria d'ajuts per a joves llogaters. Ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Si poden acollir les persones que tinguessin 35 anys o menys a data del 31 de gener de 2026 i que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o una habitació. La quota mensual no pot superar els 1.000 euros en el cas de pisos de l'àmbit metropolità de Barcelona. A la resta del territori, els límits van de dels 600 als 750 euros, segons la comarca, i en el cas de les habitacions, el màxim oscil·la entre els 300 i els 450 euros. L'altra condició per rebre l'ajut és estar-hi empadronat i tenir uns ingressos anuals que no arribin als 36.300 euros.
0: Gràcies, Lola. Avui a Vaga Rodalies, convocada pel sindicat ferroviari, que protesta pel tancament del taller de Miranda de Ebro, la venda de Renfe Mercaderies, i el que considera un desmantellament del ferrocarril públic. La Generalitat ha fixat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta del dia, mentre que els serveis alternatius per carretera es mantenen amb horaris habituals. El Ministeri de Transports estableix 73% de servei a l'AVE i llarga distància i 65% a la mitjana distància. Renfe calcula que hi haurà unes 320 cancel·lacions arreu de l'Estat. Informació en format més breu. L'home mort presumptament a mans de la seva dona a Manresa era bomber del grup d'actuacions especials i natural de Santpedor. La víctima, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la seva dona, de 41 anys, com a sospitosa. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda dijous passat a Sant Salvador de Guardiola i ha ingressat a presó provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el TCJC. Més coses, els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes, al Berguedà, després d'una caiguda d'uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Humedes. Per atendre-la, ha calgut activar un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
2: Más de uno Catalunya.
0: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials. Perquè gaudir d'un gran esdeveniment, també es mouràs amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Terranz. Albert, bon dia.
3: Bon dia. El davanter del Futbol Club Barcelona, Robert Lewandowski, signarà en breu pels Chicago Fire de la Major League Soccer, segons va avançar ahir el periodista especialitzat en mercat de jugadors Fabrizio Romano. El polonès, que acaba contracte amb el Barça demà, va visitar fa dues setmanes la franquícia d'Illinois, amb qui signarà per les dues properes temporades. Els germans Márquez, Àlex i Marc acaben 5è i 7è, respectivament, al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, que s'adjudica al japonès Ai Ogura. El madrileny Jorge Martín és el nou líder del Mundial. I la selecció catalana de bàsquet perd 74-76 davant la de Gran Bretanya en partit amistós jugat ahir al Nou Congost de Manresa davant 2.513 espectadors.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
7: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
8: Siete y media, seis y media en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
9: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Bon dia. Presó provisional per als pares del nadó mort a Sabadell per un presumpte maltractament, mentre el Departament de Salut investiga si es van poder detectar signes d'alerta amb visites prèvies al CAP. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Arandiga, bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada avui dilluns, destacant aquest accident actiu a la GI 652 a l'altura de Pals, que encara obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa. També tenim una altra incidència. Fa una estona hi ha hagut una avaria a la A2, doncs que hores d'ara en Sant Joan d'Espí, en direcció Lleida, deixa encara 4 quilòmetres d'aturades intermitents. Per altra banda, tenim retencions habituals amb molta intensitat als accessos i voltants de Barcelona, destacant el Besòs en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també hi ha força lentitud pels túnels de Vallvidrera i també a la AP7, amb cues en direcció Tarragona entre la Roca i Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També en sentit nord hi ha un quilòmetre de lentitud al punt de Cerdanyola. Per altra banda, i per últim, destaquem el Llobregat amb cues a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al temps, matí assolellat després d'una nit tòrrida al Vallès i a la costa barcelonina, amb mínimes que s'han mogut entre els 24 i els 27 graus. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa i pel que fa a les temperatures baixaran lleugerament, amb màximes de 36 graus a Girona i Lleida i 33 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A presó un pare i una mare per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura tenia símptomes compatibles amb haver patit una sacsejada brusca. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. La parella, que feia poc que s'havia traslladat de Saragossa a Sabadell, va trucar al 112 el passat dijous 25 de juny perquè el bebè no respirava. Els sanitaris van poder reanimar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Parc Taulí, on va acabar morint la matinada del divendres 26. Els metges van avisar els Mossos d'Esquadra en detectar que el nadó tenia símptomes sospitosos i la policia va detenir els pares per als qui la jutgessa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un possible delicte de maltractament habitual amb resultat de mort, tal com ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha expressat el seu condol per aquesta mort i ha deixat clar que s'actuarà amb tota la contundència que correspongui.
0: En aquest sentit, el departament ha obert una investigació per comprovar si es van seguir els protocols i també contactar amb l'Aragó, on havia nascut la criatura. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
0: El més important, segons Pareja, és comprovar i revisar les dues visites rutinàries que el nadó va fer al CAP de Sabadell durant el mes de maig, quan no s'haurien detectat signes d'alerta.
2: Más de uno, Catalunya.
0: Avui arrenca l'Audiència de Barcelona un dels judicis més importants sobre la gestió política de la pandèmia a Catalunya. En el banc dels acusats s'hi asseuran els exconsellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament frenar al març del 2021 la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en plena crisi de la Covid. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Montse. La Fiscalia considera que aquell retard va ser discriminatori perquè altres cossos, com els Mossos d'Esquadra, es vacunaven a un ritme molt més alt i els acusa de prevaricació amb peticions de fins a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars exercides per sindicats policials van més enllà i reclamen també penes de presó. Per contra, les defenses sostenen que totes les decisions es van prendre amb criteris estrictament sanitaris en un context d'incertesa i canvis constants amb la vacuna d'AstraZeneca. El judici, que s'allargarà fins a mitjans de juliol, reobre el debat de fons sobre fins a quin punt es poden portar als tribunals decisions polítiques preses en plena emergència sanitària.
0: I en clau política també els expliquem que Aliança Catalana ha decidit expulsar del partit el seu candidat a l'alcaldia de Figueres, Arnau Liesa, per mantenir una relació sentimental amb una menor d'edat. El mateix Liesa, de 31 anys, ha reconegut en un comunicat que des del gener té una relació amb una exalumna seva major de 16 anys. Des de la formació d'extrema dreta, liderada per Sílvia Orriols, asseguren que desconeixien aquesta situació i afirmen que és incompatible amb els principis fundacionals del projecte. Per la seva banda, el fins ara alcalde de Figueres ha presentat la seva dimissió i només ha lamentat no haver comunicat al partit la seva situació.
2: Más de uno, Catalunya. amb Montse Valls.
0: Atenció a les persones de fins a 35 anys que visquin en un pis o en una habitació de lloguer a Catalunya, i és que la Generalitat obre avui a partir de les 9 una nova convocatòria d'ajuts per a joves llogaters. Lola Sorribas, bon dia.
6: Bon dia, Montse. S'hi poden acollir les persones que tinguessin 35 anys o menys a data del 31 de gener de 2026 i que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o una habitació. La quota mensual no pot superar els 1.000 euros en el cas de pisos de l'àmbit metropolità de Barcelona. A la resta del territori, els límits van dels 600 als 750 euros, segons la comarca, i en el cas de les habitacions, el màxim oscil·la entre els 300 i els 450 euros. L'altra condició per rebre l'ajut és estar-hi empadronat i tenir uns ingressos anuals que no arribin als 36.300 euros. Els interessats poden presentar les seves sol·licituds des d'avui, 29 de juny, a les 9 del matí, i fins al 10 de juliol, a les 2 del migdia. La convocatòria té una dotació pressupostària de prop de 27 milions d'euros i l'import de l'ajuda individual pot anar dels 20 als 250 euros en funció dels ingressos.
0: Gràcies, Lola. Sàpiguen també que avui hi ha vaga de Rodalies convocada pel sindicat ferroviari, que protesta pel tancament del taller de Miranda de Ebro, la venda de Renfe mercaderies i el que considera un desmantellament del ferrocarril públic. La Generalitat ha fixat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta del dia, mentre que els serveis alternatius per carretera es mantenen amb horaris habituals. El Ministeri de Transports estableix el 73% de servei a l'AVE i a la llarga distància i el 65% a mitjana distància. Amb tot, Renfe calcula que hi haurà unes 320 cancel·lacions arreu de l'Estat.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls, Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz i Labito Furgón patrocinen los deportes.
0: Les 8 i 27, els esports amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
7: Bon dia. El davanter del Futbol Club Barcelona, Robert Lewandowski, signarà en breu per Chicago Fire de la Major League Soccer, segons va avançar ahir el periodista especialitzat en mercat de jugadors Fabrizio Romano. El polonès, que acaba contracte amb el Barça demà, va visitar fa dues setmanes la franquícia d'Illinois, amb qui signarà per les dues properes temporades. Els germans Márquez, Àlex i Marc acaben 5è i 7è, respectivament, al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, que s'adjudica al japonès Ai Ogura. El madrileny Jorge Martín és el nou líder del Mundial. I la selecció catalana de bàsquet perd 74-76 davant la de Gran Bretanya en partit amistós jugat ahir al Nou Congost de Manresa davant 2.513 espectadors.
8: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
9: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
8: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicios Service Care.
9: Pues sí que había más.
8: Con Mercedes-Benz, tu hábito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
10: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
0: En cultura, el Festival Grec de Barcelona inaugura avui la seva edició del 50è aniversari amb l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos. El certamen presenta un centenar d'espectacles fins a l'agost, sota la premissa de rellegir el passat i imaginar el futur. La programació inclou teatre, música, dansa, circ, cinema i instal·lacions, i també una col·laboració especial amb la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí amb el concert Arrels de Llum. L'obra inaugural reobre el fossat del Teatre Grec en homenatge als 50 anys del festival. I en plana musical, comencem una setmana plena de cites amb festivals d'estiu, entre les més destacades, el concert de Mica a Barcelona. L'Itàlia actuarà aquest dijous als jardins del Palau de Pedralbes amb motiu del certamen Les Nits de Barcelona. Pel que fa a altres festivals, el Bars Festival portarà Joan Dausà, M. Clan i Marta Santos al Poble Espanyol, i el Vida Festival portarà a Vilanova i la Geltrú a artistes de renom com Amaya, Ralfi Chu i Barry B. Doncs arribem així al final d'aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
11: 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canàries.

0: edició molt especial que coincideix amb el 150è aniversari del mestre. Vine al Vendrell. Celebrem el violoncel.
1: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
2: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
7: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
6: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
7: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
8: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
5: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
5: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat. Pues què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: D'aniversari del mestre. Vine al Vendrell. Celebrem el violoncel.
8: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
9: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
11: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
12: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no, no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
12: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
14: Estats Units avui compensen,
13: eh? Estats Units.
14: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
13: Ah, mira.
14: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
13: No és molt dels Estats Units, no?
14: No és dels Estats Units.
13: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
12: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
15: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
16: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
12: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
17: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
18: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
17: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametllet.
19: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
18: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
19: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics, l'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
12: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Respostes i deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi del Llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat, amb Míriam Frank.
6: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
7: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
8: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
9: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
6: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
2: L'actualitat de Catalunya... Entra a ondacero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. ondacero.es/Catalunya.
10: Territorio Negro en Más de Uno. Con Marlaska y Rendueles.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dilluns 29 de juny i a la ciutat volem parlar sobre una cita ineludible que tenim tots aquest diumenge 5 de juliol. Amb aquestes altes temperatures, res millor que banyar-se, així que la Fundació Esclerosi Múltiple ens convida a mullar-nos un any més a les piscines de tot Catalunya per recaptar fons, per seguir investigant una malaltia que a dia d'avui encara no té cura. De seguida en parlarem, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim a Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què tal, nois, el cap de setmana bé?
2: Molt bé, molt bé. Una miqueta de Costa Brava, que ja era hora, feia temps que no pujàvem a l'apartament.
1: No has sortit de la platja,
2: i,
1: no?
2: No, no, i de la piscina, eh? Jo crec que la nena ara també a la piscina li crida molt.
1: Sí, i, home, amb aquestes calors, perquè no li cridi.
2: I tant.
1: Que bé, que bé.
3: Jo no he tingut la sort d'anar a la Costa Brava aquest cap de setmana, però m'ho he passat molt bé, també.
1: Tu sempre t'ho passes bé. Tu no necessites sortir de Sants per passar-t'ho bé.
3: He sortit de Sants, eh?
1: Què dius?
3: Sí, perquè
1: l'estimat
3: ajuntament m'ha fet la festa del tour i vaig estar gaudint dels concerts de la festa del tour. La veritat, sí, que molt bé, molt bé.
1: Què és això de la festa del tour?
3: Perquè com el Tour de França comença...
1: Ah, la festa del Tour de França.
3: Sí, la festa del Tour de França. S'han inventat com una festa major de Barcelona que es diu la festa del tour.
1: Vale, vale, pensava que Sants teníeu la festa del tour.
2: Que el carrer Finlàndia havia organitzat...
1: Una altra festa d'aquestes...
2: Són capaços, eh? Són capaços.
1: Peter, què volies dir?
4: No, res, que jo he fet un rècord. He anat a acabar aquest cap de setmana i només en dues hores ja m'he cremat una miqueta els ombros.
2: Molt bé.
1: Jo no te'l veig cremat,
4: Mira, per aquí.
1: No està...
4: Tot això per aquí està...
1: Bueno, a tot li diem cremat.
2: He vist cremades...
1: Vigileu, perquè ens hem de posar...

0: crema sobretot.
1: Crema, bueno, ja vam escoltar els consells l'altre dia, així que vigileu les altes temperatures perquè la pell té memòria. Vinga, Peter, comencem. Quina és la cançó que ens portes avui?
2: Avui la cançó no va de cremades, sinó tot el contrari, va de diners. Escolta'm.
3: Ara m'he recordat el Robert Calvo fent el...
1: Home, ja el tindríem aquí ballant i cantant, sí, sí, i tant.
2: Ah, ja sabeu quina cançó es tracta, no?
1: Home, i tant, mítica cançó
2: d'Ava. Money, Money, Money, d'Ava, publicada l'any 1976. I cap a on creieu que anirà la cosa avui?
1: Home, ja ho has dit, diners.
3: Algú de
2: diners. Diners, diners. Sí.
4: Està la vida molt cara.
2: Va, vinga, doncs perquè no ho sàpiguen, demà, 30 de juny, s'acaba el termini per presentar la declaració de la renda corresponent al 2025. La campanya va començar el passat 8 d'abril i demà dimarts abaixarà la persiana. Així que si sou dels que ho deixeu tot pel darrer moment, que sapigueu que aquest moment ja ha arribat. La bona notícia és que encara sou a temps de fer la declaració a través del web o l'aplicació oficial de l'Agència Tributària. En cas que tingueu cita prèvia, també podeu fer per telèfon o presencialment. Per tant, si encara teniu pendent la declaració, només podeu deixar-ho per demà. Tu ja has fet la declaració, Mini?
1: Evidentment, com a bona contribuent que,
3: Sóc,
1: ja la tinc presentada i tot. O sigui que espero que vosaltres també, si l'heu de presentar.
3: Sí.
1: Hi ha gent que no l'ha de presentar, no arriba als mínims, amb la qual cosa no s'ha de presentar. Això també ho hem de tenir en compte. Però vigileu, perquè demà acaba el termini i després venen els ensurts, eh?
4: Sí.
2: Bueno, ja ho deia Ava, no? Que treballo nit i dia per pagar factures.
1: Pues tal qual, tal qual, tal qual. Així és la nostra vida, però amb alegria és dilluns, així que millor no ens enfonsem ja, perquè queda molta setmana per endavant. Recordeu, demà acaba la declaració, el termini per presentar la declaració de la renda. Si us ha sortit a tornar. Enhorabona.
4: Sí.
1: Si heu de pagar, doncs, bueno, esperem que hagueu estalviat aquests mesos. Vinga, Gerard, repte.
3: Cançó calorosa, eh? Tercera setmana
1: d'aquesta... L'altre dia vaig escoltar una. Dic, mira, una altra per la llista.
3: Ah, ja me la diràs.
1: És que no me'n recordo.
3: O no m'ajudaràs. Ah,
2: no
3: te'n recordes, eh? No te'n recordes.
2: Ha deixat el marró després per mi, així que no l'ajudis.
1: Sí, sí, sí, no, no
3: me'n... No m'acuerdo, eh? Com els judicis, eh? Molts que diuen, no m'acuerdo i tal.
1: No,
3: és que no em vols ajudar.
1: No, de veritat, eh? Però li preguntaré a les persones amb les que ho vaig comentar.
3: Aviam.
1: És a dir, el Robert.
3: Doncs tercera setmana d'aquesta minissecció, segurament a mesura que passin els dies serà més difícil, però encara tinc comodins guardats sota la màniga com aquest. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella.
1: Calla, que no sé si era aquesta. Calla, que no sé si era aquesta.
3: Home, clar, aquesta la tenia, és això, la llista de comodins. No volia caure amb aquestes cançons, però és que...
1: Per què?
3: Avui he tingut un matí ocupat i aquest comodí doncs em permet sortir airós del repte. Sí, però va, volia fer una miqueta diferent.
1: Millor que puguem cantar, no?
3: Sí, i aquesta és això, és cantable.
1: En anglès has portat poques, cosa estranya en tu, que a tu t'agrada molt.
3: Sí, alguna he portat, però tranquil·la, que encara queden.
1: Has de portar alguna en algun idioma exòtic.
3: Estaria bé, eh? Sí, és veritat. A veure, quan tingui una miqueta de temps, m'he de posar a buscar calor en diferents idiomes i aviam...
1: Sí.
3: Em ve de gust. Però ja saps que, a més, a mi la música internacional també m'agrada.
1: Per això t'ho dic.
3: M'agrada. Un comodí deia que és aquest mucho mejor, tot i que tots la coneixem amb el nom de Hace Calor, tenim aquest dilema dins del programa. Cançó de los Rodríguez, publicada el 1995, composta per Ariel Roth, que encara avui dia doncs, és escoltada i sobretot recordada, versionada també per molts artistes, tot i que cap d'elles serà com l'original.
1: Bueno, un clàssic, hem de dir, d'aquest tamacle.
3: Sí.
1: Estic pensant, és que no sé si és aquesta o no. Ai, m'està picant.
3: Si no, la d'Escuela de Calor, que també la tinc pendent a la banqueta vagi amb el coet al cul.
1: Ja te la diré, si ho sé. Què preguntes a la gent? És que no sé com...
3: Sobre calor no, perquè és que ja l'hem preguntat molt.
1: Si algú no té calor...
4: Que ho digui.
1: Que ens ho digui.
3: Mira, seria una bona pregunta.
1: Sisplau, si algú no ha passat calor aquesta nit, en algun poble que no faci calor, que s'estigui fresquet, no sé, a la Cerdanya, per exemple, que hi ha temperatures més suaus, que ens ho expliquin i ens facin una miqueta d'enveja, va.
3: Jo pel barri ja escolto la típica frase cunyada de «Qué frío, qué hace, eh?» I és en plan, ja està el cunyat de torn.
4: Sí.
3: «Ostres, sí, qué frío, tal».
1: Comentari d'ascensor, eh?
3: Sí, sí. D'ascensor i de carrer, que cada vegada s'ajunten més. Doncs mira, no, Míriam, avui aprofitem el tema que ens portarà el síndic de Barcelona, David, bon dia, per fer la pregunta, i és que avui el David ens parlarà del cas de l'home que va ser multat per aparcar en una plaça de minusvàlids perquè el distintiu no estava col·locat correctament al parabrises del cotxe. L'home argumentava que el distintiu li va caure accidentalment, va demostrar que tenia dret a la plaça i gràcies a la mediació del síndic l'Ajuntament li ha acabat anul·lant la multa de 200 euros. El David ens n'explicarà els detalls d'aquí uns minuts, però pel que preguntem avui és per...
1: Ojo.
3: Ojo la cançó.
1: Ojo, ojo, escolteu.
3: Multes injustes.
1: Pon-me la multa.
3: Pon-me la multa, pon-me la hora.
1: És un clàssic, Montse, no sé com no el coneixes.
3: Com es deia el grup?
1: No me'n recordo.
3: Cairo.
1: Els mítics Cairo.
3: I és tremenda la intrahistòria, diguem, d'aquesta cançó. És que una policia està tan de bon veure, està tan bona, dit directament, dit vulgarment, doncs que pon-me la multa, no? Que això també és bastant cunyat,
1: és molt cunyat,
3: realment.
1: Sí.
3: Doncs mira, no, el que volem saber, acompanyats d'aquesta tremenda cançó, és si alguna vegada us han posat alguna multa injusta o excessiva, si el o la policia ha filat molt prim. Si heu comès una infracció, toca pagar, però hi ha casos en què potser la infracció no ha estat tan grossa i us acaba caient el pes de la justícia i afectant també el moneder, que no és poc. Ja sé que quan pensem en multes acostumem a pensar en infraccions al volant, però de multes hi ha de tots els tipus. Per això volem escoltar anècdotes sobre multes injustes. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio a través del telèfon del programa 676-760908. Quan us han posat alguna multa injusta o excessiva? 676-760908.
1: Montse Valls, tu ets molt bona nena. Dubto que t'hagin posat mai una multa, però t'ho haig de preguntar. T'han posat alguna multa injusta?
0: Mai m'han posat cap multa, la veritat. És que entre que no tinc carnet de cotxe, llavors això facilita molt també que no m'hagin posat cap multa. Però després, és que fins i tot estava pensant en quan sortia de festa amb les meves amigues, jo que sé, que a vegades anàvem a Mataró, a Cocó, a tal, no sé què, al tornar al tren, que veies tota la gent que es colava, tal, no sé què, jo era la típica amiga que deia, no, noies, anem a comprar els bitllets, no sé què, els jugadors, i compràvem els bitllets, sí.
3: La veu de la consciència.
0: No, sí, perquè deia, és que soc la Lady de Murphy, o sigui, jo seré la número 300 que es colarà, però la número 300 a la que li faran un control i li faran pagar una multa, i no tinc ganes. Llavors prefereixo pagar els 6 euros de bitllet que no 50 de multa.
1: Totalment, totalment. Peter, tu, alguna multa?
2: Mira, jo sempre faig les rotondes per fora, com s'ha de fer. Però quan em vaig treure el carnet, anava a treballar al port de Barcelona, sí? Hi havia una zona que sempre es ficaven tots els camions i t'havies de fer la rotonda per dins i acabar per fora. I què vaig fer? Li vaig tallar el carril a un policia que anava a secreta.
1: Molt bé.
2: I amb la L, que feia res, una setmana o dues
1: quan
2: que tenia
1: passar,
2: el cotxe, em va parar, i jo, bueno...
3: Ni la L et va semblar, va salvar d'una multa.
2: Bueno, li vaig fer pena, li vaig dir, mira, que és el primer dia de feina i tal, i bueno...
1: Va
2: posar el mínim.
3: Clar, però això de les rotondes que sempre s'han de fer pel carril més de fora, no acaba de ser així, no? O sigui, si tens la primera sortida més immediata, sí, però si ja vas a la segona, crec que t'has de posar una mica al mig i després...
1: Les rotondes és un món, eh?
2: Tot per fora.
3: És un món.
2: Que jo sàpigues tot per fora. Bueno, la multa em va caure i no vaig poder. Li vaig fer ullets a la gent i va dir que no.
1: La vas pagar?
2: Sí. La vaig pagar abans per pagar la meitat. Si no...
1: Molt bé. Tu, Gerard, què?
3: Jo, les multes que he rebut, crec que han estat totes justes. Sí, perquè són sobretot això, amb el cotxe... algun càrrega i descàrrega, que em vaig confiar... per mitja hora, Diu, són les 8:15.
1: No passarà
3: ningú. Per mitja hora no passarà res. Me'n recordo anant al dentista. Un dia que havia d'anar al dentista, no trobava lloc, dic, va, el deixo aquí, que per mitja hora no... Això. Surto del dentista i el cotxe ja no hi era. Era el dipòsit, ja. Vull dir, se me'l van portar a la grua... Sí.
1: Seria més de mitja hora.
3: No, era mitja hora, però vaig mirar, dic 7:30, dic...
1: Ostres.
3: Molt malament ha de sortir la cosa. Doncs pam!
1: Perquè a partir de les 8 ja es podia aparcar.
3: Clar, sí, carregar i descarregar.
1: Qui va venir a descarregar?
3: Mitja hora, qui va venir a mi? Exacte.
2: Què va sortir més car, el dentista o la multa?
3: Doncs crec que... Estan allà, però crec que la multa, perquè...
2: Sí?
3: Sí.
0: I a tu, Míriam?
1: Doncs mira, un cop embarassada de 9 mesos... em va venir a buscar el meu marit aquí davant, va aparcar on... Bueno, va parar, no aparcar, on els taxis. Mm. I un taxista... Aquí no puede estar...
3: Bueno, es que taxistas...
1: Un segundo, está bajando mi mujer, tal... No, no, no. I va avisar la policia, que està rondant per allà... Póngale la multa... Per... Si va tocar els nassos una mica el taxista,
0: ja,
1: eh?
0: Ja, ja.
1: I jo, és que estava creuant el carrer, com ja, ja. Amb el meu bombo...
3: I a ja. Més embarassada... I,
1: tot I clar, la policia li va dir... Jo no te la posaria, però com que t'ha denunciat, entre cometes, yeah. te l'haig de...
2: No hi havia l'enganxina de bebé a bordo, no s'havia desenganxat.
1: No havia bebé encara.
0: Vull yeah. dir.
3: Bebé a bordo de la Míriam.
2: Sí, clar, sí, però... no.
1: I em va veure la policia i va dir, em sap supergreu, però clar...
0: Jo, sí que
1: no va baixar del cotxe, no m'ho yeah. dir, que es podia moure.
3: Mare, el taxista...
1: Sí, va ser una mica mala...
0: I a més... És que tenim la parada de taxis aquí davant,
1: més...
0: literalment, eh? O sigui...
1: sí, sí. És que hi havia lloc.
0: Ja.
1: És a dir, no estava tota plena la ja. parada de taxis.
3: Clar, clar, clar.
1: Però bueno,
3: ostres,
1: mal fet per la nostra part, no es pot aparcar ni parar a una parada de taxis, però una mica d'empatia, però bueno, ja. És igual. I vosaltres, us han posat alguna vegada una multa injusta o una multa que digueu, vinga, va, aquesta sí, sí que és justa, però la fa gràcia explicar-la perquè realment, o si us l'han retirat, a vegades,
3: sí,
1: com en el cas
3: sí.
1: que ens explicarà el síndic de Greuges de Barcelona, David, bon dia. Notes de veu al 676-76-0908. Mentre que arriben les vostres multes, repassem l'actualitat.
0: Som-hi.
1: I comencem explicant que Catalunya va registrar 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la setmana passada.
0: Segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor. 76 d'aquestes morts corresponen a persones de 85 anys o més, el col·lectiu que és més vulnerable. I des del 2015 mai s'havia registrat un juny amb tantes defuncions per calor. Doncs tenint en compte aquest risc mortal que poden comportar les altes temperatures, avui hem sabut que Inspecció del Treball de Catalunya ha enviat comunicats a més d'11.000 empreses per recordar la necessitat de protegir els treballadors davant el risc de cops de calor aquest estiu. El 60% de les companyies avisades són del sector de la construcció i el 40% del sector agrari, que són els més exposats a les altes temperatures.
1: Expliquem també que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les explotaven sexualment amb 11 cases prostíbul a Catalunya. L'operatiu ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans.
0: Els dos grups criminals estaven coordinats i fins i tot tenien un prostíbul conjunt. Captaven les dones a l'Amèrica Llatina i es guanyaven la seva confiança per fer-les venir a Espanya. Marcos Gómez és inspector en cap del grup de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsetats Documentals.
4: Se trataba de víctimas jóvenes, muy jóvenes, procedentes del continente latinoamericano, en una situación de vulnerabilidad, sin medios para poder subsistir y con familiares a cargo. Contactan con una persona en España, el cual les promete una serie de condiciones y al llegar a España, esta persona les dice que tiene una deuda de entre 8 y 10.000 euros que deben de pagar ejerciendo la prostitución.
0: Tots els prostíbuls eren cases de les províncies de Barcelona i Girona i oferien el que els investigadors anomenen prostitució low cost, cosa que feia augmentar el nombre de clients i empitjorar les condicions de les dones.
1: I atenció, perquè a partir d'avui fins al 10 de juliol es poden sol·licitar les ajudes al lloguer per a joves a Catalunya.
0: Sí, poden acollir menors de 35 anys que tinguin contracte de lloguer de pis o habitació. L'import de l'ajut oscil·la entre els 20 i els 250 euros al mes, segons els ingressos i l'esforç econòmic que suposa el pagament de la renda. Els lloguers subvencionables tenen límits que varien per territori, fins a 1.000 euros a l'àrea metropolitana de Barcelona, 750 euros a la resta de la demarcació de Barcelona i Girona, 700 euros a Tarragona i 600 euros a Lleida i l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar presencialment, electrònicament o a través de la xarxa de mediació per al lloguer social.
1: Doncs tot plegat ho ampliarem al Notícies Mitjà a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i atenta perquè avui la secció la fa el Gerard.
0: Ja l'escoltaré atentament.
1: A veure com fa
0: sí.
1: paraula de cançó.
0: Ja nervis.
1: Montse, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Un any més arriba el Mulla't per l'esclerosi múltiple, la campanya més emblemàtica de la Fundació Esclerosi Múltiple. En aquesta edició, com sempre, l'objectiu és donar visibilitat i suport a les prop de 12.000 persones que conviuen amb aquesta malaltia neurodegenerativa, que recordem encara no té cura. Així que és important que amb iniciatives com aquesta es pugui impulsar la recerca científica.
3: Des de l'any 1994, el Mulla't per l'esclerosi múltiple s'ha convertit en una gran onada de solidaritat que cada estiu recorre a Catalunya. El que va començar com una acció simbòlica, avui compta amb la implicació de més de 500 piscines que any rere any obren les portes a la ciutadania per sumar esforços contra aquesta malaltia. En aquesta ocasió, la cita tindrà lloc aquest mateix diumenge, 5 de juliol.
1: Doncs per saber com serà l'edició d'enguany, saludem la presidenta executiva de la FEM, Rosa Marriera. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: També ens acompanya l'Albert Romero, una d'aquestes prop de 12.000 persones que conviuen amb la malaltia a casa nostra, en aquest cas des del 2023. Albert, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Comencem pel principi, Rosa. Què és exactament l'esclerosi múltiple i com és el dia a dia de les persones que la pateixen?
5: Bueno, doncs l'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune, és degenerativa i, de moment, com tu deies, sense cura. Afecta el cervell, la medul·la espinal, de manera que el nostre sistema nerviós central, que està recobert d'una capa de miel,

0: mielina es veu afectat perquè t'afecta autoimmune i no pot transmetre correctament els impulsos nerviosos. Per tant, hi ha una varietat de sintomatologia, des de problemes visuals, problemes d'equilibri, trastorns de la marxa, trastorns esfinterians, cognitius, o sigui, una varietat de sintomatologia que pot conviure entre ella o ser de forma molt aïllada. Mm-hmm. Això al final em fa el que en diem la malaltia de les mil cares, no? Que afecta de forma molt diferent a cada persona.
1: Mm-hmm. És per això que, tenint en compte que hi ha moltíssimes, malauradament, moltíssimes malalties que encara no tenen cura, i per això és importantíssim actes com aquests, no? Per ajudar la investigació.
0: Sí, totalment. O sigui, primer per ajudar a la investigació, per aconseguir recursos i per poder acabar amb aquesta malaltia, i després també per sensibilitzar, no? Perquè aquestes malalties amb una sintomatologia tan variada, a vegades amb símptomes invisibles, fa que les persones que la viuen necessitin trencar una miqueta també l'estigma, que es conegui i que puguin portar una vida el més normalitzada possible. Per tant, aquesta onada solidària, que m'ha agradat molt, no?, aquest concepte que heu introduït, doncs bàsicament és per això, o sigui, per donar-ho a conèixer, per trencar estigmes, per naturalitzar el dia a dia de les persones amb esclerosi múltiple i, òbviament, per sensibilitzar i també aconseguir recursos per aturar-la.
1: Perquè, Rosa, en aquest sentit, hi ha hagut alguns avenços significatius en la investigació per l'esclerosi múltiple en aquests darrers anys?
0: Bueno, brutal. O sigui, jo crec que és una de les malalties on hem pogut fer un gir més espectacular. De fet, l'any 1994, quan comencem amb el mullat, no tenim cap tractament per l'esclerosi múltiple. Ara disposem de 14 tractaments que són específicament per la part de la inflamació de l'esclerosi múltiple, no? Que seria bàsicament tots els temes de remitent recurrent. O sigui, hi ha dos tipus d'esclerosi múltiple, la que afecta un nombre més elevat de persones, que cursa en brot, i després hi ha un altre col·lectiu de persones que tenen una progressió de la malaltia. Ara, a més, hem introduït un altre concepte, i és que hi ha un 30% de les persones en global que tenen esclerosi múltiple que van patint una progressió des del principi, no? Que, si vols, això ho parlem després, més endavant, però que el que dèiem, no? O sigui, que en aquests anys ha canviat perquè les persones amb remitent recurrent, o sigui, ens ho diuen els neuròlegs, abans veien moltes cadires de rodes en les consultes i ara pràcticament no n'hi ha, no? Per tant, en aquesta part hem avançat moltíssim, però ens queda el repte de la progressió, que és el repte que encara tenim sobre la taula i que no tenim en absolut controlat.
2: Doncs aquest és el repte, però sembla que anem pel bon camí. Albert, trencar l'estigma és important, també és important la investigació per trobar una cura, però imagino que també ho és a l'hora de fer un diagnòstic, no? Encara hi ha moltes persones que han de passar un llarg camí abans de saber què és el que els hi passa per aquests símptomes invisibilitzats que deia la Rosa. Com va ser en el teu cas?
3: Sí, doncs bé, en el meu cas va ser una mica per una neuritis, que jo no sabia el que era. És una mica el que ha explicat la Rosa, és inflamació del nervi òptic i que, per tant, m'impedia veure per complet per l'ull dret. Jo només hi veia per l'ull esquerre, diguéssim. I alhora, diguéssim, també tenia doncs formiguejos i la cama dreta adormida. Però clar, són símptomes que jo no els relacionava precisament per això, no? Perquè jo no tenia... O sigui, havia sentit a parlar de l'esclerosi múltiple, però no la tenia present com per identificar-la. Aleshores, clar, jo vaig anar a un oftalmòleg i l'oftalmòleg em va dir no, tu has d'anar a un neuròleg perquè l'ull el tens bé, el problema està més a dintre. I aleshores va ser quan ja a neurologia, sí que és veritat que el meu cas va ser, entre cometes, ràpid, perquè a l'haver debutat, diguéssim, amb aquests dos símptomes, de seguida ells sí que ho van relacionar. I de fet, un dels comentaris que em va fer la meva neuròloga i que també ha mencionat una mica la Rosa, és que com que havia tingut sort d'haver estat diagnosticat l'any 2023. Va dir, això fa uns anys potser no haguéssim anat tan ràpid. I clar, i aleshores és quan et parlen de la importància d'un diagnòstic ràpid i eficaç. I per això doncs és important.
1: I en tot això, Albert, ja li preguntàvem ara fa un moment a la Rosa com és el dia a dia de les persones amb esclerosi múltiple. En el teu cas, com t'ha canviat la forma de viure?
3: Clar, a mi m'ha canviat per complet. Jo crec que una de les paraules que més s'ha repetit en totes les persones que he pogut conèixer, també a través de la FEM, és una mica la incertesa, no? Jo crec que el dia a dia, per sort ara, i gràcies a tots els tractaments que hi ha es pot fer un dia a dia amb una certa normalitat, no? Que inclús jo vaig tenir el meu propi debat intern de què és una vida normal, no? Perquè a mi em deien, podràs fer vida normal, dic ja, però a mi m'ha d'estar canviant per

0: complet. Però, tot i que puguis adaptar-te i gràcies als tractaments, això, fer un dia a dia i continuar amb la teva vida, diguéssim, sí que és veritat que almenys jo ho vaig començar a viure una mica amb incertesa pel fet de no saber quan et podrà donar un brot. Doncs sí que tenir una mica més de responsabilitat sobre la teva salut, de cuidar-te una mica més. Aleshores també hi ha un acompanyament molt important per part de la FEM, no? que doncs, tots aquests dubtes i neguits que tu tens doncs, te'ls va resolent una miqueta. I sí que és veritat que per sort ara l'impacte de l'enfermetat en el dia a dia, almenys en el meu cas, no ha estat molt rellevant. Sí que és veritat que he fet un canvi a nivell laboral i personal, però bueno, al final, mira, també són coses de la vida.
1: I no sé fins quin punt, Albert, l'impacte psicològic, el gestionar tot allò a nivell mental, és dels aspectes més complicats que has hagut d'afrontar.
0: Sí, la veritat és que sí, va ser molt dur, perquè, clar, al final un diagnòstic així costa molt d'encaixar, sobretot també perquè, bueno, per aquesta incertesa que comentàvem, no? Ells et diuen, vale, tens això, però nosaltres no podem predir el futur, els metges. Aleshores, clar, és complicat i doncs, també hi ha una família al darrere, hi ha uns amics que per sort doncs, et van fent costat i et van acompanyant, diguéssim, en tot el procés, però sí que hi ha hagut molta feina per part també de la meva psicòloga, que també la vaig conèixer a través de la FEM, que va ser un punt d'inflexió, perquè al final, clar, jo necessitava aquest acompanyament. El que passa que no sempre és fàcil demanar ajuda i fins que no estàs preparat, doncs, bueno, doncs potser sí que són moments més difícils.
2: Rosa, parlem d'aquesta edició del Mulla't, que arriba aquest diumenge. Explica'ns una mica com serà.
3: Doncs mira, aquest diumenge ens banyarem, com sempre, ens mullarem, com sempre fem, i en el cas de Barcelona, o sigui, tenim seus centrals a tot arreu, Tarragona, Lleida, Girona, i en el cas de Barcelona, doncs ens tornarem a trobar al Club Natació Atlètic Barceloneta, i després, a part, tenim doncs les més de 500 piscines que podeu trobar a la web de mullat.cat, no? Moltes opcions per mullar-se, com sempre. Tenim el Col·legi de Farmacèutics, que aquest any també està amb nosaltres venent els ventalls solidaris. Ens podem mullar a restaurants, ens podem mullar amb activitats com les que hi ha als aquàtics, al Waterwall, a l'Illa Fantasia. Tenim l'oli del Mulla't, les travesses de mar. Bueno, tot això ho podeu veure a la pàgina web. Per tant, una miqueta el que diem sempre, no? Que no hi ha excusa per mullar-se, per participar, per visibilitzar aquesta malaltia. I com comentava ara l'Albert, al final, o sigui, jo crec que l'impacte més gran és que és una malaltia que debuta en persones molt joves, no? Llavors, aquesta incertesa que comentava, aquest no saber el que passarà amb la meva vida, aquesta adaptació, tot això és fonamental que puguem acompanyar aquestes persones, que es puguin cuidar, que en puguem tenir cura, que fem rehabilitació, que es puguem orientar a nivell laboral i, òbviament, doncs, que puguem seguir treballant en la recerca com projectes que tenim ara sobre la taula.
1: Aquest Mulla't és, sens dubte, una cita ja ineludible per la ciutadania, però també pels afectats per aquesta malaltia, no, Albert? Què suposa per vosaltres iniciatives com aquesta?
0: La veritat és que és molt important. Perquè al final la capacitat que té la FEM a nivell de divulgació i conscienciació és molt alta i aquesta campanya arriba a moltes persones. Aleshores, ja no només per la banda tan científica, que evidentment és molt necessària, ajuda, com comentàvem abans, també a trencar aquest estigma i també ajuda a moltes persones a no haver d'estar sempre explicant com es troben, perquè al final és una malaltia una mica invisible i tu de vegades et trobes malament i has d'anar sempre donant explicacions. I aleshores jo crec que la FEM també ho fa una labor molt, molt important d'explicar què és l'esclerosi múltiple i ho fa d'una manera molt fàcil perquè la gent ho pugui entendre i aleshores així et sentis potser menys jutjat o bueno, que siguis més capaç de conviure, no, en una societat on de vegades, si no sembla que tinguis res, sembla que estiguis bé i no és així, almenys en aquest cas. Per tant, penso que és molt important i aquesta campanya, clar, és, bueno, és molt de les més grans que fa juntament amb el Mulla't. Per tant, és, no sé, jo estic molt content també de participar i de que es faci també.
2: Doncs Rosa, només ens queda fer una crida a tothom perquè participi aquest diumenge al Mulla't, perquè no podem deixar de mullar-nos.
3: Totalment, o sigui, us esperem a tots el dia diumenge, dia 5, que ara ve molt de gust mullar-se, a més amb aquesta calor,
1: i tant.
3: Ho farem tots a les 12,

0: per les 12.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya, persones joves, i que és la segona causa de discapacitat en aquestes persones joves al nostre país. Per tant, endavant, amb remullar-nos, amb passar-ho bé, sempre amb aquesta actitud positiva, no?, d'anar endavant, i de que entre tots doncs podem remar per aconseguir grans projectes.
1: Doncs tothom a mullar-se aquest diumenge 5 de juliol. Rosa Marriera, Albert Romero, moltíssimes gràcies, i que vagi molt bé aquesta edició del Mullat.
0: Moltíssimes gràcies.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat, amb Míriam Franc.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Deixeu-me que us expliqui ara que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliment, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bízum al codi 02076, repeteixo, 02076, o a través del web comitéemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
2: Això és La Ciutat.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Comencem setmana, comencem 700 de final del
1: quins
5: Mundial.
1: Nervis, quins nervis,
5: sí,
1: vinga.
5: Bueno, el partit d'ahir, el primer d'aquests 700 de final, va ser un autèntic trunyo, eh? Molt. Jo mira que m'agraden les pròrrogues i els penals i aquestes coses, però ahir, sincerament, quan va marcar Canadà el gol al temps afegit, vaig dir menys mal, perquè
1: ja
5: això, ja no, ja, amb això ja podem anar a dormir, perquè ja no s'ha
1: És la primera classificada, no?
5: Sí, la primera, ja la tenim. Canadà es va imposar a Sud-àfrica per 1-0 amb el gol d'Eustaquio, la trompa d'Eustaquio. Pues això, Eustaquio va fer el gol en temps afegit i va classificar el conjunt nord-americà, que ara s'enfrontarà al guanyador de l'eliminatòria, que enfronta a Països Baixos i a Marroc. De fet, el partit se juga aquesta propera matinada, a partir de les 3 a Monterrey. Mira, anem a escoltar el seleccionador Orange, Ronald Koeman, que parla del rival i també del seu equip.
6: Marruecos es un equipo muy bueno, pero nosotros también somos muy buenos. Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos, y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos, no estamos preocupados, no tenemos miedo, y ya está, y el mejor gana siempre.
5: Sí, és una llàstima. Sí. Bueno, el millor no sempre guanya, eh?
1: Bueno, veritat,
5: com diu la meva filla, aquí s'ha tirat un triple. El cert és que és una pena que el partit es jugui en hora intempestiva, a les 3 de la matinada.
1: No el veuràs?
5: Que no el veuré. Demà treballo, haig d'estar aquí donant el callo, i jo tinc una edat com per no dormir a les hores.
1: Vas veure l'Espanya a les 2
5: hores? Sí, amb les meves filles allà davant de la tele.
1: Va ser dur,
5: a les 2 de la matina. Sí, va ser un partit horrorós. I també vaig veure el Portugal... Hi ha tantes seleccions que no me'n recordo els rivals, però Portugal va jugar a les 2 de la matinada de dissabte. Sí. Mira, vaig arribar del concert d'Alejandro Sanz, vaig arribar a casa i vaig poder gaudir d'aquest partit entre Portugal i una selecció per definir, però no me'n recordo. És que és un guirigall de partits.
1: No te'n
5: Sí, ara ho miraré, perquè... Mira, ho miro mentre escoltem el porter del Marroc, de Yassine Bono, ex del Girona, parlant també del partit d'avui.
7: Afrontamos los partidos más allá de lo que pueda pasar. Y después yo creo que el equipo está muy preparada tanto para afrontar el partido en 90 minutos, en 120 o en los penales. Yo creo que tenemos grandes jugadores y suficiente experiencia para afrontar.
5: Portugal-Colòmbia va ser el partit amb un gol anul·lat als colombians en temps d'afegit de risa pel VAR, eh? Una miqueta una metàfora del que està sent aquest Mundial, no? Jo crec que un homenatge a l'antifutbol, baixa qualitat, molta mediocritat, molt poca ambició, i equips que veritablement potser pel tema de lo castigats que estan els jugadors de la temporada de clubs, doncs no arriben al millor moment de forma, eh?
8: Doncs vaja.
5: Però bé, tenim més cosetes. Avui dos partits més, dels 700 de final. A les 7 de la tarda, bona hora, aquí sí que el podem veure, 7 de la tarda.
8: Tinc pilates, ja t'ho vaig dir.
5: Doncs avui has d'anul·lar els pilates perquè hi ha un Brasil-Japó a Houston. És un molt bon partit.
8: Segueixo
5: de futbol, perquè Brasil és Brasil, Japó té una selecció molt, molt apanyadeta. Tard o d'hora acabarà fent una cosa important en algun mundial la selecció asiàtica. El seleccionador brasiler, Carlo Ancelotti, diu que no ha vist fins ara cap selecció favorita per guanyar el torneig.
9: Feito mejor que otros en esta primera fase, ma un equip favorito claro no veo. Entonces creo que va a ser un mundial bastante equilibrado, competido.
5: Vinga, va, t'ofereixo un altre partit, a veure si aquest et va bé. La senyorita Frank, a veure si li va bien, vinga. A 11:15, què tal?
8: Ui, que tard.
5: 10:30. Paraguai, Alemanya. Los paraguayos y los alemanes. Va, a Foxborough, també. Bueno, partit d'una tarda de 700 de final. Si no, si vols veure Espanya, ja t'has d'esperar fins dijous.
8: Dijous, però que... molt bona hora, a les 9, no?
5: A les 9, sí, sí, a les 9 del vespre així contra Àustria. Sí. Així m'agrada, així, sí.
8: Sopes, ho veus?
5: La selecció que s'exercita aquesta tarda, Baylor School, a partir de les 5. Després, roda de premsa del jugador de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente. Serà el jugador, doncs, evidentment, que donarà la seva opinió sobre el Mundial i sobre la selecció. Qui ja ha parlat ha estat el migcampista austríac, Marcel Savic, i ho ha fet per elogiar Espanya.
10: Yeah, first of all, it will be a tough game.
11: Spain sí, serà un partido difícil. España es un rival fuerte con mucha calidad de la posesión. Tienen jugadores de máxima calidad y somos conscientes de eso. Pero nosotros también necesitamos nuestros momentos sin el balón, con el balón, y sí, encontrar una dinámica. Pero sabemos que nos enfrentamos a un rival muy fuerte, necesitamos estar al máximo, y si lo estamos, entonces podemos competir contra cualquiera.
5: Ja recordem les baixes d'Espanya, Jeremy Pino, i també de Nico Williams, després de la carnisseria dels uruguaians de l'altre dia, que va ser bastant lamentable com van pagar i les entrades doncs que van fer fora.
8: Així no.
5: Així no.
8: Vinga, Lewandowski rumb als Estats Units.
5: Sí, fitxarà pel Chicago Fire de la Major League Soccer.
8: Que m'agrada molt.
5: A mi també, però bé, al final ja té una edat i al final, doncs...
8: Però mira Messi, també té una edat i...
5: Ja, també, però també està jugant a la Major League Soccer. No és oficial, vull dir que no està confirmat, però vaja, ja és un secret a veus que es pot dir. Recordem Lewandowski, que acaba contracte amb el Barça, doncs ja fa dues setmanes va visitar la franquícia d'Illinois, amb qui signarà per les dues properes temporades. En menys d'un mes tindrem, perquè de seguida els clubs ja comencen a entrenar, i en menys d'un mes tindrem un derbi barceloní.
8: Quin?
5: Barça, Club Esportiu Europa.
8: Molt bé.
5: Partit amistós de pretemporada, porta tancada, el divendres 24 de juliol a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, encara no se sap l'hora. En bàsquet, més cosetes. El pivot nord-americà Moses Wright ha confirmat que la temporada que ve jugarà el Barça. Wright, de 27 anys, ve del Zalgiris Kaunas. Marc Márquez va acabar setè al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP disputat al circuit d'Assen. A la classificació del Mundial, el pilot de Cervera queda a 40 punts del nou líder. Bé, ja estava a 40 punts, però ara no del líder que hi havia abans, que era Bezzecchi. Ara és Jorge Martín, el madrileny. La cursa d'ahir la va guanyar Ai Ogura, que va donar una victòria a Japó 22 anys després. El millor català, Àlex Márquez, que va quedar en la cinquena posició. D'altra banda, en ciclisme, atenció, el barceloní Marcel Camproví, nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El corredor de Pinarello es va imposar contra tot pronòstic en la línia d'arribada situada a Sabiñánigo, per davant d'un altre català, Joel Nicolau, del Caja Rural, a qui va superar en l'última rampa. Camproví no està inclòs en l'equip Pinarello, que correrà el Tour de França, que comença dissabte a Barcelona.
8: Sí, senyor.
5: Dissabte
8: ja aquí.
5: A Barcelona. I avui arrenca el, com diria García, el torneo de Bingle Wimbledon. Pimpeldon, ahora, perfecto. Això ho va dir un dia, Pimpeldon, ahora, perfecto, m'ha salido. Doncs només una catalana participant.
8: Paula, apunteu per la ràdio que et mereixes. Ja,
5: Paula Badosa debutarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Jo no sé, Paula Badosa, si està... podem viure a Begur tot l'any, que cony fot allà donant voltes al món amb una raqueta a la mà. En fi, jo sóc un enamorat de Begur, Això,
8: totalment.
5: Això ha quedat clar.
8: Vinga, Víctor, explica'm. La pregunta del dia, l'has escoltat.
5: Sí, t'han
8: posat... Va començar. Tu ets molt bon nen, també.
5: Sí. Això deia la meva mare.
8: T'han posat alguna multa?
5: me n'han posat moltes. I considero que el 90%, i ho dic de veritat, de les multes que m'han posat són injustes. I amb un objectiu absolutament recaptatori i fins i tot vexatori

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor a vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dilluns 29 de juny, dia en què un xoc entre una furgoneta i un camió a l'AP2 a Montblanc ha acabat amb 7 ferits i un mort, sembla que per causes naturals. L'incident ha tingut lloc al quilòmetre 193 a les 8 del matí en direcció a Lleida. La víctima mortal és el passatger davanter de la furgoneta on viatjaven 8 persones. Les causes de la mort, segons les primeres investigacions, no estan relacionades amb l'accident. Els altres 7 ocupants han resultat ferits, un en estat greu, els altres 6 lleus i han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital de Sant Pau. El xoc ha estat per encalç. El camió transportava ferros. I també us expliquem que Unió de Pagesos reclama que es faci un recompte de les vinyes

0: d'arreu de Catalunya i que s'impulsi una arrencada social i ordenada d'aquest cultiu davant l'estoc de raïm. Segons el sindicat, la disminució del consum de vi mundialment, el canvi climàtic i la situació geopolítica són els principals motius que han fet caure el seu consum. L'única manera de salvar el sector és equilibrant aquesta oferta i la demanda, i això suposa poder treure vinyes del mercat, ha asseverat David Cendra, responsable de la vinya i el vi del sindicat agrari. Aquest dilluns els agricultors han entregat una carta a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, Falset, Valls i també Tàrrega, per demanar la implementació d'aquestes mesures al departament. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Juan Carlos Piña.
1: Bona tarda, què tal? Avui a la província de Tarragona, temps estable, en un dia en què les temperatures diurnes se mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Arribarem a màximes de 38 graus a Tortosa, 37 a Reus, 35 a Gandesa, 33 a Tarragona, 32 al Vendrell. Demà dimarts, dia d'ambient assolellat, en què les temperatures diurnes seguiran pujant lleugerament. El termòmetre assolirà valors màxims de 38 graus a Reus i Tortosa, 36 a Gandesa, 34 al Vendrell i 33 a Tarragona. És una informació d'EMET.

0: acompanya avui als estudis d'Onda Cero l'Álvaro Solà, que és l'autor d'un llibre que es titula Plantant cara, converses que transformen, històries que inspiren. Dono una mica de context de qui és l'Álvaro, perquè estem parlant d'un jove tarragoní amb una discapacitat intel·lectual i que ja des de fa uns quants anys està al darrere d'una secció dins del Diari de la Discapacitat. Un diari aquí a Catalunya que em sembla, si no m'equivoco amb les dates, que enguany aquest 2026 fa 10 anys. Álvaro Solà, què tal, com estàs? Benvingut a Onda Cero.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me, ha estat un plaer, la veritat. Encara no m'ho crec tot això que s'ha explicat a mi, però bueno, sí, encara em costa de creure-ho.
0: Una petita part de tot el que fas.
1: Una petita part de tot el que faig, treballar. Vinc de treballar ara, de fet.
0: Sí.
1: I ara quan marxi també tinc que anar un moment a la feina i després vaig a casa, perquè aquesta tarda tinc la presentació del llibre, com bé dius. I bueno, al final és així.
0: Explica'm, ja que m'has obert el meló de la presentació. Vinga, anem a fer la promo. A
1: comencem a... Bueno, tothom diu que 5 i mitja, 5 i quart, 5 i 40, perquè si volen comprar algun llibre ho podran fer allà. I si l'han reservat ja, doncs li podran lliurar a l'editorial. I és veritat que la presentació, doncs em fa molta il·lusió. Al final me'l presenta el Miguel González, de Tarragona Ràdio.
0: Sí.
1: Al final, que és un crac.
0: Un clàssic.
1: Un amic. A més, amic, i bueno, ve l'assistència del president del Parlament, bueno, moltes autoritats i tal, llavors hi ha dues actuacions musicals, una noia, que és la primera protagonista del llibre, que té 23 anys, que és integrada social i treballadora social ja, que tocarà la flauta al cant dels ocells. I després, gairebé al final, hi ha la Mística, que surt a Eufòria, que és de Tarragona, bueno, Pallaresos, que sa germana és amiga meva, i monitora meva, i llavors també cantarà una cançó. I entre mig hi ha parlaments del president del Parlament, del conseller, del director de l'editorial, del director del diari Discapacitat... Sí.
0: La primera noia és Laia Castro.
1: Laia Castro, una crac. Ara volia dir ella, estàs preparada, flautista? Ara ella per WhatsApp, així li faig broma.
0: Clar, tens feina, perquè tot estigui enllestit.
1: Sí, sí, tinc tot enllestit en principi, però és més lío, més en temes de protocol. Jo, la veritat, aquest mes he fet un màster de protocol gratuït, vale? Perquè saber a quina hora arriba tal, arriba el president, a quina hora ve, amb qui ve...
0: On s'ha de sentar, sí.
1: Sí, on s'ha de sentar, on s'heu acollit els advocats, qui ve, qui rep el president i el conseller. Bueno, el rebo jo i ma mare, vale? Que ma mare és la mare de Pantoja, sempre es defineix així. Llavors, avui a esta casa, la deixo tranquil·la, avui no ve avui, perquè aquesta entrevista no, ja surt massa.
0: Que relaxi, que estigui
1: que relaxa,
0: per la tarda.
1: Sí, per la tarda i tal, que té relacions públiques, ja l'he contractat com a relacions públiques. La mare de Pantoja, la seva última entrevista és la seva, de fet, el llibre, sobre ell, el llibre, l'última. I, bueno, surt molta gent, ja ho saps, si l'has vist, surt molta gent.
0: Moltíssims. Laia Castro, Juan Carlos Unzué, Jalabert, Guillem Clua, presidents de la Generalitat.
1: Els sis darrers.
0: Els sis darrers, excepció de Jordi Pujol.
1: Sí, Jordi Pujol i el Pasqual Maragall, la seva filla.
0: Sí, la resta els tens a tots.
1: Tots, és veritat que amb tots. Mira, jo te puc dir una cosa que no m'ho crec encara, que he entrevistat els sis darrers expresidents, i te puc dir que no només ha estat un plaer de qüestionari, que està molt bé, sinó...

0: és, amb molts he parlat, per exemple, el president Puigdemont sí que ens hem escrit missatges, amb el president Torra ens vam veure un dia 10 minuts, però també he fet una col·laboració amb ell, amb el president Montilla vaig fer un vídeo podcast al YouTube a part de l'entrevista amb ell, amb el president Illa ens va rebre el Palau de la Generalitat, el president Rull, és veritat que no és de la Generalitat, però també ens va rebre el Palau de la Generalitat i avui ve el Palau del Parlament i avui ve la presentació, i em porto molt bé, amb ell té un fill amb autisme. Qui més hi ha aquí? Bueno, al final de tot, el Pere Aragonès sí que el conec des d'abans que és president i tinc bona relació. Bueno, amb tots, amb els sis, tinc bona relació.
1: Explica'm la idea que hi ha al darrere de les entrevistes. Com sorgeix això?
0: Pues això sorgeix fa un any i mig, i te puc dir fa un any i mig, sí, calculo un any i mig, amb una trucada amb el director del diari. Jo col·laborava fa temps amb el director del diari Discapacitat, que com diu el vídeo de la presentació, perquè no pot venir, ha fet un vídeo, diu que jo al principi enviava articles de tot i sobre tot. Me'n recordo que vaig enviar sobre temes d'amnistia i això, i em va cridar l'atenció i em va dir, Álvaro, recorda que estàs escrivint pel diari Discapacitat i has d'escriure sobre temes que tinguin a veure amb la discapacitat. Va dir, vale, vaig prendre això i al cap d'uns mesos, però vaig seguir escrivint l'article, al cap d'un mes em vaig aixecar un dia al matí i dic, bueno, vull fer alguna més. Sempre he volgut escriure un llibre sobre el pantà, que es digués Pantà encara. I vaig trucar-lo i li vaig dir la proposta d'entrevistar cada setmana gent interessant o famosa sobre discapacitat al diari. I després vaig trucar a Isaac Padrós, que és diputat al Parlament de Catalunya, que surt el llibre, que és la primera persona que vaig entrevistar, que és invident de Junts, i li va agradar la idea. I el vaig entrevistar a ell. I em va agradar tant la idea que vaig seguir. I ara, fins ara, bueno, tinc cada setmana entrevista. Demà, per exemple, surt qui surt demà l'entrevista, ara me'n recordaré. Demà, no sé, aquí és el Josep Cunit, demà, un periodista crac. I el vaig entrevistar, demà surt el diari Discapacitat, la setmana passada el ministre Areu, i llavors cada setmana segueixo publicant el diari fins que puc fer 4 o 5 llibres amb aquest. A ma mare és veritat que l'estic amenaçant en fer el segon llibre. M'ha dit que m'esperi 2 o 3 anys, se diu, que ja està farta amb aquest. Però jo no sé si aguantaré tant. La cosa és, però 51 de 300, vull dir, 300 o més entrevistes que tinc fetes a gent de tots els sectors de la societat, no només polítics, és veritat que hi ha molts polítics, però només...
1: Gent de la cultura...
0: Gent de la cultura, bueno, de Maris Gelabert, perquè no pot venir avui, però demà actua o no sé quan a Tarragona, aquí pocs dies, crec que al Teatre de Tarragona, i li portarà els 4 llibres que ha comprat, i en com el Mario Serra, i en una feina com Juan Carlos Utube, que és un tros de pa, a l'Àlex Roca, que et miro moltíssim, bueno, el Guillem Clua, que és actor també, Tarragonisme també hi ha la Laura Recha, directora d'Aspercamp, l'admiro moltíssim, a la Laura i Aspercamp l'admiro, a l'alcalde Rubén Minyó, la surt del llibre, el conseller d'Esports, que és de Tarragona, i la subdelegada del govern de Tarragona, que és amiga al final, l'Eli.
1: Veig també del món de la cuina, Ferran Adrià.
0: Aquest també, Ferran de la cuina, intentat. Gent d'empreses també, com el president de Pimec i com un empresari que es diu David Andrés, que ara m'ha dit que no pot venir, que s'ha trobat malalt. Després hi ha periodistes, evidentment, hi ha la Mònica Terraïbas, hi ha l'Andrea Ginés, hi ha la directora de la revista Sapiens.
1: Clàudia Pujol, no?
0: Directora de la revista Sapiens, sí, sí.
1: I quantes entrevistes m'has dit que portes? 300, aproximadament?
0: 300 o més, publicades, evidentment, 51 al llibre. El primer llibre són 51 entrevistes, que intento que sigui paritari, i, bueno, de tots els sectors de la societat, però tinc més de 300 entrevistes, sí, sí.
1: No, o sigui, d'aquí sortiran...
0: 5 llibres, pots sortir 5 llibres, intento fer que sigui paritat, et dic, i gent de tots els sectors, també hi ha la Víctor Cooper, psicòleg, i la Hannah Enriani, que és musulmana, em pareix celebrar, psicòloga, hi ha una persona transsexual que fa teatre, bueno, al final fa així.
1: Algú que tinguis a la llista i encara no hagis pogut?
0: Bueno, no, tots els que tinc a la llista, els que he triat el llibre estan totes, vull dir, tothom, ningú m'ha dit que no ha sortit el llibre, dels 300, vull dir, molta gent li ha fet il·lusió sortir el llibre, però que crec que serà 51, i això és el pitjor que porto, perquè al final tothom es mereix sortir el llibre.
1: Clar, has hagut de fer aquí una feina de selecció.
0: Una tria de 51, intento que siguin representats, evidentment, els 6 expresidents, doncs sí, el delegat del govern a Catalunya també surt, l'alcalde de Barcelona, l'alcalde de Tarragona,
1: l'alcalde
0: de Girona, surten els 3, i qui més surt aquí? La subdelegada del govern, perquè al final de Tarragona, per deixar Tarragona, i el Consell d'Esports i la Consell de Drets Socials. Però, evidentment, tinc gairebé tot el govern de l'Estat entrevistat. Ara, per exemple, ahir o abans d'ahir li vaig enviar a la consellera de la universitat perquè em fes la seva entrevista.
1: Com les fas normalment? Que
0: online,
1: és per correu electrònic?
0: Tot és per correu, ho envio per correu i la persona, quan vol i pot, m'ho contesta i m'adjunta fotos seves. Llavors, en un any i mig, més de 300 entrevistes, doncs és complicat, ja t'ho dic. Hi ha hagut moments complicats, però bueno, al final ho supero. Així, contactes, moure contactes...
1: Tens una agenda important, eh?
0: L'agenda important, sí, tothom m'ho diu. És veritat que els companys de feina, i tinc que agrair-ho, fan broma sempre que quan lleguem al mes Tarragona em diu, a veure qui no coneixes. Saps? Perquè és veritat, a veure, conec molta gent i amb això les entrevistes m'agrada que tinc un munt de contactes, vull dir. I la presentació no es veurà tant perquè la meitat és fet que les dates que són i tal és complicat, vale? I és veritat que és a Tarragona i tal, però tinc intenció, si tot va bé, me van no li agrada la idea, però jo tinc l'editorial de ma mare de si puc fer més presentacions arreu del territori.
1: Això, ta mare és la que diu
0: i no. I ma mare diu que no, perquè de moment que no. I l'editorial diu que sí, jo també, però ma mare no.
1: Escolta'm, a veure com va la de Tarragona.
0: Com
1: a veure com...

0: i pujant al cotxe, que he viscut davant on jo treballo, el veig molts dies.
1: Bueno, és que tu ets funcionari de la Generalitat, no?
0: Jo soc funcionalitat, soc auxiliar d'infermeria, integrador social i tècnic en atenció a persones en situació de dependència, sí, sí.
1: I he dit a l'inici que és que el currículum no te l'acabes.
0: No, i mig periodista i activista i ajudant d'entitats del tercer sector i, bueno, intento fer això.
1: Et molesta quan se't presenta com una persona amb discapacitat?
0: Bueno, jo sempre dic que a mi no m'agrada parlar de discapacitat. Estem en un moment de la història que hauríem de parlar de capacitats diverses, de diversitat funcional, de convivència, de normalització. Hi ha la discapacitat sobre, jo crec que la paraula discapacitat, saps? Però és veritat que encara s'utilitza.
1: Sí. I em dius, hauríem d'utilitzar uns altres termes. No sé si també trobes que s'hauria de tractar, no només amb la paraula, sinó tractar de manera diferent.
0: Clar, clar, evidentment, ja mira, l'altre dia ho parlava amb un... A mi quan jo era petit, i això ho explico a vegades, a ma mare li van dir que jo seria un animalito de companyia. Això li van dir...
1: Animalito de companyia.
0: Això li van dir a ma mare, I jo quan estudiava auxiliar d'infermeria em van dir que mai aprovaria. Després també és veritat que quan jo era petit, a ma mare li van dir que jo em dediqués a escriure, que ho faria molt bé, que es prengués medicació relaxant ella perquè a mi no em passava res, vale? I això ho diu el capítol, de fet, bueno, ho dic jo al capítol, és veritat. I mira, abans no es parlava el TDA, que ara per això es parla molt, gràcies a les entitats del tercer sector, ho tinc que reconèixer, que per exemple el que parlàvem amb Laura Recha, Espercam, això fa una tasca admirable, t'ho dic, i per mi ha ajudat tantes entitats, ajudo, dono suport, avui venen unes quantes entitats que he ajudat en aquest temps, que he conegut, venen usuaris d'entitats també. I, bueno, al final el llibre també és un homenatge. Jo sempre dic que el Pantan Cala, el títol el vaig crear jo, i això és veritat, el títol també és meu, i també és un homenatge a totes les entitats, persones, famílies que lluiten cada dia per superar els obstacles. Al final no és només un títol personal i nada, és un títol col·lectiu, Pantan Cala.
1: Pantan Cala, converses que transformen, històries que inspiren. Signat per l'Álvaro Solà. Álvaro, gràcies per estar avui amb nosaltres aquí a Onda Cero i que et vagi molt bé la presentació d'aquesta tarda.
0: Gràcies, estem en contacte, ja ho saps, Pablo.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Una de les cites marcades al calendari tarragoní, no només al calendari esportiu, Això va una miqueta més enllà. La d'aquest proper diumenge, segona etapa del Tour de França, que surt d'on? De la ciutat de Tarragona. Anem a parlar d'aquesta fita i anem a parlar del que representa el Tour. I anem a fer una mica d'arqueologia històrica sobre els vincles del Tour i Tarragona, no només ciutat, sinó província, amb un apassionat, un conegut i reconegut mestre a la Facultat de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, periodista, editor, que tomes moltes coses, i ciclista amateur, també, Bernat López. Bernat, què tal?
1: Hola.
0: Molt bon dia, Pablo. Com estàs?
1: A mi m'agrada definir-me com a ciclista. Jo sóc ciclista i la resta, mira, és circumstancial de la vida. Però jo sóc ciclista, bàsicament. Ciclista de pacotilla, eh? No...
0: Bueno, d'anar per aquí...
1: Sí, no. Els bons són els que surten a la tele.
0: El diumenge tu no participes.
1: Bueno, participo com a espectador.
0: Però és això mateix.
1: També formem part del show, eh?
0: Sí, totalment.
1: La massa, no?
0: Totalment.
1: El mogollón.
0: Perquè a més ara parlem del Tour i del que representa, però el Tour al darrere hi ha molt de show.
1: Home, absolutament, el Tour és un espectacle monstruós, a més, és com una ciutat ambulant que va recorrent el territori i és un esdeveniment molt gran.
0: Recordo que quan es va anunciar que Tarragona acolliria una etapa del Tour, seria punt de sortida de la segona etapa del Tour de França del 2026, vam parlar, et vam trucar aquí al programa per, bueno, a veure què és el que representava, quins sentiments tenies d'això fa més d'un any.
1: Sí, ostres.
0: Ara que ho tenim a tocar, ara que és aquest diumenge, no sé quina és la sensació que tens.
1: Home, la sensació és d'una cosa molt gran però molt efímera. Perquè efectivament el Tour, doncs, sempre s'ha dit, i és cert, que és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, o en quant a volum de recursos, d'espectadors, però és cert també que al ser un esdeveniment itinerant, per un lloc passa una vegada i passa superràpid, a més, no? Els que hem anat, si alguna

0: vegada algú t'ha anat a veure una cursa ciclista, fan... Fiu! No?
1: I ja està.
0: Passen i al cap de 30 segons i ja s'ha acabat, no?
1: S'ha acabat el tour.
0: O sigui, no és com uns Jocs Olímpics o com un Mundial, sí, en una seu on hi ha durant tot un mes hi ha un... Que estava pensant que potser gràcies a Déu que només és un dia, perquè el col·lapse que hi haurà a Tarragona serà tot tallat.
1: Sí.
0: Allò, la gent que si algú s'ha de moure en cotxe que s'ho pensi dues vegades, sí, perquè hi haurà un taco monumental.
1: No sé si ho vam comentar, això. Saps que aquella setmana hi va haver una mica, no sé si dir el debat, però sí el comentari de què és millor, punt de sortida d'etapa o punt d'arribada?
0: Home, això s'ha de posar en relació amb els diners, perquè un inici d'etapa costa molt menys que un final d'etapa, per una raó evident, i és que la visibilitat que té un final d'etapa és molt més gran que un inici d'etapa. Qui mira per la tele un inici d'etapa? De fet, de vegades ni es retransmet, no? Bueno, ara sí, perquè ja les retransmissions ja se solen fer de tota l'etapa sencera.
1: Tens tota l'etapa, sí.
0: Però l'inici d'etapa té molta menys visibilitat mediàtica que un final d'etapa, i per tant és molt més barat. Tot i així, s'ha d'afluixar la mosca. Mm. És a dir, igual que les metes volants, els municipis on hi ha, diríem, metes intermitges, no? Premis de la muntanya, metes, sí, volants, també apoquinen, per dir-ho col·loquialment, perquè també tenen una visibilitat. La meta volant de tal poble, llavors s'esmenta el poble, les càmeres de l'helicòpter...
1: L'helicòpter et fa aquells planos magnífics.
0: Exacte, no? Sí, sí, sí. Perquè al final... Tot això, la lògica que té des d'un punt de vista comunicatiu és la visibilitat, la reputació i l'estar allò visible, la visibilitat que et dona l'esdeveniment com a ciutat, com a territori, i és un, de fet, una etapa del Tour és un publireportatge
1: absolut,
0: continuat,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè efectivament això ho hem sabut fer molt bé a la realització de France Televisions, que tu vas veient la carrera, la cursa, i tot això va intercalat amb els plans famosos de l'helicòpter, de les càmeres de les motos, que et van ensenyant el territori per on passa la carrera, no? Llavors, la retransmissió et ven la cursa en si, però et ven també el territori per on passa, no?
1: Sí.
0: I per això doncs és tan atractiu per als ajuntaments, municipis, administracions en general, que volen posar en valor el territori, el patrimoni arquitectònic, històric, etc. No?
1: Tot just, a banda de tot el que he comentat a l'inici, Gates, que per cert l'editorial és Cultura Ciclista, i entre d'altres teniu un llibre que és Cuentos del Tour, que aquesta setmana és una lectura magnífica,
0: sí,
1: per,
0: sí,
1: fer una mica de context.
0: Està una mica esgotat, per això.
1: Sí, bueno, doncs que facin llibre... arqueologia.
0: Sí, potser de segona mà el poden trobar, perquè està esgotadíssim.
1: Però és una editorial que pels amants del ciclisme, editorial d'aquestes de capçalera, ja tenim molt en compte. Ahir, tot just, em sembla que tancava portes una exposició, de la qual vam parlar també en aquest programa fa dues o tres setmanes, que era Les pells del ciclisme, una exposició que ajuntava mallots amb mallots històrics del Tour de França, amb una feina d'arqueologia, amb una feina d'investigació, on es mirava de vincular Tarragona, en aquest cas la demarcació, amb el Tour de França.
0: Així és, vam fer juntament amb la Tere Ortega de Tarragona Ràdio, sí, vam comissariar, o digue-li com vulguis, no, l'exposició, que de fet la raó de ser de l'exposició era, diríem, desenterrar, entre cometes, fer aquesta arqueologia sobretot dels tarragonins i tarragonines que havien corregut el Tour, cosa que té absolutament sentit, donat que doncs, és la primera i probablement l'única vegada que el Tour sortia de Tarragona, doncs vam voler fer aquesta tasca de remuntar-nos endarrere en el temps, intentar rescatar totes aquelles persones de la província de Tarragona, no només de la ciutat, evidentment, que haguessin participat al Tour. I ens en vam sortir, si no recordo malament, 13-14,
1: sí.
0: Però ara vull aprofitar el micròfon per fer una mica de, no sé si de mea culpa, perquè en aquesta tasca d'arqueologia se'ns van escapar els dos més antics. Perquè en l'exposició diem que l'Antonio Destrieux, que és un andalús afincat a Tarragona, sí, havia sigut el primer que havia corregut el Tour l'any 1935, i resulta que no, que estirant més del fil ens van trobar que l'any 1930, mm-hmm, el juliol del 1930, va haver-hi dos tarragonins que van córrer el Tour. Un que es deia Joan Mateu Ribé, del Pla de Santa Maria,
1: sí,
0: àlies Barrambam, allà...
1: Barrambam.
0: Barrambam, sí. Suposo que era el nom de la casa.
1: El renom, sí.
0: El renom de la casa. I un altre que es deia Nicolau Tubau, que era de Móra d'Ebre. Nicolau Tubau, de Móra d'Ebre.

0: d'Ebre i Joan Mateu, o a l'ordre que vulgueu, no? Són els dos primers tarragonins, que ara sí creiem que és la data definitiva.
1: El 30, 1930.
0: L'any 1930. I això va ser així perquè era el primer any que el Tour es corria per equips nacionals, en lloc de per equips comercials. Això va ser un canvi que va impulsar l'organitzador del Tour, bueno, per raons comercials, etc. No?
1: És a dir, que el 30 Espanya fa la seva selecció i dins d'aquesta selecció estan aquests dos tarragonins.
0: Una dada curiosa és que la selecció espanyola del Tour la va fer un periodista de Barcelona que es deia Narciso Masferrer,
1: sí,
0: que era el corresponsal del diari organitzador del diari Lotó, que era el que organitzava el Tour. O sigui, la selecció no la va fer,
1: sí,
0: la Federació Espanyola. La Federació Espanyola no va pintar res.
1: Ja.
0: La Federació Espanyola de Ciclisme de l'època, no?
1: Que era... Van agafar el corresponsal i van dir, escolta, fes-ho.
0: No, clar, el corresponsal del diari organitzador a cada un dels països, a Bèlgica, a Itàlia, a Espanya, era el qui muntava l'equip, feia la selecció. Per tant, bueno, era una selecció una mica de pacotilla, no? Yeah. O no sé com dir-li, perquè no tenia una representativitat oficial, no? Sinó que simplement el senyor Masferrer va dir tu i tu al Tour. I va muntar un equip de vuit corredors, i per cert, aquest Tubau va abandonar la sisena etapa. Per tant, el primer tarragoní que va començar i acabar el Tour és Barrambam. Anem a dir-ho, a veure si queda per a la posteritat, i també ens ressarcim una mica d'aquesta, diríem, mancança o error.
1: Bueno, és d'aquelles coses que passen, que tu fas una feina i quan ja poses el punt i final i ja ho treus a la llum, dius, espera't,
0: sí,
1: i ara em apareix informació nova.
0: Estirant del fil, sí, tal, ostres, resulta que hi havia aquest... A més, clar, eren corredors, tant el Mateu com el Tubau, que no van ser corredors de primera fila, com el Cañardo o com a altres, no? Per tant, diríem que volaven per sota del radar, no? Volen per sota del radar. A mi sí que em sonava Mateu com a un corredor dels anys 30, però no té victòries importants, no? No, em sembla que no va arribar a guanyar cap cursa molt important, i per tant, doncs, van caure en un relatiu oblit, no? En una, bueno, relatiu no, total i absolut, no? Perquè excepte la gent més gran probablement del Pla de Santa Maria, doncs fora d'aquí no se'l coneix, no? I ara, doncs mira, tenim l'oportunitat de rescatar aquest nom i de reivindicar-lo, i el nom del Tubau també, doncs fem-ho i diríem, posem-los en el lloc que els correspon com a pioners del ciclisme tarragoní al Tour de França.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Doncs escolta, dit queda, ja està.
0: Exacte.
1: Ja hem esmenat...
0: L'error o la mancança o diríem, el que ens havia quedat pendent, no?
1: On veuràs l'etapa del diumenge?
0: Doncs segurament a Tarragona, segur, vamos, segur. Més que res perquè jo estaré a Tarragona, i també perquè fan aquest circuit, aquest recorregut neutralitzat per la ciutat, on passaran a una velocitat raonable.
1: Sí, això t'anava a dir, que mira, això ho tindrem, perquè sí, tu apuntaves abans, el Tour passa en 5 segons i els has vist.
0: Sí, i més si van en pla, que van a 50
1: clar,
0: per hora,
1: no
0: van com un ciclomotor o més ràpid, és a dir... que per cert, del Tour de França el més vistós no és tant la cursa en si, sinó la caravana publicitària, perquè la caravana publicitària són 20 minuts de vehicles passant contínuament i llançant baratijes, no?
1: Merchandising,
0: no?
1: Els bidons,
0: gorres, bidons, sí, mostres de producte, que això la canalla li pirra, no? De que els hi regalin clauers i tot és plasticot, per això. Però això és molt, molt, molt atractiu per a les famílies amb nens. I ara no estic absolutament segur, però crec que la caravana surt com unes 2 hores abans de la cursa en si. És a dir, clar, si vas a veure el Tour, igual et perds la caravana.
1: Clar.
0: Per tant, a la web aquesta de Tarragona Tour, allà segurament hi ha els horaris.
1: Posen els horaris.
0: I si teniu nens, doncs, i voleu entretenir-los...
1: Un parell d'horetes abans.
0: Sí, s'hauria de mirar exactament, però jo diria que entre 2 hores, 1 hora i mitja abans, surt la caravana i llavors aquests van repartint i llançant coses, productes, merchandising, que tu has dit.
1: No, escolta, com la nit del 5 de gener. És a dir, com
0: sí, sí, exacte.
1: Reis repartint caramels
0: i la canalla, doncs ja allò, perdent el cul, col·loquialment, per agafar...
1: La canalla i no tan canalla.
0: I no tan canalla.
1: Ja veuràs com els pitjors seran els adults, ja t'ho dic.
0: O els avis.
1: També,
0: sí, que aquests sí, són els que s'abraonen amb, amb més força per als nets, clar.
1: Clar, clar, clar.
0: Volen pescar producte per als nets.
1: Sí, per cert, donem

0: Formació de servei, la etapa comença a quarts de dues, és a dir, que a la 1:30 és el tret de sortida, com tu dius, sortida neutralitzada, amb la qual cosa, doncs, bueno, els podràs veure, no aniran.
1: Que, per cert, hi ha horaris, eh?
0: Sí.
1: En plena onada de calor, això realment no es paga amb diners. Eh?
0: No. És a dir, qui estigui, que estarà moltíssima gent,
1: sí.
0: S'ha de parar allò de dir, mira, no sé què fer, doncs
1: busqueu una bona
0: vaig a la Rambla. Busqueu,
1: una bona ombra, perquè...
0: I molta hidratació.
1: Exacte, perquè a la 1:30, i sobretot, mira, els espectadors estem allà quietets, però els ciclistes, això la gent no sé si és molt conscient del que significa pedalar a tot drap durant 4 hores o 3 hores a 35, 36, 38 graus de temperatura.
0: És una
1: autèntica animalada. Són superhomes.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és un tòpic, però és veritat.
0: Sí, totalment.
1: Hi ha gent que té unes capacitats físiques monstruoses. Són l'elit, la crem mundial de l'esport.
0: Enguany, Pogacar?
1: Home, m'estranyaria molt que no ho fos a la vista dels resultats, en què em sembla que ho ha guanyat pràcticament tot.
0: És el millor de la història, aquest tio?
1: Jo crec que ho serà. Per palmarès...
0: És una brutalitat.
1: Ara per ara, el millor palmarès és el d'Eddie Merckx, en quant a victòries, sí. No? Però aquest xaval té 26 anys i em sembla que porta 138 o 140 victòries. Em sembla que Merckx en tenia 200 i pico. Ara, també es veu que està una mica fart, pel que no. Coses que ha anat dient, declaracions... Està una mica fart, perquè, clar, el nivell d'exigència, de dedicació... És altíssim i fins i tot crec que ha arribat a insinuar la possibilitat de deixar-ho en un temps prudencial, no? És a dir, no allargar, com Eddie Merckx sí que va allargar la carrera pels estàndards de l'època, no? Més enllà del que era raonable, perquè ell va tenir un baixón de rendiment molt gran a partir de l'any 75, però clar, a Pogacar li queden 8 o 10 anys o 8
0: sí,
1: anys
0: vol, sí, sí, sí.
1: Bons, i més amb els estàndards actuals de seguiment, de cura del corredor, ara les carreres esportives s'allarguen moltíssim. Hi ha gent de 30 i pico d'anys que està rendint a un molt, molt alt nivell. No cal ser Valverde, no? Que Valverde va estar fins als 42 sí. O 43 rendint al màxim nivell, això és un cas excepcional, però arribar als 34-35 amb possibilitats de rendir al màxim nivell, això avui és possible, no? Ara, mentalment, ja veurem, i la pressió, tot el que implica entrenament, cuidar-se, perquè clar, aquest home és un superdotat, però aquest es cuida com el que més, no ens enganyem, eh? Vull dir, aquest es cuida al mil·límetre, eh? I porta una vida monacal, com qualsevol persona, qualsevol esportista d'elit avui en dia, no? Per tant, sí, Pogacar, a no ser que hi hagi allò que es deia abans de salvo sorpresa o accidente, no?
0: Sí, perquè són 3 setmanes i pot passar de tot.
1: Però a la Volta a Suïssa ha arrasat, no sé si ha guanyat 4 o 5 etapes, o sigui, feia el que volia, fa el que vol. O sigui, té una superioritat bestial, no? I els que el poden, diríem, reptar, que són el Vingegaard, el Vingegaard, com es digui, i el Pol Sexas, que per cert, aprofito per dir que es diu Sexas, que la gent el pronuncia malament. La gent diu Pol Sexas.
0: Sexas.
1: I es diu, si volem pronunciar en correcte sí. Francès, és Pol Sexas. És la pronúncia correcta, no? Bueno, la gent continuarà dient Sexas.
0: Segurament.
1: Sexas. Per cert, no m'estranyaria que fos un cognom d'origen gallec, perquè Sexas...
0: Podria ser, sí.
1: Penso que és un cognom d'origen gallec. Hi va haver molta migració gallega a França també, no? Per tant, això hauria d'estirar d'aquest fil, perquè no m'estranyaria que tingués avantpassats d'origen gallec, però a França n'hi diuen Sexas. Per tant, clar, és un xaval de 19 anys, per tant jo crec que no hauria d'haver anat al Tour perquè és massa jove, però suposo que allò se ha venido arriba, no? que es diu, se sol dir. Però clar, ell no té opcions reals de guanyar-lo, no? Segurament ho farà molt bé. Per cert, va tenir una caiguda al Dauphiné, si no recordo malament, sí. al Tour aquest de Ronalps, que ara li diuen, que va haver de plegar, si no recordo malament. No he seguit ben bé, però en principi ell ha d'estar al Tour, no? Aquest Pol Sexas.
0: Veurem, com tu dius, molt jove. Sí. El pes d'un país... Perquè no és només el pes d'un equip, és el pes de tot el país.
1: Home, un país que no guanya el Tour des de l'any 1985.
0: No, això és com el tenis i Roland Garros, que van buscant el tenista francès totalment desesperats.
1: És terrible, tenen la millor cursa del món i no la guanyen des de l'any 85.
0: Sí.
1: 85 són 40 anys, no?
0: 41
1: anys. 40, 41 anys.
0: Sí, sí.
1: I llavors, clar, tu ets molt bo, ha sigut la gran revelació de la temporada, arriba el Tour, i et cau al damunt la pressió de tot un país que és asfixiant, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, bueno, suposo que ja ho sabran gestionar, però tot el focus d'atenció mediàtica, popular, això pesa molt, també, eh? Llavors ja veurem com ho fa el xaval.
0: Veurem com va el Tour, són 3 setmanes de ciclisme intens per davant i veurem què tal aquesta segona etapa del Tour de França, la sortida, recordem, diumenge al migdia, busqueu per la web els horaris, en principi és 1:30, l'hora que està marcada, però com ens deia el Bernal López, abans, mínim un parell d'hores abans, el show del Tour, que és el que dèiem a l'inici, no només és una prova esportiva, aquí hi ha tot un show al darrere, que és el que l'ha fet gran, doncs ja es començarà a veure i a viure per la capital tarragonina. Bernat, estimat, gràcies per estar amb nosaltres avui a Onda Cero.
1: Un plaer, com sempre. Una abraçada.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número 1 en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
4: ¿Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Xana. ¿Te lo vas a perder?
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Doncs ja tenim per aquí, ja sabeu quan sona aquesta banda sonora, la mestra en art, que és Francesca Espanyol. Francesca, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Vam estar parlant de relíquies.
1: Sí.
0: I no ens ho vam acabar.
1: No.
0: No, si és que podríem estar tota la temporada parlant només... És un... Mai hagués dit que m'apassionaria aquest tema.
1: Jo et dic una cosa, s'estima el que es coneix.
0: Sí, és veritat.
1: I la pedagogia, en aquests casos, és fonamental.
0: Sí.
1: Tal qual.
0: Sí, sí, totalment d'acord. Clar, no, doncs, que et digui, no és un tema que a mi m'hagués cridat gaire l'atenció, més enllà de Santa Tecla, que és la meva, però clar, la resta, doncs, bueno, doncs, vale, relíquies, però no... no...
1: Però, i... perdona, hi ha gent que és atea, agnòstica, que d'alguna manera es comporta respecte als seus ídols d'una manera similar, sense esperin que facin miracles les guitarres del Jimi Hendrix o les samarretes
0: sí,
1: suades dels...
0: Totalment d'acord.
1: Però és exactament la mateixa actitud, eh?
0: Sí, sí.
1: Tal qual.
0: Sí, perquè estem parlant d'ídols en... fa 2.000 anys... doncs fins i tot santificats yeah. I d'aquests més contemporanis potser són ídols pagans
1: sí.
0: Però són ídols al final llavors
1: sí, sí.
0: Canvia la forma però al fons ve a ser el mateix sembla que t'ho he explicat alguna vegada saps que a Nàpols la bogeria absoluta que tenen sí. Per Diego Armando Maradona sí, sí. Que jo crec que està a l'alçada jo crec que sí, ja fins i tot sí. Supera San Gennaro
1: sí, sí.
0: I hi ha un bar on tenen una espècie d'altar amb un bueno, un no em surt en català, un mechón
1: sí.
0: De cabell, que ells asseguren que,
1: que
0: és de Maradona, que és del Pelusa. I llavors ho tenen allí amb una espècie doncs, això d'altar i amb un metacrilat i veus allí el, doncs, això, una miqueta de cabell molt fi i és de Maradona.
1: Has buscat l'exemple incontestable,
0: sí.
1: Tal qual.
0: Vam parlar de les relíquies, vam parlar dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a Reus, 29 de juny de 1626, si no recordo malament,
1: sí, sí.
0: Quan va ser traslladada a la Prioral, a Reus va arribar al 1625. Van parlar de la jerarquia de les relíquies, no totes tenen la mateixa rellevància. Van parlar dels tipus de relíquies. Ens vam deixar, per exemple, que hi ha terra sacralitzada on hi ha hagut enterrat un cos sant.
1: Sí,
0: això és un extra, també.
1: Sí, això té a veure amb una qüestió que jo penso que els historiadors de l'art se segueixen equivocant, jo no m'incloc, que de qualificar i a vegades sepulcres sants, que es conserven estupendos de l'època medieval, però que com a historiadors sabem que la relíquia es va treure d'allà per ser traslladada a un altre lloc. Per exemple, a Sant Millán de la Cogolla, quan tu vas a la Rioja a veure els dos monestirs, el més antic i el més modern, el més antic hi ha un sepulcre. I et diuen, no, això no és un sepulcre, és un cenotafi, que vol dir un sepulcre, diríem, simbòlic.
0: Mm.
1: Per què? Perquè la relíquia va baixar cap a baix i la van posar a l'arqueta del nou monestir. O vas a Sant Vicenç d'Àvila i et diuen, no, aquí el sepulcre de Sant Vicenç no és un sepulcre sant, sinó que és un cenotafi, és a dir, un sepulcre simbòlic. Per què? Perquè les despulles de Sant Vicenç ja no hi són, no? Perquè l'Església, la doctrina de l'Església és que si un cos sant ha estat en un lloc, d'alguna manera... utilitzaré una paraula perquè la gent m'entengui, no és la correcta, però
0: sí.
1: D'alguna manera contaminat, sacralitzant-lo
0: aquell
1: tot
0: terreny.
1: Aquell terreny. Per tant, encara que no hi hagi la relíquia corporal,
0: sí.
1: Allò s'ha convertit en relíquia al seu torn. Per tant, no és correcte utilitzar el terme cenotafi. És un sepulcre sant que no té, diríem, relíquies corporals, sí, però que en tot cas la relíquia corporal que va contenir ha contaminat sacralitzant-ho aquell indret.
0: Escolta'm, l'amfiteatre de Tarragona seria, doncs...
1: Pues està clar.
0: No? La necròpolis.
1: Però que, clar, però és que per què hi van construir al damunt la basílica al
0: sí,
1: final?
0: Sí, clar.
1: És la manera de manifestar precisament això. Justament. Sant Fructuós, justament.
0: Sí, sí. Les raons per venerar les relíquies és única i exclusivament la capacitat, segons la fe, per fer miracles?
1: Sí, a veure, tu pots fer el camí de Sant Jaume perquè has fet una promesa de fer el camí de Sant Jaume i estar sa i estalvi, i a vegades és per contrarrestar un pecat i et condemnen a fer el camí, un camí de pelegrinació
0: sí.
1: Internacional, de manera d'aquests que duren. Per què? Perquè el pecat que has comès és un pecat molt greu i, per tant, et poden condemnar a fer aquest viatge, no? Però, diria majoritàriament, la gent que fa el camí... quan ens expliquen els miracles en els compendis de miracles, la gent ho fa perquè persegueix la curació, per mil raons, o que són muts, o que s'han tornat, o que han tingut un atac de hemiplegia i estan ferits i per tant tenen el cos que no els hi xuta, o que, o sigui, hi ha tota aquesta, diríem, prioritat que és la curació. I això enllaça amb un fet que és molt interessant, que a mi sempre m'ha semblat molt interessant, aquell moment en què el cristianisme va deixar de ser un credo perseguit i clandestí i va, diríem, sortir a la palestra, inicialment com un credo més dintre del món pagà romà, perquè fins a finals del segle IV no es converteix en l'únic culte, diríem, de tot l'imperi, és a dir, un imperi que des del punt de vista religiós era politeista, a finals del segle IV es converteix en monoteista i només es venera el déu cristià. Llavors, en aquest moment que l'Església, diguem, s'ha d'organitzar

0: organitzar, durant el segle IV ja van passant moltes coses, que l'Església penso que va ser molt intel·ligent, perquè tu imagina't tot un territori com l'Imperi Romà, nord d'Àfrica, tota la zona, diríem, d'Occident, Hispània, etc., que de sobte aquella gent que ha funcionat des del punt de vista religiós amb un paradigma, que és tenir un Déu per cada cosa, sí, ara de sobte ne té un de sol per tot, pràcticament, no? I aleshores el que va fer, diríem, els que tenien capacitat de fer, va ser admetre tradicions que venien del món pagà,
1: fer-les seves.
0: I fer-les seves.
1: Sí, sí.
0: Que no canvies tant la situació, no? I llavors hi ha una cosa molt interessant, que és, per exemple, què passava en el món pagà, per exemple, a Egipte, a Roma, a Grècia, quan la gent tenia una malaltia d'aquestes, que era una malaltia seriosa, perquè per les altres anaves a l'herba i et curaves, no? I llavors hi havia uns temples, que eren temples de déus relacionats amb la medicina, on tu hi anaves, passaves una nit o més d'una nit al temple, i se suposava que el déu, mentre tu dormies,
1: Et curava.
0: Això se'n deia la incubatio, és a dir, anar a dormir al temple, no? Ja et dic, era una situació molt extrema, no? Sí. De malalties, diríem, lleugeres, no? Perquè fes mal la dent, vaja. I aleshores el cristianisme va admetre això. I és que tu t'imagines els santuaris de pelegrinació que ara hi anem, i l'únic que sona és la música clàssica, i tots estan allò respectuosos i tal, i que tu hi anaves a l'època medieval i per allà hi havia gent dormint que podia passar-se una setmana esperant que la relíquia que anaven a veure fes el que tocava fer, acompanyats dels familiars. Que la situació és completament diferent. I això només, aquesta informació només te la donen les col·leccions de miracles. I llavors hi ha gent, a més, que si no s'han curat en aquest santuari, van a l'altre, perquè els hi han dit que aquell sí, que aquell és miraculós, aquella relíquia, cap allà. I llavors fan un periple tremendo, acompanyat d'aquesta gent que els acompanya fins i tot amb carrets, perquè això està representat com dèiem, i aleshores, esclar, la situació és una situació completament diversa de la que avui et pots imaginar quan entres a Santo Domingo de la Calzada, per exemple, que està tot molt ben muntat, hi ha un silenci, música ambiental, etc., no?
1: Clar, bueno, el context és que no té res a veure.
0: Res a veure.
1: Escolta, el tema, podem parlar de relíquies precristianes?
0: Sí, n'hi havia, sí. A Grècia es venerava, per exemple, la lira d'Orfeu. En el món romà també hi havia relíquies. És a dir que, d'alguna manera, el cristianisme
1: admet
0: una pràctica que, en canvi, en el món jueu no era benvinguda. Perquè els jueus, tot el que tenen a veure o tot el que té a veure amb el cos mort, amb el cadàver, els hi resultava repugnant als jueus, fins al punt que ells no tenen un culte oficial als morts. Els cementiris jueus existeixen quan els jueus han sortit de Palestina, s'instal·len en un altre context, diríem, distant i llunyà, i allà, per influència de la gent amb la que conviuen, acaben tenint també cementiris com tenen els altres. Però en el món jueu no hi ha un culte organitzat respecte als morts. A Crist, tot el culte que se li fa en el moment en què l'enterren és el culte dels jueus. És un culte que no és oficial, sinó que és un culte privat. És curiós, és a dir, tu llegeixes l'Evangeli i és com una radiografia de fins a quin punt Crist era jueu des del punt de vista cultural. I és molt interessant veure, ell va donar el salt i va pensar que d'aquella religió, que era la religió d'un poble, havia de passar a una religió que era universal, que és el cristianisme. Però diríem, tots els passos de la seva vida són els propis d'un jueu, fins i tot el Dijous Sant, la Pasqua. La Pasqua és jueva.
1: De miracles trobem d'individuals i de col·lectius.
0: Sí.
1: Individuals, el que tu deies, doncs ha tingut una feridura, ha tingut alguna cosa i va a la recerca de que el curin. I després els col·lectius, que és afavorir pluges en un any doncs que no està plovent,
0: que és perillosíssim, etc.
1: El tema de les pestes, és a dir, salva el poble.
0: Exactament,
1: no? Obrim un capítol interessant, que és el de robatoris de relíquies.
0: Jo abans de passar en aquest voldria comentar una cosa respecte al que són els miracles o anticipar-te al perill, diria jo, per part dels beneficiaris del miracle o d'aquesta ajuda, no?
1: Sí.
0: Que són les dones en el moment del part.
1: Ah, espera,
0: el part en època medieval era

0: vaja, un risc. Ara estic jo acabant un article sobre la reina urraca de León, bueno, de León i de Castella, i va morir de part. Vull dir que no se'n lliuraven ni, sí, ni les reines, no? I llavors, què és el que pensaven que les podia ajudar a les dones? La Mare de Déu, que havia estat mare. Aleshores sabem que hi ha una sèrie d'imatges marianes, és a dir, la Mare de Déu amb el nen, que van ser, i probablement això va passar en més casos, però no tenim la informació o no l'hem trobada, que es feia un ritual sobre una cinta que d'alguna manera volia evocar aquella cinta que la Mare de Déu va deixar en el moment de pujar en cos i ànima al cel, la de Tortosa és la cinta, precisament, sí. I aquesta cinta se li donava dos o tres toms al ventre de la Mare de Déu, representada escultòricament. Després, el ritual el tenim molt ben descrit per Montserrat. Després, aquesta cinta es deixava sota l'altar, se celebraven un determinat nombre de misses allà en aquell altar, de les quals es beneficiava també la cinta, perquè era una manera de sacralitzar-la, sí. I després aquesta cinta es conduïa a la casa o al palau
1: de la
0: que havia estava de part, i figurava que aquella cinta l'havia d'ajudar al bon part. És a dir, tenir l'assistència de la Mare de Déu, a part de del que seria la llevadora, no? Que està bé.
1: Sí, sí.
0: I aquí tenim un cas concret, que és el cas de... Ara la gent, quan va als santuaris, a les ermites, als aplecs, la gent es compra cintes. Unes cintes que després els túnels es posen a la capa. Sí. Les has vistes, aquelles cintes, sí, sí, sí, no? Doncs aquestes cintes són el record d'aquella cinta que a l'època medieval tenim documentada en els termes que t'acabo de comentar, i que correspon a la cintura o a la longitud de la imatge de la Mare de Déu venerada en aquell indret. A l'època medieval, un cirurgià de la Selva té a casa seva, en l'inventari dels seus béns, dintre d'una capseta, una cinta de la Mare de Déu de Paret Delgada. I en el cas de la zona, diríem, la Catalunya central, la Mare de Déu de l'Estany, hi ha també documentada la utilització d'aquestes cintes de la Mare de Déu de l'Estany, que a més és una Mare de Déu de la Llet, encara més a cort, que les tenia també la gent a casa seva i que s'havien d'utilitzar en aquests moments de perill o de risc o d'incertesa.
1: Déu-n'hi-do.
0: I ara els furs.
1: Furta sacra.
0: Sí.
1: No? Aquest és el concepte.
0: Sí. Furta sacra és... Jo no tinc relíquies... I si en tinc, ara parlo d'un bisbe o d'un senyor, d'un noble, jo no tinc relíquies en la meva església o la meva catedral. I és clar, donaria un altre to que en tingués, sí, més de les que... O ja en tinc, però en vull més. I aleshores, què dius? T'empares amb el fet de que en aquell lloc on hi ha unes relíquies que haurien de ser adequadament venerades i decorosament venerades, que no es fa. I aleshores el que fas és organitzar una expedició...
1: Per robar-la.
0: Te'n vas a robar-les, ah, i te les endús. Ja està.
1: Busques l'excusa per saltar-te el no robaràs.
0: Exactament. L'excusa és sempre aquesta, que no les cuiden bé. I llavors tenim un exemple absolutament rellevant, que és el del bisbe Gelmire, del Diego Gelmire de Santiago de Compostela, que se'n va anar a Braga i els va deixar orfes de totes les relíquies que tenien allà, i se les va endur a Compostela i no les va tornar mai.
1: Estan a Compostela encara?
0: Sí, sí.
1: Ostres, això on de fer-ho Braga, aquest tema segurament que el deuen
0: si
1: tractar.
0: No,
1: imagina't tu. A nosaltres no ens han robat res, no hem de declarar la guerra a cap...
0: Home, en principi no, a veure, vale. S'han fet en totes les guerres, s'han fet moltes malifetes, òbviament, però en principi
1: però venir aquí
0: no,
1: perquè...
0: no han deixat rastre. Vale.
1: Perquè diguin, no, és que a Tarragona no la saben cuidar, ens ho emportarem nosaltres.
0: Tu penses que un duc de Cardona va ser excomunicat per fer-ho, també, eh?
1: Home, clar, és que... Escolta.
0: No et pensis pas.
1: Sí. No, al final és buscar l'excusa per tu tirar endavant i ja està, perquè el que tu dius, al final, home, de tenir una relíquia, no en tenir-ne...
0: Sí, senyor.
1: Doncs, sí, és un tret diferencial. Parlem de... perquè també... Sembla que fa dues setmanes ho vam comentar molt de passada. Que al voltant de les relíquies... Com en quasi tot, sempre que apareix l'ésser humà, hi ha també fraus i hi ha també picaresca.
0: Justament. I s'ha de dir que des de la pròpia Església es va alertar de que les coses eren així. És a dir, hi ha un benedictí realment molt prestigiós, a començaments del segle XII, que escriu un text posant de relleu fins a quin punt darrere del culte a les relíquies hi havia interessos allò no inconfessables, diríem, interessos no massa

0: descens. Per què? Perquè tenir relíquies atreia, com hem dit, els dos programes atreia pelegrins. I, per tant, això volia dir almoines i, per tant, volia dir diners. I d'això, diríem, també se'n van aprofitar alguns. I aleshores, aquest Guibert de Nogent, que ha deixat aquests textos, i un d'ells és aquesta crítica, posa de relleu que no pot ser que amb menys de 30 quilòmetres de distància es venerin dos caps de Sant Joan Baptista a França.
1: Clar.
0: I clar, però no és ell l'únic. I ell ho diu seriosament perquè l'Idol és un home del règim, en el sentit que és un home, un eclesiàstic carismàtic, i l'Idol, però després hi ha altres que d'això en poden fer una mica burleta.
1: D'aquí dues setmanes posem el punt final a la temporada, Francesca.
0: Doncs sí, doncs sí.
1: Entre coses i altres.
0: Sí, bueno.
1: El curs de Montblanc el tenim ja a l'horitzó,
0: doncs no? Doncs en parlarem el proper dia. Va.
1: Doncs vinga, d'aquí dues setmanes parlem de la capital de la Conca de Barberà.
0: Molt bé. Adéu, adéu.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
1: Què tal? Bona tarda. La meitat dels incendis que registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. I és que el temps de sega dels camps de cereals coincideixen amb l'arribada de la calor extrema a Catalunya, un còctel perfecte per crear una espurna i generar foc. Per tal de minimitzar riscos, els propis agricultors han iniciat una prova pilot equipant els seus tractors amb dipòsits d'aigua i botons d'avís per reduir els incendis en zones de conreu. Però més enllà de la feina dels pagesos, cal aprofundir en el problema de fons. I la realitat dels boscos i les zones agrícoles catalanes és que s'estan veient obligades a suportar unes condicions climàtiques inexistents ara fa unes dècades. Enllà de la calor i analitzar les seves conseqüències, farem també un cop d'ull als treballs que els bombers de la Generalitat estan fent a Veneçuela pels terratrèmols que han destrossat bona part del país. Mentrestant, a casa nostra, Junts s'ha convertit en la diana tant de les formacions de dretes com d'esquerres. Ana Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard. El Partit Popular manté la pressió sobre Junts i apel·la a l'ètica i la moral perquè faciliti, volíem dir, una moció de censura contra Pedro Sánchez a Madrid. Des de l'altra banda, el PSC, Esquerra, Comú i CUP adverteixen que seria una temeritat acostar-se a la dreta i l'extrema dreta i alerten del risc d'anar de la mà de forces que, al seu entendre, ataquen els interessos de Catalunya.
1: I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se en pisos de Barcelona i Girona.
2: En total s'han alliberat 6 víctimes i s'han detingut 23 persones, 8 de les quals han ingressat a presó. Els grups, un d'espanyol i un altre de brasiler, actuaven de manera coordinada i captaven dones molt joves a l'Amèrica Llatina en situació de vulnerabilitat.
3: Se tratava de víctimes jóvenes, muy jóvenes, procedentes del continente latinoamericano, en una situación de vulnerabilidad, sin medios para poder subsistir y con familiares a cargo. Contactan con una persona en España, el cual les promete una serie de condiciones y al llegar a España, esta persona les dice que tiene una deuda de entre 8 y 10 mil euros que deben de pagar ejerciendo la prostitución.
2: Marcos Gómez és inspector en cap de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal de la Policia Nacional.
1: I dues persones han mort aquest dilluns en accidents a les carreteres catalanes en una nova jornada tràgica.
2: El cas més greu s'ha produït a la P2, al seu pas per Montblanc, amb un xoc entre una furgoneta i un camió que ha deixat un mort i 7 ferits. A més, un altre home ha mort en una sortida de via a la C-63 a Brunyola, a la comarca de la Selva. En total ja són 67 les víctimes mortals en el que portem d'any.
1: I el col·lapse de la justícia també impacta de ple en l'àmbit laboral. La UGT denuncia que hi ha casos en què el temps d'espera entre la demanda i el judici pot arribar, atenció, als 5 anys.
2: De mitjana, però, s'allarga fins a un any i 9 mesos en causes com acomiadaments i improcedents o reclamacions salarials. El sindicat reclama un pla de xoc a la Generalitat i la creació d'almenys 13 nous jutjats socials a Barcelona.
1: I el titular d'esports ens el porta el Víctor Lozano. Què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Ja tenim la primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial. És Canadà, que es va imposar a Sudàfrica.

0: fica per 1-0 en un partit suporífer. El gol el va fer Eustaquio en el temps afegit. El combinat nord-americà s'enfrontarà ara al guanyador de l'eliminatòria, que enfrontarà Països Baixos i a Marroc aquesta propera matina, de partida a les 3, a Monterrey. Avui es disputaran dos partits més dels 700 de final. Preneu nota, a les 7 de la tarda hi ha un Brasil-Japó a Houston i a 2:15 de la nit Paraguai-Alemanya a Foxborough.
1: I amb la calor sent un dels motius pels quals ara molts ho estem passant malament, cal repassar la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable, però durant les pròximes hores al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta que podrien ser localment forts. Avui les temperatures diurnes pugen a l'Empordà, es mantenen amb pocs canvis al Ter Sud i baixen a la resta de la comunitat, amb màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. Demà, dimarts, s'esperà amb intervals de núvols al vessant nord del Pirineu i cel poc ennuvolat a la resta, amb nuvolositat d'evolució durant la tarda a l'interior del terç nord, amb probables ruixats ocasionalment amb tempesta. Així mateix, les temperatures diurnes pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. És una informació d'EMET.
1: Són les 2:35 de la tarda. Al control tècnic, Ivan Gustems.
3: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
4: Hola, soy Mónica Carrillo.
5: Y yo soy Ana Pastor.
4: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
5: Pues por ejemplo, Alsina, La Torre, Julia Otero, Roberto Brasero y muchos más.
4: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
6: Es un mensaje de A3Media.
7: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
1: Els treballs de sega del cereal són l'origen de la meitat dels incendis que registren a Catalunya entre juny i juliol. I és que la sega és una activitat agrària amb risc d'incendi elevat perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. Davant d'aquest escenari, el govern ha posat en marxa una prova pilot a la Catalunya Central que incorpora dipòsits d'aigua, entre altres coses, als tractors. Montse Valls, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Concretament, el projecte incorpora dipòsits d'aigua de 450 litres acoblats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, també s'ha instaurat un sistema de botons d'avís immediat que alerten automàticament les ADFs, els agents rurals i els serveis d'emergència amb geolocalització del punt d'inici del foc. Tot plegat per reduir el risc d'incendi i reduir també el temps de resposta quan es declara un foc. Jordi Tort és el president de la Federació ADF Bages Moianès.
9: El minut zero és impossible, segur que algun s'escaparia, però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Portem un altre tipus de llança que podem tirar amb la mateixa aigua, es durarà molt més temps, la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
8: La iniciativa neix després que l'any passat 9 incendis estiguessin relacionats amb maquinària agrícola, especialment la més moderna, que treballa a temperatures molt elevades. La Diputació de Barcelona hi destina 24.000 euros en aquesta primera fase, que cobreix una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si funciona, el model s'estendrà a tota la demarcació el 2027 i més endavant a la resta de Catalunya.
1: I més enllà de les conseqüències que la calor porta als boscos i a les zones agrícoles, atenció amb aquesta dada, perquè Catalunya va registrar 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la setmana passada. Segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III a Madrid, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, Anna.
10: 76 d'aquestes morts corresponen a persones de 85 anys o més, el col·lectiu més vulnerable. Des del 2015 mai s'havia registrat un juny amb tantes defuncions per calor. Al conjunt de l'Estat, la setmana passada van morir 626 persones persones per aquest mateix motiu.
1: Doncs tenint en compte aquest risc mortal que poden comportar les altes temperatures, avui Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat comunicats a més d'atenció 11.000 empreses per recordar la necessitat de protegir els treballadors davant el risc de cops de calor aquest estiu.
10: El 60% de les companyies avisades són del sector de la construcció i el 40% del sector agrari, els més exposats a les altes temperatures. L'objectiu és garantir que les empreses avaluïn els riscos i tinguin...

0: tinguin protocols de prevenció preparats. La campanya inclou una primera fase de verificació iniciada al març i una segona fase que s'activa durant les onades de calor, especialment arran de denúncies o alertes per situacions insostenibles.
1: Doncs segur que recorden el tràgic accident de fa tan sols una setmana en el qual tres menors van morir en estranyes circumstàncies que encara s'estan investigant en una zona plena de roques a Tarragona. Doncs més enllà de fer saltar les alarmes socials, també ha obligat a les administracions a millorar la vigilància d'aquests espais.
0: El Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i de difícil accés a les platges de Tarragona, especialment des del punt de vista dels serveis de socorrisme, volíem dir. Ho ha anunciat la consellera Núria Parlon després que l'Ajuntament hagi fet la petició arran de la mort de tres menors en un accident a la platja de la Rabassada.
2: Doncs que, per exemple, ara l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? O sigui, des del departament doncs, podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita.
0: La mesura vol reforçar el control en punts especialment complexos i millorar la resposta davant possibles emergències. Parlon ho ha explicat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que busca educar i sensibilitzar els banyistes per evitar situacions tràgiques aquest estiu.
1: Obrim ara una petita i breu finestra al món per explicar-los que els bombers de la Generalitat desplaçats a Veneçuela ja treballen sobre el terreny amb els equips d'emergència locals després dels terratrèmols que han provocat oficialment més de 1.400 morts, 17 de les quals de persones amb nacionalitat espanyola. Concretament, els 14 efectius catalans estan especialitzats en l'avaluació d'estructures. Entre altres, analitzen l'estat dels edificis per determinar si és segur accedir-hi per buscar persones entre la runa i també si aquells edificis que han resistit es poden continuar utilitzant amb garanties. És una feina clau per minimitzar el risc dels equips de rescat, especialment mentre es continuen registrant rèpliques dels sismes. Mentrestant, a casa nostra, Junts s'ha convertit en la diana tant de les formacions de dretes com d'esquerres. El Partit Popular manté la pressió contra els de Carles Puigdemont perquè s'avingui a derrocar Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. Més enllà de parlar de pactes o aliances, el nou secretari general del partit, Juan Fernández, apela a l'ètica i també a la moralitat perquè Junts se situï també al costat de Vox.
3: Jo crec que no hem de posar el focus en aliances, en pactes. Es tracta de parlar de que és una urgència ètica i moral reposar la democràcia i la decència en el govern i en les institucions.
1: Des de la bancada de l'esquerra, mentrestant alerten els juntaires que és una temeritat anar de la mà amb aquells que, diuen, ataquen Catalunya. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Ricard. El Partit Socialista celebra que Núñez Feijóo vulgui passar pàgina del procés, però li demana demostrar-ho amb fets, per exemple, abraçant l'amnistia i no entorpint l'oficialitat del català a Europa. Sobre una possible entesa amb Junts per Catalunya, la portaveu Lluís de Moret adverteix la formació independentista que seria un error.
5: Jo crec que Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit, en relació a una força política, com hem dit, doncs que porta anys doncs, posicionant-se i actuant en contra de Catalunya, en contra dels catalans i les catalanes, i jo crec que això doncs, és Junts qui ho ha d'explicar.
4: Els socis de la seva banda acusen els juntaires de fer-li el joc al Partit Popular i qualifiquen de temeritat anar de la mà de Feijóo i Abascal. Són Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns.
6: Sorpresa perquè el Partit Popular pugui considerar una possible aliança amb Junts a Catalunya, quan anar de la mà del Partit Popular és anar al costat d'aquells que ens volen aniquilar com a poble.
7: Junts per Catalunya actualment està fent propostes que no tenen ni cap ni peus i els hem de dir, Junts ha d'aclarir si el que volen és un govern de Vox i el Partit Popular o el que pretenen, en aquest cas, doncs és una altra cosa. Jo crec que ens estan marejant i no té cap mena de sentit.
4: I la CUP, per últim, veu una deriva de Junts cap a la dreta per flirtejar amb el PP a l'Estat i amb aliança a Catalunya.
1: I atenció, perquè a partir d'avui i fins al 10 de juliol es poden sol·licitar les ajudes al lloguer per a joves de la Generalitat. S'hi poden acollir menors de 35 anys que tinguin contracte de lloguer de pis o habitació. L'import de l'escut oscil·la entre els 20 i els 250 euros al mes, segons els ingressos, l'esforç econòmic que suposa el pagament de la renda i també en quina zona de Catalunya es troba el pis o l'habitació. I avui arrenca l'audiència a Barcelona un dels judicis més importants sobre la gestió política de la pandèmia a Catalunya.
0: En el banc dels acusats s'hi asseuen els consellers, exconsellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament frenar al març del 2021 la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en plena crisi de la Covid. La Fiscalia creu que el retard en la vacunació va ser discriminatori i acusa de prevaricació amb penes d'inhabilitació. Les defenses ho neguen i asseguren que es va actuar amb criteris sanitaris.
1: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se. Tenien 11 cases que funcionaven com a prostíbuls a les províncies de Barcelona i Girona. La investigació ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans i detenir 23 persones, de les quals ara 8 ja són a la presó.
0: Els dos grups criminals, un format per ciutadans espanyols i l'altre per brasilers, estaven coordinats i fins i tot tenien un prostíbul conjunt. El modus operandi era el següent. Captaven a l'Amèrica Llatina dones molt joves i en situació de vulnerabilitat, sense recursos i amb familiars a càrrec. Es guanyaven la seva confiança amb falses promeses de feina i els finançaven el viatge a Espanya, però un cop aquí els comunicaven que tenien un deute d'entre 8.000 i 10.000 euros i que l'havien de pagar exercint la prostitució. La xarxa comptava amb un total d'11 cases prostíbuls en municipis com Sabadell, Vic, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Sitges, Granollers, Terrassa, Palafrugell o Mataró. L'arribada de clients era constant, tal com ha explicat el sotsinspector en cap de la unitat de tràfic d'éssers humans dels Mossos, Luis Moreno.
8: Al principi, al començament, que van fer una vigilància intensiva de 72 hores seguides en una d'aquestes cases, van veure que en aquest plaç de temps, aquestes 72 hores, van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada pel que estem acostumats a veure en altres investigacions similars.
0: La raó, segons Moreno, és que en aquests prostíbuls s'exercia el que es coneix com a prostitució low cost, amb serveis, per exemple, de 20 euros per 10 minuts. Això empitjorava encara més les condicions de les víctimes, que eren d'esclavatge. Marcos Gómez és inspector en cap de la unitat de xarxes d'immigració il·legal de la Policia Nacional.
9: Hay una persona que las controla, que controla sus horarios, sus movimientos, sus salidas, y que tenían que incluso pedir autorización para poder salir del prostíbulo, llegando a poder salir del mismo no más de una o dos horas al día, y a veces ni eso.
0: La investigació de la Policia Nacional va començar l'estiu passat arran d'una denúncia anònima. La dels Mossos es va iniciar a l'octubre amb l'alerta d'una metgessa d'urgències. Els dos cossos es van coordinar i van tancar l'operatiu el passat 17 de juny amb 16 entrades i escorcolls. Hi van trobar una cinquantena de dones exercint la prostitució i van comissar 200.000 euros, drogues i vehicles d'alta gamma.
1: I el Departament de Salut ha obert una investigació per comprovar si es van seguir correctament els protocols en el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell, i també contactarà amb l'Aragó, on hi havia nascut la criatura, Montse.
10: Sí, la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, subratlla que el més important és revisar les dues visites rutinàries que el bebè va fer al cap de Sabadell durant el mes de maig, on no s'haurien detectat signes d'alerta.
11: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
10: A tot això, recordem que la jutgessa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al pare i la mare de la criatura, investigats per un possible delicte de maltractament habitual amb resultat de mort. La parella va trucar al 112 el 25 de juny perquè el nadó no respirava, els sanitaris el van reanimar i traslladar a l'Hospital Partaulí, on va acabar morint la matinada del dia 26. Els metges van alertar els Mossos d'Esquadra en detectar símptomes compatibles amb una sacsejada brusca.
12: Notícies migdia. Tota l'actualitat de Catalunya fins a les 3 de la tarda.
1: I els jutjats catalans han rebut gairebé 6.000 denúncies per violència de gènere en els primers 3 mesos d'aquest any. Això equival a unes 66 denúncies al dia.
0: Sí, són les dades que ha publicat aquest dilluns l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, que també demostren que a Catalunya la taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones és de gairebé 14. Al conjunt de l'Estat la taxa és més alta, de 18 per cada 10.000 dones. En total, els òrgans judicials espanyols van rebre prop de 51.000 denúncies per violència violència de gènere en el primer trimestre del 2026. Això és un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. L'Observatori constata que les ordres de protecció sol·licitades i acordades han baixat lleugerament un 2,5%.
1: I els Mossos d'Esquadra han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Tans, investigat per presumpta agressió sexual i assetjament a treballadores de la seva

0: van presa.
1: Sí, va ser detingut el 10 de juny després que tres dones de 24, 26 i 30 anys denunciessin diverses situacions d'assetjament. De fet, una d'elles assegura que va ser presumptament violada al pis del productor després d'una nit de festa. Ara, segons avança el periòdico, una quarta víctima hauria denunciat episodis similars, un fet que agreuja la causa judicial que continua oberta. De moment, a tants estan en llibertat amb mesures cautelars com la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país.
0: I avui també hem sabut que els Mossos d'Esquadra busquen dues persones que haurien entrat de matinada en una casa de colònies de Palamós i haurien fet tocaments a dues adolescents mentre dormien.
1: Segons fonts policials, els sospitosos van accedir al recinte cap a les 6 del matí i van entrar a una habitació on hi havia un grup de menors. La investigació continua oberta i, de moment, no hi ha detinguts. La policia treballa per identificar els autors i esclarir com van poder accedir a les instal·lacions.
0: Canviem ara completament de qüestió per explicar-los que dues persones avui han mort aquest dilluns en accidents de les carreteres catalanes, en una jornada, com dèiem, especialment tràgica. El sinistre amb més afectació s'ha produït a la P2, al seu pas per Montblanc, on un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits i un mort.
1: La víctima és el passatger davanter de la furgoneta, on viatjaven 8 persones i, segons les primeres informacions, hauria mort per causes naturals, no derivades directament de l'impacte. Els altres 7 ocupants han resultat ferits, un en estat greu i 6 lleus, i han estat evacuats a l'Hospital de Sant Pau. D'altra banda, a la C63, a l'altura de Brunyola, a la Selva, un home de 46 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest matí en una sortida de via. Amb aquestes dues víctimes ja són 67 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya aquest any, segons dades provisionals.
0: I el col·lapse que pateix la justícia també afecta de ple les causes laborals. El sindicat UGT denuncia que, entre presentar les demandes i la data del judici, poden passar, atenció, fins a 5 anys.
1: Sí, aquests són els casos on la justícia triga més, però de mitjana el temps d'espera és d'un any i 9 mesos. Segons detallen des del sindicat, són casos vinculats a acomiadaments improcedents, reclamacions salarials o vulneracions de drets socials per part d'empresaris. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, lamenta que aquesta situació no es denunciï públicament, com si passa amb els casos de multireincidència o d'altres delictes.
2: Però en l'àmbit social, en l'àmbit laboral, doncs no se'n parla i no es posa solució. I tenim una situació que és estructural, cronificada i creiem que cada cop més greu. Heu de tenir en compte que tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora.
1: Riu ha reclamat a la Generalitat que impulsi un pla de xoc per revertir aquesta realitat i alhora la creació d'un mínim de 13 nous jutjats socials a Barcelona.
0: I abans de passar a explicar-vos l'actualitat esportiva del dia, també fem un cop d'ull a les classes i per dir-vos que la taxa d'alumnes que es graduen de l'ESO a Catalunya ha caigut del 93 al 87% en tan sols 4 cursos, segons alerta Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. És per dades com aquesta que consideren que el baix rendiment dels alumnes catalans s'està cronificant.
1: I el mateix està passant, diuen, amb les desigualtats educatives. Són les principals conclusions de l'anuari de l'educació 2026, que també assenyala que el percentatge d'alumnes de fins a 15 anys que estan fent el curs que els toca per edat, és a dir, que no han repetit, fa 4 anys que no millora, se situa des del curs 2021-2022 en un 86%. L'informe també recull els mals resultats en proves internacionals, com ara les PISA o les TIMS. Mònica Nadal és la directora d'Equitat.org.
3: Cronificació dels baixos resultats, tenim un estancament ara mateix de les trajectòries educatives i tenim un sistema en el qual el pes de l'origen familiar i social dels infants és excessiu per explicar els resultats. És a dir, qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius.
0: Ara sí, fem una molt breu pausa publicitària i anem a passar a l'actualitat esportiva.
4: Hay planes que no se pueden rechazar.
5: Lo tengo todo pensado.
4: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
5: No veo este mundo.
4: En una sola suscripción.
5: Quédate conmigo.
4: Por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
4: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
5: Brillante.
4: En un solo lugar.
6: Descubren células madre. Arranca 1995.
7: Llega la inteligencia artificial.
8: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
9: Noticias Migdia, amb Ricard Jiménez.
0: Víctor Lozano, ¿qué tal? Buena tarde.

0: itinerància de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transsegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
2: Anem a parlar una estoneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre xef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
3: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui...

0: Por favor, identifíquese.
1: Así responde un experto de Verisur ante el peligro. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
2: Verisur.
3: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Y eras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
9: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: No, de Martín, ese niño de 11 años que le ha hecho ganar el premio Barco de Vapor 2026. Josa, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias y buenas tardes. Ana Iris, te tengo que contar una historia, la historia de nuestro siguiente invitado, activista gay iraní. Nos va a explicar cómo es la vida de una persona homosexual en aquel país y a qué se enfrenta. Evidentemente, la amenaza de la muerte está siempre ahí para ellos. ¿Y de qué manera y por qué acaba en nuestro país? En tan solo un momento aquí en Por Fin.
2: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
3: Así responde un experto de Verisur ante el peligro. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
4: Medishore. En directo la última hora del verano.
5: La gente está con ganas de mar, relax.
4: ¿Siguen las costas rebajas?
5: Sí, pero hay que darse prisa.
4: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
6: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
7: Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
8: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
9: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
7: Apunta-t'ho a l'agenda.
11: La brúixola amb Lola Sorribas.
12: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
13: Molt bé, estic molt bé.
12: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
13: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
12: Molt bé.
13: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
14: Llibres? No.
13: Què?
14: Em refereixo. Has començat a llegir llibres?
13: Sí,
14: que ho faries? Sí, eh?
13: Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
12: Sí,
13: superguai.
7: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
15: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense...

0: en mi alrededor y tengo personas que no creen de ninguna forma al sistema. Cada uno con una forma me ha enseñado qué es libertad, el cariño y el cuidado, que también por eso estoy muy feliz, muy alegre y tengo mucho respeto y hacia muchas personas que han estado en mi camino y desde aquí les agradezco muchísimo. Porque sin su ayuda, sin su cariño, sin su apoyo, que siempre no es el apoyo, es el dinero, es otra cosa, ¿no? A veces estar, escuchar, acomodar un abrazo. Sin ellos yo no podía estar como hoy aquí y sentir de nuevo valiente para poder comentar y hablar sobre un pasado duro, para decir que un régimen como el régimen iraní puede mentir a todo el mundo, pero su fruto es, somos nosotros, y la violencia que hemos vivido ha sido en sus leyes.
1: Pues yo creo que no se puede añadir nada más con este mensaje. Nos quedamos que nos da una idea de lo que ha pasado Ratin Sigurat y por lo que sigue luchando, al fin y al cabo. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a vosotros y este espacio. Os agradezco mucho.
2: En Onda Cero, por fin. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials, perquè gaudir d'un gran esdeveniment també és moure's amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
6: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
7: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
6: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents, tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
7: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
8: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
9: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Del 2 al 5 de juliol, Lleida i 13 municipis de la demarcació acullen la 21a edició del Festival Internacional de Bandes de Música. Durant 4 dies, 11 formacions procedents de Bèlgica, França, Portugal, el País Valencià, Aragó i Catalunya oferiran concerts gratuïts en diferents escenaris, convertint el territori en un gran aparador de la música de banda. Entre les novetats d'enguany, el vespreig i les xarangues al Centre Històric de Lleida, el divendres 3 de juliol, de les 8 del vespre fins a la mitjanit a la plaça del Dipòsit. I ja escalfa motors el Festival Pau Paterres de Tàrrega, que celebra del 9 a l'11 de juliol, festival de referència de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transsegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya. Amb Carles Lamelo.
11: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món. A on? Aquí,
12: sí.
11: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
13: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
11: Veus?
13: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
3: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
14: Un mes más, en junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
15: Nos va bien.
14: Y cierra la temporada arrasando.
16: ¡Madre mía!
14: Es el programa más visto de la televisión.
15: Espectacular.
14: Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
16: Muchísimas gracias.
14: Esta noche, Esperanza Gracia. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
17: Hay que cambiar el ascensor.
18: ¿Y eso cuánto cuesta?
17: Depende, ¿quiere derrama o derramita?
18: ¿Derramita?
17: Sí, lo mismo que una derrama, pero con cuota pequeñita.
19: Renueva tu ascensor con financiación de hasta 10 años sin intereses. El cambio se siente, la cuota no. Paga en diminutivo con Otis. Oferta exclusiva para nuevos clientes. Consulta condiciones en otis.com.
20: No hay tiempo para más. Llega a las 7 de la tarde, como siempre, una hora menos en Canarias, La Brújula con Rafa Latorre y todo su equipo. Adiós, adiós, adiós, adiós.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brújula.
3: La Brújula amb Lola Sorribas.

0: ja ho estan comprovant de ben segur, continua sent la protagonista d'aquests dies i amb ella cal estar molt amatents als incendis. Ja n'hem tingut alguns aquesta temporada i en aquest context els agricultors han iniciat una prova pilot de cara a la campanya de la sega per afegir dipòsits d'aigua de 450 litres als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, compten també amb un botó per alertar immediatament en cas d'emergència.
1: Sabem que amb un extintor, depèn com, ja no n'hi ha prou. I amb aquests kits el que volem fer és que tot el que no... El que no...

0: No poden tenir, que estem veient que tot el cantó de Lleida, doncs malauradament estan patint molt el tema de la maquinària, igual que la Catalunya Central, doncs, ostres, parlem també amb els pagesos d'allà, parlem amb la gent del territori i creiem que és una eina que no la podem deixar perdre.
1: Era Jordi Tort, president de la Federació d'ADF del Bages Moianès. El motiu que hi ha darrere de tot plegat és el següent. La meitat dels incendis que registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles, un fet que es vol revertir com més aviat sigui possible.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dilluns, dia 29 de juny. Ferran Cuixart, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se en pisos de Barcelona i de Girona.
1: En total s'han alliberat a 6 víctimes i s'han detingut a 23 persones, 8 de les quals han ingressat a presó. Els grups, un d'espanyol i un altre de brasilià, actuaven de manera coordinada i captaven dones molt joves a l'Amèrica Llatina en situació de vulnerabilitat.
2: Se tratava de víctimes jóvenes, muy jóvenes, procedentes del continente latinoamericano, en una situación de vulnerabilidad, sin medios para poder subsistir y con familiares a cargo. Contactan con una persona en España, el cual les promete una serie de condiciones y al llegar a España, esta persona les dice que tiene una deuda de entre 8 y 10 mil euros que deben de pagar ejerciendo la prostitución.
1: Marcos Gómez es inspector en cap de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal de la Policia Nacional.
0: Les últimes hores han estat delicades a la xarxa viària catalana amb la mort de dues persones arran d'accidents de trànsit.
1: Amb aquestes dues víctimes ja són 67 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya aquest any. Encara que aquests dos casos els conductors no eren motoristes, aquest continua sent el col·lectiu que més preocupa. Així ho ha reiterat el director del Servei Català Trànsit, Ramon Laimiel.
3: El número de permisos de moto s'ha incrementat en un 86% i el que ha crescut més és el de moto d'alta cilindrada. A la carretera sembla que hi ha un interès per conduir la moto i aquí ara estem parlant de la infraestructura, però nosaltres el que veiem és una necessitat important també de formar aquests motoristes.
0: En política, pressió a Junts per Catalunya que arriba tant de la dreta com de l'esquerra.
1: El Partit Popular manté la pressió contra els de Puigdemont perquè s'avingui a derrocar Pedro Sánchez per decència. Juan Fernández, secretari general de PP a Català.
4: Jo crec que no hem de posar el focus en aliances, en pactes. Es tracta de parlar de que és una urgència ètica i moral reposar la democràcia i la decència en el govern i en les institucions.
1: Mentrestant, el PSC adverteix Junts que seria un error anar del bracet amb Feijó i Abascal. Lluís de Moret, portaveu.
5: Creiem fermament i demanem doncs, que hi hagi una revisió d'aquest camí. Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans i de les catalanes.
1: Els socis de la seva banda qualifiquen de temeritat filtrejar amb el PP i insten els juntaires a dir amb claredat a qui volen a la Moncloa.
0: Col·lapse de la justícia que també impacta de ple en l'àmbit laboral. La UGT denuncia que hi ha casos en què el temps d'espera entre la demanda i el judici pot arribar a tensió als 5 anys.
1: De mitjana, però, s'allarga fins a un any i 9 mesos en causes com acomiadaments improcedents o reclamacions salarials. El sindicat reclama un pla de xoc a la Generalitat i la creació també d'almenys 13 nous jutjats socials a Barcelona.
6: I tenim una situació que és cronificada i creiem que cada cop més greu. Heu de tenir en compte que tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora.
1: Paraules del secretari de Política Síndica, Òscar Riu.
0: Durant la segona part de la brúixola d'avui parlarem de comunicació política en el context de l'estiu.
1: Com pot afectar una imatge de les vacances d'estiu a l'electorat? És millor controlar el que es publica o bé ser completament transparents? Com s'ha de gestionar l'exhibició dels plans d'estiu per part dels polítics? En parlarem a l'última secció de la temporada del periodista i assessor de comunicació Alberto Gómez.
0: I acabarem el programa amb Salut Mental i el David Cueto.
1: Amb ell parlarem de la flexibilitat cognitiva, aquella capacitat del cervell d'adaptar la manera de pensar i actuar també de la persona en funció de les circumstàncies del seu entorn. Ens preguntarem com es desenvolupa aquesta habilitat i què podem fer diàriament per practicar-la.
0: El titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Passa pels partits del 700 de final del Mundial de Futbol que ja s'estan disputant. Canadà va aconseguir aquesta passada nit

la primera classificació pels vuitens de final després de guanyar 1-0 a Sud-àfrica. En joc, des de les 7 al segon partit, entre el Brasil i el Japó, empat a 0 a 2:15, jugaran Alemanya i Paraguai, i ja a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc.

0: A les altes temperatures, ara abordarem la qüestió dels incendis, però abans volem conèixer què ens espera pel que fa a la previsió meteorològica de cara a demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà, dimarts, a Catalunya les temperatures se mantindran en general amb poques variacions o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. Al vessant nord del Pirineu esperam intervals de núvols, a la resta de la comunitat cel poc nuvolat amb núvols d'evolució durant la tarda a l'interior del terç nord amb probables ruixats ocasionalment amb tempesta. Així mateix a l'Empordà i al sud de Tarragona bufarà vent de component nord-oest. A la resta de Catalunya vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud, al litoral i prelitoral i a la component oest a l'interior de la meitat occidental. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Els treballs de sega del cereal són l'origen de la meitat dels incendis que registren a Catalunya entre el juny i el juliol.

0: La sega és una activitat agrària amb risc d'incendi elevat perquè es du a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. Davant d'aquest escenari, el govern ha posat en marxa una prova pilot a la Catalunya Central que incorpora dipòsits d'aigua als tractors. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Concretament, el projecte incorpora dipòsits d'aigua de 450 litres acoblats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, també s'ha instaurat un sistema de botons de avís immediat que alerten automàticament les ADFs, els agents rurals i els serveis d'emergència amb geolocalització del punt d'inici del foc. Tot plegat per reduir el risc d'incendi i reduir també el temps de resposta quan es declara un foc. Jordi Tort és el president de la Federació ADF Bages Moianès.
2: El minut zero és impossible, segurament, segur que algú s'escaparia, però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Portem un altre tipus de llança, que podem tirar amb la mateixa aigua, ens durarà molt més temps, la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
1: La iniciativa neix després que l'any passat 9 incendis estiguessin relacionats amb maquinària agrícola, especialment la més moderna, que treballa a temperatures molt elevades. La Diputació de Barcelona hi destina 24.000 euros en aquesta primera fase, que cobreix una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si funciona, el model s'estendrà a tota la demarcació el 2027 i més endavant a la resta de Catalunya.
0: Per cert, que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que l'home detingut per l'incendi que va cremar divendres la muntanya de Tiana està ingressat en un centre de salut mental de manera temporal a l'espera de poder ser jutjat.
3: Ha passat a disposició judicial. La disposició judicial, aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi no es tornarà a passar a disposició judicial.
0: Precisament dissabte, l'Ajuntament de Tiana va anunciar que es personarà com a acusació particular. Segons fonts coneixedores, l'home hauria provocat diversos focus cremant pinassa amb un encenedor i generant un incendi que va acabar cremant, ja ho saben, 48 hectàrees, obligant a confinar 4 pobles. I amb tot, Catalunya, parlant d'altes temperatures, doncs va registrar 130 morts atribuïbles a aquesta calor la setmana passada. Segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles Tercer, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, Ferran.
4: Sí, 76 d'aquestes morts corresponen a persones de 85 anys o més, el col·lectiu més vulnerable. Des del 2015 mai s'havia registrat un juny amb tantes defuncions per calor. Al conjunt de l'Estat, la setmana passada van morir 626 persones per aquest mateix motiu.
0: Doncs tenint en compte aquest risc mortal que poden comportar les altes temperatures, avui Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat comunicats a més d'11.000 empreses per recordar la necessitat de protegir els treballadors davant el risc de cops de calor aquest estiu.
4: El 60% de les companyies avisades són del sector de la construcció.

0: Això hi ha el 40% del sector agrari, els més exposats a les altes temperatures. L'objectiu és garantir que les empreses avaluïn els riscos i tinguin també protocols de prevenció preparats. La campanya inclou una primera fase de verificació iniciada al març i una segona fase que s'activa durant les onades de calor, especialment arran de denúncies o alertes per situacions insostenibles.
1: Catalunya serà, de fet, el segon territori que més recursos rebrà dels 200 milions en ajuts per climatitzar escoles. Les actuacions hauran d'acreditar una reducció del consum d'energia final mínim del 10%.
0: Sí, el govern espanyol destinarà 200 milions d'euros per climatitzar les escoles i centres docents públics. Sara Hassen és la ministra de Transició Ecològica.
2: Que luego las comunidades autónomas tendrán la flexibilidad de adaptar y lanzar las convocatorias de acuerdo a las necesidades de sus sistemas. En este caso, con la clasificación y con los criterios que hemos puesto, número de centros, lo más importante es que la primera beneficiaria será, en este caso, Andalucía, seguida de Cataluña.
0: Els recursos provenen del Fons Nacional d'Eficiència Energètica i es transfiran a les comunitats autònomes un cop s'aprovin els criteris de repartiment. La línia d'ajuts podrà finançar obres per millorar l'eficiència energètica, utilitzar energies renovables a les diferents instal·lacions de calefacció, aigua i també il·luminació.
1: Un dels perills de l'estiu són les altes temperatures i la calor i els incendis, i l'altre també a les platges, els ofegaments. Segur que recorden el tràgic accident de fa només una setmana en el qual tres menors van morir en estranyes circumstàncies que encara s'estan investigant en una zona plena de roques a Tarragona. Doncs més enllà de fer saltar les alarmes socials, també ha obligat a les administracions a millorar la vigilància d'aquests espais.
0: El Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roca i de difícil accés a les platges de Tarragona, especialment des del punt de vista dels serveis de socorrisme. Ho ha anunciat la consellera Núria Parlon després que l'Ajuntament hagi fet la petició arran de la mort dels tres menors, com deies, en un accident a la platja de la Rabassada.
3: Doncs que, per exemple, ara l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita.
0: La mesura vol reforçar el control en punts especialment complexos i millorar la resposta davant possibles emergències. Parlon ho ha explicat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que busca educar i sensibilitzar els banyistes per evitar situacions tràgiques com aquest estiu. En aquest context, la Guàrdia Urbana de Tarragona vigilarà amb drons les zones de roques del litoral i reforçarà la unitat de platges. Escoltem ara el sotscap del cos, Alberto Lacueva.
4: Són agents a peu i amb vehicle. El que passa és que deixen el vehicle, van caminant i fan tot el que és la línia de costa caminant. Aleshores, han funcionat molt bé. És una unitat que ja fa temps que funciona, a l'estiu i a l'hivern funciona cadascú en la seva unitat, i aleshores recuperem aquesta unitat cada estiu. Aleshores, amb aquesta incidència, última incidència que hem tingut, la idea és reforçar aquesta unitat de platges.
5: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
1: El Departament de Salut ha obert una investigació per comprovar si es van seguir correctament els protocols en el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell, i també contactarà amb l'Aragó, on havia nascut la criatura Montse.
6: Sí, la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Parejas, subratlla que el més important és revisar les dues visites rutinàries que el bebè va fer al CAP de Sabadell durant el mes de maig, on no s'haurien detectat signes d'alerta.
7: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès, i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
6: A tot això, recordem que la jutgessa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al pare i la mare de la criatura, investigats per un possible delicte de maltractament habitual amb resultat de mort. La parella va trucar al 112 el 25 de juny perquè el nadó no respirava, els sanitaris el van reanimar i traslladar a l'Hospital Partaulí, on va acabar morint la matinada del dia 26. Els metges van alertar els Mossos d'Esquadra en detectar símptomes compatibles amb una sacsejada brusca.
1: Gràcies, Montse. I ara una de les notícies del dia, ho comentàvem també en titulars, un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se. Tenien 11 cases que funcionaven com a prostíbuls a les províncies de Barcelona i de Girona. La investigació ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans i detenir 23 persones

0: de les quals 8 són a la presó. En Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Els dos grups criminals, un format per ciutadans espanyols i l'altre per brasilers, estaven coordinats i fins i tot tenien un prostíbul conjunt. El modus operandi era el següent. Captaven a l'Amèrica Llatina dones molt joves i en situació de vulnerabilitat, sense recursos i amb familiars a càrrec. Es guanyaven la seva confiança amb falses promeses de feina i els finançaven el viatge a Espanya, però un cop aquí els comunicaven que tenien un deute d'entre 8.000 i 10.000 euros i que l'havien de pagar exercint la prostitució. La xarxa comptava amb un total d'11 cases prostíbuls en municipis com Sabadell, Vic, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Sitges, Granollers, Terrassa, Palafrugell o Mataró. L'arribada de clients era constant, tal com ha explicat el sotsinspector en cap de la unitat de tràfic d'éssers humans dels Mossos, Luis Moreno.
2: Al principi, al començament, que van fer una vigilància intensiva de 72 hores seguides en una d'aquestes cases, van veure que en aquest plaç de temps d'aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada pel que estem acostumats a veure en altres investigacions similars.
1: Aquesta afluència, segons Moreno, s'explicava perquè en aquests prostíbuls s'exercia el que es coneix com a prostitució low cost, amb serveis, per exemple, de 20 euros per 10 minuts. Això empitjorava encara més les condicions de les víctimes, que eren d'esclavatge. Marcos Gómez és inspector en cap de la unitat de xarxes d'immigració il·legal de la Policia Nacional.
3: Hay una persona que las controla, que controla sus horarios, sus movimientos, sus salidas, y que tenían que incluso pedir autorización para poder salir del prostíbulo, llegando a poder salir del mismo no más de una o dos horas al día, y a veces ni eso.
1: La investigació de la Policia Nacional va començar l'estiu passat arran d'una denúncia anònima. La dels Mossos es va iniciar a l'octubre amb l'alerta d'una metgessa d'urgències. Els dos cossos es van coordinar i van tancar l'operatiu el passat 17 de juny amb 16 entrades i escorcolls, i van trobar una cinquantena de dones exercint la prostitució i van comissar 200.000 euros, drogues i vehicles d'alta gamma.
0: Gràcies, Anna. Més coses. Els jutjats catalans han rebut gairebé 6.000 denúncies per violència de gènere en els primers 3 mesos d'aquest any. Això equival a unes 66 denúncies al dia.
4: Sí, són les dades que ha publicat aquest dilluns l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, que també demostren que a Catalunya la taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones és de gairebé 14. Al conjunt de l'Estat, la taxa és més alta, de 18 per cada 10.000 dones. En total, els òrgans judicials espanyols van rebre prop de 51.000 denúncies per violència de gènere en el primer trimestre del 2026, un 6% més que en el mateix període de l'any anterior, del 2025. L'Observatori constata que les ordres de protecció sol·licitades i acordades han baixat lleugerament un 2,5%.
0: Els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atans, investigat per presumpta agressió sexual i assetjament a treballadores de la seva empresa.
4: Sí, Atans va ser detingut el 10 de juny després que tres dones de 24, 26 i 30 anys denunciessin diverses situacions d'assetjament. De fet, una d'elles assegura que va ser presumptament violada al pis del productor després d'una nit de festa. Ara, segons avança el periòdico, una quarta víctima hauria denunciat també episodis similars, un fet que agreuja encara més la causa judicial que continua oberta. De moment, Atans està en llibertat amb mesures cautelars com la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país.
0: I avui també hem sabut que els Mossos d'Esquadra busquen dues persones que haurien entrat de matinada en una casa de colònies de Palamós i haurien fet tocaments a dues adolescents mentre dormien.
4: Segons fonts policials, els sospitosos van accedir al recinte cap a les 6 del matí i van entrar a una habitació on hi havia un grup de menors. La investigació continua oberta i de moment no hi ha detinguts. La policia treballa per identificar els autors i esclarir com van poder accedir a les instal·lacions.
0: Doncs quan passen 20 minuts de les 7 de la tarda, fem una petita pausa i continuem repassant tota l'actualitat de la jornada aquí a La Brúixola, la sintonia d'Onda Cero Catalunya.
5: La Brúixola amb Lola Sorribas.
6: ¿Qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
9: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos.

0: dos a Montblanc, on un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits i una persona morta. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. La víctima és el passatger davanter de la furgoneta on viatjaven 8 persones i, segons les informacions, hauria mort per causes naturals no derivades directament de l'impacte. Els altres 7 ocupants han resultat ferits, un en estat greu i 6 lleu, i han estat evacuats de l'Hospital de Sant Pau. D'altra banda, la C63, a l'altura de Brunyola, a la Selva, un home de 46 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest matí en una sortida de via. Amb aquestes dues víctimes ja són 67 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya aquest any, segons dades provisionals.
0: El Servei Català de Trànsit ha aturat l'entrada en vigor d'un nou reglament estatal que permet que les motos circulin pel voral dret de les carreteres en situacions excepcionals de congestió. Així doncs, aquesta mesura no s'aplicarà a Catalunya. Entre altres motius, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, argumenta que difícilment es compliria el límit de 30 km per hora que estableix el reglament.
2: 30 km per hora seria purament orientatiu i ja imaginem tots els trenats que es produirien per la dreta. I això nosaltres només, jo no en tinc, però ens fan posar els quatre pèls de punta.
0: Paral·lelament, avui el RAC ha fet un públic un estudi que conclou que les motos estan implicades en un 30% dels accidents greus a Lleida.

0: El Partit Popular manté la pressió contra els de Puigdemont perquè s'avingui a derrocar Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. Juan Fernández, flamant secretari general del PP català, apela a la decència política.
1: Jo crec que no hem de posar el focus en aliances, en pactes. Es tracta de parlar de que és una urgència ètica i moral reposar la democràcia i la decència en el govern i en les institucions.
0: Des de la bancada de l'esquerra, mentrestant, acusen els juntaires de fer-li el joc a la dreta i extrema dreta. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. El Partit Socialista celebra que Núñez Feijóo vulgui passar pàgina del procés, però li demana demostrar-ho amb fets, per exemple, abraçant l'amnistia i no entorpint l'oficialitat del català a Europa. Sobre una possible entesa amb Junts per Catalunya, la portaveu Lluïsa Moret adverteix la formació independentista que seria un error.
3: Jo crec que Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit en relació a una força política que, com hem dit, que porta anys posicionant-se i actuant en contra de Catalunya, en contra dels catalans i les catalanes, i jo crec que això és Junts qui ho ha d'explicar.
2: Els socis de la seva banda recriminen el juntaires d'anar de bracet amb aquells que ataquen Catalunya. Són Elisenda Alemany d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
4: Sorpresa perquè el Partit Popular pugui considerar una possible aliança amb Junts a Catalunya, quan anar de la mà del Partit Popular és anar al costat d'aquells que ens volen aniquilar com a poble.
5: Junts per Catalunya actualment està fent propostes que no tenen ni cap ni peus, i els hem de dir, Junts ha d'aclarir si el que volen és un govern de Vox i el Partit Popular, o el que pretenen, en aquest cas, és una altra cosa. Jo crec que ens estan marejant i no té cap mena de sentit.
2: I la CUP veu en tot plegat un gir cap a la dreta de Junts.
6: Aquí estem veient, no?, també quina està sent la deriva de Junts, tant amb el filtreig que té en el PP a l'estat espanyol i amb el filtreig que té amb Aliança Catalana aquí. Aleshores, és evident la deriva de Junts cap a la dreta.
2: Era la portaveu Su Moreno, que troba els de Puigdemont desorientats en assumptes clau com la gestió de la migració o l'habitatge.
0: Gràcies, Marcos. Avui ha arrencat a l'Audiència de Barcelona un dels judicis més importants sobre la gestió política de la pandèmia a Catalunya. Ferran.
7: En el banc dels acusats s'hi asseuran els exconsellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament frenar al març del 2021 la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en plena crisi de la Covid. La Fiscalia creu que el retard en la vacunació va ser discriminatori i acusa també de prevaricació, amb penes d'inhabilitació. Les defenses ho neguen i asseguren que es va actuar, diuen, amb criteris sanitaris.
0: Atenció a les persones de fins a 35 anys que visquin en un pis o en una habitació de lloguer a Catalunya, perquè la Generalitat obre avui una nova convocatòria d'ajuts per a joves llogaters.
7: Exacte, s'hi poden acollir les persones que

tinguin 35 anys o menys a data de 31 de gener del 2026 i que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o una habitació. La quota mensual no pot superar els 1.000 euros en el cas de pisos de l'àmbit metropolità de Barcelona. A la resta del territori, els límits van dels 600 als 750 euros, segons la comarca, i en el cas de les habitacions, el màxim oscil·la entre els 300 i els 450 euros. L'altra condició per rebre aquest ajut és estar-hi empadronat i tenir també uns ingressos anuals que no arribin als 36.300 euros. Els interessats poden presentar les seves sol·licituds des d'avui 29 de juny i fins al 10 de juliol a les 2 del migdia. La convocatòria té una dotació pressupostària de prop de 27 milions d'euros i l'import de l'ajuda individual pot anar dels 20 als 250 euros en funció dels ingressos.

0: En dos minuts ens plantem a 8:15 del vespre. El col·lapse que pateix la justícia afecta també de ple les causes laborals. El sindicat UGT denuncia que entre presentar les demandes i la data de judici poden passar fins a 5 anys.
1: Sí, aquests són els casos on la justícia triga més, però de mitjana el temps d'espera és d'un any i 9 mesos. Segons detallen des del sindicat, són casos vinculats a acomiadaments improcedents, reclamacions salarials o vulneracions de drets socials per part d'empresaris. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, lamenta que aquesta situació, diu, no es denunciï públicament com si passa amb els casos de multireincidència o d'altres delictes.
2: Però en l'àmbit social, en l'àmbit laboral, doncs no se'n parla i no es posa solució. I tenim una situació que és estructural, cronificada i creiem que cada cop més greu. Heu de tenir en compte que tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora.
1: Riu ha reclamat a la Generalitat que impulsi un pla de xoc per revertir aquesta realitat a l'hora de la creació d'un mínim de 13 nous jutjats socials a Barcelona.
0: La taxa d'alumnes que es graduen a l'ESO a Catalunya ha caigut del 93 al 87% en 4 cursos, segons alerta equitat.org, és l'antiga Fundació Bofill. És per dades com aquesta que consideren que el baix rendiment dels alumnes catalans s'està cronificant, Anna.
3: I el mateix està passant, diuen, amb les desigualtats educatives. Són les principals conclusions de l'anuari de l'educació 2026, que també assenyala que el percentatge d'alumnes de fins a 15 anys que estan fent el curs que els toca per edat, és a dir, que no han repetit, fa 4 anys que no millora. S'ha situat des del curs 2021-2022 en un 86%. L'informe també recull els mals resultats en proves internacionals, com ara les PISA o les TIMSS. Mònica Nadal és la directora d'Equitat.org.
4: Cronificació dels baixos resultats, tenim un estancament ara mateix de les trajectòries educatives i tenim un sistema en el qual el pes de l'origen familiar i social dels infants és excessiu per explicar els resultats. És a dir, qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius.
3: En aquest sentit, cal tenir en compte que l'abandonament escolar prematur és del 25% entre l'alumnat més pobre, mentre que en el conjunt dels estudiants representa el 13,5%, i entre els més rics és inferior al 4%. Si ens fixem en la nacionalitat, la taxa d'abandonament entre els alumnes estrangers es dispara al 32,5%. Per tot plegat, els autors de l'informe demanen, entre altres coses, invertir més recursos, sobretot en els centres d'alta complexitat, on hi ha un volum més alt d'alumnes vulnerables.
0: Gràcies, Anna. I ara canviem de qüestió perquè el govern ha posat en marxa el compte enrere perquè els més petits de casa puguin gaudir de l'eclipsi del 12 d'agost amb seguretat. Avui mateix el Departament d'Universitats ha impulsat unes jornades de divulgació als casals d'estiu perquè infants i monitors entenguin les singularitats i els perills d'aquest fenomen.
1: Des d'aquesta setmana i fins al dia de l'eclipsi, prop de 100.000 participants de casals, colònies i campaments faran tallers per descobrir per què enguany és tan especial i, sobretot, com observar-lo sense posar en risc la vista. La consellera Núria Montserrat destaca que l'objectiu és fer arribar aquest coneixement científic amb equitat arreu del territori, dins del programa Eclipsi per a tothom.
5: I sobretot donant missatges que creiem que són fonamentals. La seguretat personal, és a dir, com protegir-nos la vista quan estem observant el sol, no únicament a les 8:30 de la tarda, sinó una hora abans i després de l'eclipsi, i sobretot activitats que permeten apropar doncs, a aquest fenomen que és realment meravellós i fascinant, el talent jove, els nens joves, no? Que segurament en aquest moment

0: Despertarem alguna vocació científica.
1: Aquest programa s'ha presentat avui a la seu de Fundesplai al Prat de Llobregat.
2: Anem ara cap a Badalona perquè fa un pas clau per ampliar el campus de l'Hospital de Can Ruti, un dels centres públics de referència a la demarcació de Barcelona.
1: El ple ha aprovat inicialment la modificació urbanística que ha de permetre fer créixer aquest hub sanitari amb més espai per a l'assistència, la recerca i la docència amb l'objectiu de millorar l'atenció i generar ocupació de qualitat. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
3: Voldria que ens quedéssim amb aquesta idea. Avui no tan sols estem invertint en urbanisme, estem invertint en el futur econòmic i social de la nostra ciutat.
1: El projecte, que s'ha aprovat amb els vots a favor del PP, Esquerra Republicana i el PSC, també vol ordenar l'entorn i protegir espais naturals de la serralada de Marina, sent precisament aquesta zona forestal la que es va cremar en l'incendi provocat a Tiana.
2: I abans d'anar a publicitat, destaquem també que la policia local de Palafrugell deixarà de fer hores extres després d'aprovar-ho en una assemblea sindical per unanimitat. Denuncien que treballen amb un conveni caducat des del 2009 i sense actualitzacions salarials, una situació que asseguren els fa perdre més de 400 euros bruts al mes.
1: A aquesta queixa s'hi han de sumar altres conflictes com la manca d'equiparació salarial amb la resta de funcionaris municipals o diverses irregularitats en les condicions laborals. Per això han decidit no cobrir-se serveis extraordinaris fins que l'Ajuntament negociï una solució real. La policia local de Palafrugell creu que amb aquesta mesura de pressió s'acceleraran les converses amb el sindicat majoritari CESIF per trobar una entesa, diuen, tot plegat a les portes de l'estiu i de cites com la Cantanada de Veneres i altres festes que multipliquen l'afluència de visitants a aquest municipi.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brújula, a Onda Cero Catalunya.
5: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos, había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
6: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
7: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero, todo ha sido perfecto.
8: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
9: Un mes más. En junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
10: Nos va bien.
9: Y cierra la temporada arrasando.
11: ¡Madre mía!
9: Es el programa más visto de la televisión.
10: Espectacular.
9: Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
11: Muchísimas gracias.
9: Esta noche, Esperanza Gracia. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona aquest dijous 2 de juliol podreu gaudir dels concerts de Siderland, Banda Neon i DJ Bulma Beat, que actuaran als jardins del Palau Robert en el marc del Clotilde Fest. Obriran la jornada Siderland, que arriba en plena gira i consolidats com una de les bandes de pop electrònic més festives i enèrgiques del panorama català. Després serà el torn de Banda Neon, una de les formacions que més ha crescut en els darrers anys, amb una proposta fresca, desenfadada i carregada de personalitat. La festa començarà a les 8 del vespre amb Bulma Beat, encarregada de posar banda sonora a la nit des de l'obertura de portes.
13: Parlim d'aquells mons llunyans de
12: la... A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts, amb un concert a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell, posant punt i final a un festival per on hi han passat artistes com la Ludwig Band, La Moda, Mama Duixa, Love of Lesbian o 31 Fam, entre d'altres. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al CaixaForum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge, de la mà de paleontòlegs, neuròlegs, psicòlegs, neurolingüistes i especialistes en computació. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició Rafael Català, l'art del possible i l'improbable, una mostra que recull les obres més representatives del pintor valencià.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.

El Gerard Sanz Arans feia algunes propostes culturals d'aquests dies, ara que ve l'estiu, i precisament els museus, que també funcionen com a refugis climàtics, doncs ens va bé tenir aquesta oferta. El que volem ara també és destacar algunes notícies d'aquest àmbit, i comencem a Barcelona, perquè la ciutat

0: Comtal acull el Congrés Mundial d'Arquitectes 30 anys després. La trobada espera 10.000 visitants de tot el món i pretén abordar qüestions com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge i els reptes urbans.
1: Sí, 30 anys després, el Congrés Mundial d'Arquitectes ha tornat a obrir les seves portes a Barcelona sota el lema Esdevenint arquitectes per a un planeta en transició. La trobada internacional abordarà temes centrals com l'emergència climàtica, la sostenibilitat o l'evolució dels espais públics. Pau Cerquella, un dels comissaris, celebra que poques vegades s'ha aconseguit un programa amb ponents, diu, de tant alt nivell.
2: Estarem parlant també des d'ecologia, multiespècies, a canvi climàtic, a com fer edificis que tinguin menys petjada de carboni, però també parlarem molt d'habitatge, d'interdependències, de com els humans ens hem de cuidar uns als altres, però també, evidentment, hem de cuidar les altres espècies, i també parlarem de materials, parlarem també, evidentment, de la intel·ligència artificial, de noves tecnologies, de bellesa.
1: En total acollirà més de 250 ponents internacionals en més de 40 sessions plenàries. Entre els participants destaquen figures de referència internacional com els d'estudis Lacaton Basel, Amateur Architecture Studio, així com l'arquitecte xilè Smiljan Radic.
0: El Festival Grec de Barcelona inaugura avui la seva edició del 50è aniversari amb l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos.
1: El certamen presenta un centenar d'espectacles fins a l'agost sota la premissa de rellegir el passat i imaginar el futur. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat la programació de la institució de cara a la temporada vinent.
3: La idea central serà la transmissió. Transmissió, llegats, herències, però també persones, vincle, comunitat, famílies i, finalment, esperança. Aquests seran els conceptes que travessaran la temporada i que esperem donaran forma i sentit a la programació, tant a la compresa dins de l'aniversari com a la resta de la temporada.
1: La programació inclou teatre, música, dansa, circ, cinema, instal·lacions i també una col·laboració especial amb la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí amb el concert Arrels de Llum. L'obra inaugural reobre el fossat del Teatre Grec en homenatge als 50 anys del festival.
0: Àlex Rigola s'endinsa en l'amor entre sèniors en una obra que barreja Andy Warhol i William Shakespeare.
1: Heartbreak Hotel i el Festival Grec han presentat Factory, somni d'una nit d'estiu d'Àlex Rigola. Aquesta es podrà veure fins al 31 de juliol. Després d'haver portat aquesta mateixa obra a Düsseldorf, a Alemanya, el 2014, ara Rigola l'adapta per ser vista aquí i ofereix una peça sobre la mort que, en lloc de protagonistes adolescents, els té de sèniors. L'escoltem.
4: Doncs això segurament és l'aposta més gran d'aquesta producció, no? Que uns personatges que normalment són adolescents o molt joves, no? Aquí ho fan persones ja d'una edat avançada, jubilats. I, per tant, lo interessant és que les mateixes paraules, els mateixos versos, dit per gent ja d'allà una certa edat, agafen una força que no agafen quan tenen uns adolescents fent-ho.
1: L'obra barreja el clàssic de Shakespeare amb l'univers underground de la Factory del pintor Andy Warhol.
0: Dos apunts en clau musical, el Blaumarí Music tanca la seva primera edició amb més de 28.000 assistents. Rufus Wainwright ha estat l'encarregat de posar punt i final al cicle.
1: I que ja es prepara per a una segona edició, el festival Blaumarí Music ha tancat la seva primera edició amb més de 78.000 assistents als concerts del Moll de Barcelona Nord. De fet, davant l'èxit, com diem, el festival ha anunciat aquest mateix dilluns que ja es prepara per a una segona edició per al 2027. La singularitat d'aquest festival, recordem, és que el seu escenari està situat literalment sobre el mar, amb una plataforma a l'aigua davant del públic.
0: I qui està escalfant motors per l'inici de la seva edició és el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell, que encara la seva 26a edició amb el 71% de les entrades venudes.

Òbviament arrenca aquest divendres amb el concert de Bryan Adams, que ja té totes les localitats exaurides, igual que el de Rick Astley. En total, això representa més de 31.000 entrades venudes i el festival alerta que hi ha 6 concerts més a punt d'esgotar-se. Cap Roig preveu així una arrencada molt forta per l'edició d'enguany.

0: Passen 47 minuts de les 7 de la tarda. Això vol dir que en 47 minuts arriba la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola del Radio Estadio, que de cop milloro més amb els càlculs. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, bona nova per aquells que veuen o volen veure el davanter argentí Julián Álvarez vestit de blaugrana a la propera temporada. I és que l'Atlético de Madrid ha presentat avui la campanya de les noves samarretes del seu primer equip pel proper curs, amb fotos de diversos jugadors matalassers, i l'aranya no hi és entre ells. L'Espanyol, per la seva banda, ja té tancada la pretemporada del 7 de juliol al 8 d'agost, incloent-hi un estatge, una gira i 5 amistosos. Repassarem com queden els emparellaments dels setzents de final del Mundial, que ahir ens deixaven el primer classificat per vuitens, Canadà, en vèncer Sud-àfrica, i que avui veurà els partits Brasil-Japó. Bé, ja és en joc des de les 7 de la tarda i, de moment, amb gran sorpresa, Brasil 0, Japó 1, gol del migcampista del Mainz, Kaisho Sano. Després, a 10:45, Alemanya i Paraguai, i a les 3 de la matinada, hora d'aquí, Països Baixos, Marroc. La farem patar amb un atleta 3 cops olímpic, campió d'Europa i 2 cops bronze mundial a la prova reina del mig fons, als 1.500 metres, que als gairebé 50 anys ha canviat el tartà pels triatlons. L'Eloi Collazos, amb el seu tal dia com avui, repassant les efemèrides esportives més destacades de la setmana, i el de Tia Green fent una ullada a l'actualitat del món del golf, completaran la nostra proposta, que ens atem a 2:00 fins a les 10 en punt de la nit.
0: Ja té que apartar, Albert. Gràcies. Sí. Molt bona tarda. Ens escoltem. Doncs nosaltres ara donem pas a la segona part d'aquesta brúixola. Farem una petita pausa i tindrem amb nosaltres dos sospitosos que ja coneixen bastant bé. D'una banda, l'assessor en comunicació, Alberto Gómez, ens parlarà de com d'important és el control de les xarxes socials pel que fa als líders polítics i les persones conegudes durant l'estiu, quines coses s'han de mostrar i quines no. I acabarem també el programa de la mà del psicòleg David Cueto, que avui ens parlarà de la flexibilitat cognitiva i de com treballar-la en el nostre dia a dia.

0: És dilluns i això és sinònim de temps de parlar de comunicació. Ja saben que quinzenalment ho fem de la mà del periodista i consultor de comunicació Alberto Gómez. En diverses ocasions hem parlat amb ell sobre estratègies per evitar o per bé sortir d'una crisi i avui tampoc ens allunyem tant, Ferran.
1: Sí, perquè si una personalitat pública pot entrar en una crisi comunicativa, actualment és molt probable que l'origen sorgeixi d'un comentari o també d'una interacció a les xarxes socials. Sovint ens plantegem si tot és publicable, si cal que mostrem el nostre dia a dia a les plataformes digitals i ho fem moltes vegades des del punt de vista de la salut mental, però avui ens allunyem d'aquest escenari.
0: Exacte, i ja tenim aquí, perquè ens comenti tot plegat, l'Alberto Gómez. Alberto, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola, Ferran, què tal?
0: A veure, no vens amb camisa...

0: Estem, no? A les portes ja d'estiu, de vacances, no? I espero, tant. Per tothom, no?
1: Sí, última secció teva, Alberto. Uh-huh. De Brúixola encara tindrem una miqueta més, però hem de dir que tots tenim ganes de vacances, les coses com siguin, i més amb la xafogor que fa.
0: Sí. Aquesta xafogor que no ens deixa dormir. I, bueno, us deia, d'estiu, sí, de vacances, sí, però... Repeteixo, no? Jo sempre intento recomanar una visibilitat moderada, un comunicar ni poc ni tot, i ara que estem a l'estiu, doncs precisament anem a parlar de, o us plantejo, a l'estiu ho hem de publicar tot? Si sobretot, no? Amb aquestes perilloses, de tant en tant perilloses xarxes socials, considerem que som una personalitat, som una cara coneguda, som un representant de la política, un alt dirigent, amb certes responsabilitats, hem de mostrar en tot moment què fem a l'estiu.
2: Però, Alberto, marxar de vacances i descansar està mal vist des del punt de vista comunicatiu o no?
0: A veure, evidentment, totes les persones han de descansar, han de desconnectar, fins i tot els polítics, no? Però, com deies, és una cosa marxar de vacances i una altra sortir... imagina't, no? Una foto amb un iat d'aquests, no? Un vaixell enorme, de luxe... potser és una mostra d'ostentació, potser és negatiu, potser és una errada.
2: Clar, i aleshores tu què recomanes?
0: Mesura. Mesura vol dir esperar, preguntar, dubtar si és una foto adequada o no abans de pujar-la. Si el text que poses en aquesta foto, perquè potser és una platja, simplement, no? Una foto de la sorra. Però el text potser sí que és ostentós, no? És a dir, anem a mesurar si és una bona foto, si és un bon text, si és fins i tot un bon moment, no? Perquè no totes ni a tots els llocs, recordem, hi ha gent, per exemple, que no està de vacances. Malauradament, hi ha gent que al juliol o a l'agost treballa 24 hores al dia o treballa moltíssimes hores al llarg de la setmana i, vaja, no cal provocar enveja, no?
1: Sí, de totes maneres, Alberto, clar... sempre, per molt bé que es facin les coses, i més si ets una personalitat pública, i més encara si ets una personalitat política, detractors i defensors en tindràs per tot arreu.
0: Sempre.
1: Posis la imatge que posis i posis el text que posis.
0: Sempre. Però, clar, hem de pensar precisament en la nostra comunitat, Lola. És a dir, més enllà de si tens molts defensors o no, hem de pensar què els expliquem a aquesta nostra comunitat la resta de l'any, no? Imagina't. Parlem d'alimentació, no? Més d'un dia al llarg de l'any, no? Al setembre, al novembre, al març... Home, sortir a l'estiu menjant una cosa o fent, no? Diguem, estant en un restaurant que no té res a veure amb el que tu has explicat sobre l'alimentació la resta de l'any, doncs no quadra, no? Llavors, hi haurà més d'un que, per molt que sigui un seguidor teu, fidel, i que li agrada molt el que tu fas la resta de l'any, no entendrà que facis això, diguem, durant aquests dos mesos, en el que és veritat que fem coses diferents de la resta de l'any, no? Vestim de manera diferent, mengem coses diferents de la resta de l'any, però...
2: Clar, quan arriba l'estiu, una persona canvia i també el que fica a les xarxes, però sobre el concepte que has mencionat sobre la comunitat, realment la gent, la comunitat, vol saber... Què fa la gent famosa que segueixen? A cada instant, en cada moment, vol tenir la informació sobre aquesta persona?
0: I cada vegada més. És a dir,
2: sí?
0: Intentem llegir una mica més l'estiu que durant la resta de l'any, no? Doncs la gent vol saber què està llegint aquella persona, aquella personalitat, aquell cantant, aquell actor. És a dir, si a mi m'agrada molt un actor o una actriu, a mi m'agrada saber què està llegint al juliol o a l'agost, no? A una platja, saber el títol, perquè potser m'agafo el mateix llibre i miro a veure si m'agrada tant com, no? Com el meu actor o aquesta actriu que m'agrada, no? Doncs aquesta personalitat. Llavors, sí que, evidentment, forma part de la humanització, no? La gent vol saber el llibre, la pel·lícula, què està fent, què sopa, què està preparant pel sopar. Ara venim de Sant Joan, no? Doncs molts famosos han fet coses per Sant Joan, no? Com ho celebren, no? Si els agrada o no els agrada celebrar-ho, si li agrada més la platja o la muntanya, i vaja, fins i tot saber on està exactament aquell famós, aquella famosa, per si tens l'oportunitat de trobar-te'l, no?
2: Clar, i sobre ubicacions també, ubicacions...
0: Vigilem.
2: Sobretot perquè... Tu, si una persona és molt fanàtica sobre una personalitat, a l'hora d'enviar aquesta ubicació, pot generar certes...

0: Malamaró. Suposem que d'aquestes i d'altres errades n'hi ha moltes quan es publiquen aquestes coses a les xarxes.
1: Cada estiu, Ferran, cada estiu hi ha errades monumentals o passageres, diguem, no? Més petites, en les que la comunicació no ha estat del tot encertada, de que una persona simplement ha pensat que era una bona idea publicar una foto i, o publicar un text amb una foto i no ha estat tan bona idea com aquella persona pensava. És bo redollar-se, no? Estar envoltant de persones que et recomanen o que t'aconsellin. Potser no, potser aquesta foto no és bona. No, no, deixa-ho estar, no?
0: Clar, i també hi ha
1: guarda el mòbil.
0: També hi ha errades involuntàries, entenc, no?
1: Sí.
0: És a dir, errades que tu publiques una cosa i no et dones compte i just de fons hi ha una cosa que tu no vols ensenyar i que també pot suposar, diguéssim, una equivocació.
1: Totalment.
2: I que a vegades s'elimina, però ja era massa tard, perquè si una cosa passa amb les xarxes és que tot queda immortalitzat
1: tot
2: per molt que s'hagi eliminat.
0: La petjada digital que se li diu.
1: Sí. I mira, una cosa molt tonta. Un dia laborable. Un dia laborable, aquella persona, aquella triu, no? Aquest polític, està en una platja, però és un dia laborable. Potser aquell dia no és un gran dia del tot ben escollit al calendari per publicar determinades coses. Per què? Perquè hi haurà molta gent que estigui treballant.
0: Exacte.
1: Dintre del juliol i de l'agost hi ha caps de setmana. Doncs potser aquella imatge d'una paella o de no sé...
0: El moment i el context, no? És el que te refereixes.
1: I l'efecte negatiu i l'efecte boomerang pot arrencar, com deia la Lola, en qüestió de segons, simplement per una foto d'una paella.
2: Alberto, tu el que fas, més enllà de portar el teu anàlisi, és també comptar amb altres veus expertes. Avui ens en portes tres.
1: I anem directament a escoltar-los. A Iván Lozano, que ens recorda que aquests dies baixem la guàrdia.
3: Pues en verano todos bajamos un poco la guardia, también en redes sociales, y ojito, porque ahí es donde empieza el riesgo. ¿Deben las personalidades públicas mostrar lo que hacen en vacaciones? Pues depende y mucho. Por un lado, si habláramos de una celebrity, un artista, un creador de contenido, enseñar verano suele formar parte de su universo, lifestyle, cercanía, entretenimiento, incluso puede reforzar su marca personal. Pero cuando hablamos de políticos o cargos públicos, la cosa cambia y mucho. No porque no tengan derecho a descansar, claro que lo tienen, faltaría más, pero una foto mal medida, demasiado ostentosa o publicada en un momento delicado puede interpretarse como desconexión, privilegio o falta de sensibilidad. La clave está en no confundir naturalidad con exhibición. Mostrar una faceta humana puede sumar, presumir de un ritmo de vida alejado de la ciudadanía puede restar mucho. En comunicación, el verano también comunica y a veces comunica más de lo que uno pretendía. Felices vacaciones.
1: Sí, naturalitat o exhibició, no? És clar, complicat, però sí, ho explicava.
0: La fina línia.
1: L'Ivan, que és director de comunicació de Alchem Life. També tenia el Jordi Sarrión, que és habitual de La Brúixola. Aquí escoltem sobre què ens diu sobre la coherència.
4: Companys i companyes de La Brúixola, vos saluden la última intervenció abans de l'estiu, vos desitgen molt bones vacances. I bueno, avui anem a parlar de vacances. Jo crec que les vacances, en primer lloc, formen part de la vida privada dels polítics i cadascú decideix fins a quin punt vol compartir-les i vol compartir la seva intimitat. Ara bé, també és cert que vivim una etapa de personificació de la política. Cada vegada votem més persones i no només partits. I això fa que també desperten interès les aficions, els interessos o la manera en com els nostres polítics viuen el seu temps lliure, perquè és una forma de connectar amb la ciutadania. La major part del vot encara continua sent ideològic, però la dimensió personal del líder cada vegada pesa més a l'hora de generar confiança i de generar proximitat. Ara bé, si es decidís mostrar aquesta part de la vida, el més important és la coherència, sempre, sempre. El problema no és que un polític passi uns dies en un lloc de luxe o tinga accés a determinats béns. El problema apareix quan això entra en contradicció amb el discurs que ha defensat públicament. I sobretot hi ha un risc en què els polítics han d'estar molt presents, que projecten una imatge de desconnexió amb la realitat que viuen i pateixen els seus votants. Perquè al cap i a la fi la gent no jutja tant on passa les vacances un polític com si la seva manera de viure és coherent amb el que defensa i si així continua connectant amb la realitat de la majoria. Molt bon estiu!
2: Està clar, per tant, que no hi ha una única manera de fer-ho, sinó que la cosa és ser fidel al teu estil, podríem dir.
1: Sí, deia el Jordi, no? No critica tant el lloc on estàs, sinó que allà on estiguis continues fent i defensant

0: el que defenses la resta de l'any, no? Que no canviïs perquè sigui estiu, no? Sobretot si ets un representant polític que, evidentment, has de defendre, diguem, els interessos de tots els ciutadans que t'han escollit, no? O t'has presentat a unes eleccions, no?
1: Doncs això és el que ens deia el Jordi. En tens un més d'expert.
0: Un últim, va, el Josep Salvat, què diu? Ei, sí, una paella sí, però vigilem amb aquesta paella. I no precisament perquè estigui al foc.
2: Aviam, jo com a consultor de comunicació aplicaria el polític al qual estàs assessorant en comunicació, diguem polític, persona d'influència o persona amb molts seguidors o persona amb certa fama. És ser el més mesurat possible a l'hora de comunicar les vacances, no? Perquè considero que no cal ostentar. És a dir, jo en aquest cas seria discret. Una altra cosa és explicar que en un moment donat estàs en un paisatge idíl·lic que connecta amb el territori sobre el qual tu tens influència o sobre el qual tu estàs exercint un lideratge i posar una foto bonica d'un paisatge, d'una paella que estàs compartint en un restaurant important, a preu raonable, amb un grup d'amics, potser sí que ho faria, però el plat o el paisatge. No m'imagino, o no em costa molt de que em doni credibilitat un polític o algú fent les vacances a un veler, o fent les vacances d'una manera ostentosa, fent un gran viatge que a totes llums tothom pot saber que és molt car. Jo seria un consultor que aconsellaria l'explicar les històries, però amb certa mesura.
1: En aquest sentit, et volia fer una pregunta amb això que deia ara el Josep, que és quin paper tenen els consultors durant l'estiu? És a dir, ells també se'ls dona vacances, estan també enganxats al telèfon, et passo aquesta imatge, què et sembla, aquest text, què et sembla, no, queda ja més a mans del
0: Home,
1: polític
0: jo crec que,
1: en aquest cas.
0: Com a consultor, puc defensar, puc recomanar, puc aconsellar des de la barra del xiringuito, perquè a mi no em veuen. Però jo crec que sí, que en determinades situacions de l'estiu, imaginem-nos, i malauradament hi haurà algun incendi que ens, no?, saltaran totes les alarmes, el terratrèmol ningú ho esperava, doncs hi haurà determinades notícies on la teva persona, a la que tu l'aconselles la resta de l'any, s'haurà de posicionar, haurà de publicar alguna cosa, i si és ella, si és aquesta persona la que té la iniciativa de publicar una cosa, si tu consulta i tu estàs a la tovallola, pues ho mires un moment i li dius sí, sí, tira, o millor no, no, esperem el dissabte, esperem el diumenge, no? Que, no sé, que hi ha alguna notícia una mica trista, una mica que està preocupant a la població i no és el moment de publicar que tu estàs a una tovallola o que estàs en un vaixell disfrutant de la vida, que és una cosa que ens mereixem, d'una banda, però quan estàs representant, quan tens una quantitat important de seguidors i gent que està pendent de tu, hem de vigilar l'estiu, mesurar.
1: No sé si, Alberto, tu t'has trobat en algun cas que has hagut de dir, no, escolta, això no ho publiquis, o al revés, que ja s'hagi publicat abans i és a veure això ara com ho solucionem.
0: Sí, malauradament. Al llarg de la meva vida, unes quantes sí que m'he vist de que ja no pots, evidentment, retirar la foto o el tuit o la publicació, però sí que refredar i dir, mira, ens ho pensem, no? Millor no publicar-ho, ara mateix, ens ho pensem. I dos dies després dius, no tenia sentit publicar-ho, ja està, no? Millor una mica conservadors, no? Una mica, si tens un dubte, si Lola, Ferran, si teniu algun dubte d'un dia en què aneu a publicar alguna cosa, és perquè 100% no ho teniu del tot clar. Si hi ha un tant percentatge de gent que potser no li agrada aquesta foto, aquesta publicació, aquest posicionament que tu prens com a persona, independentment de que siguis polític o no, o dirigent, si tens aquest petit dubte, deixa-ho.
3: I acostumen a fer cas? Quin poder té el consultor per un polític?
0: Depèn, suposo, que de la confiança, dels encerts que hagis tingut amb aquesta persona i, sobretot, de que confiï en tu, de que hagis generat una confiança com a consultor, de que li diguis, ei, va, fes-me cas, o tira per aquí, que jo crec que a nivell comunicatiu ho farem bé. I si la majoria de vegades encertes, doncs generes i fins i tot fas més gran aquesta confiança, com perquè un dia des d'un xiringuito li diguis, no la publiquis, i que faci cas, que continuï disfrutant del seu estiu, que té tot el dret, però que no publiqui aquesta foto que potser genera el que deia, no?, l'efecte boomerang.
1: I llavors, com hem parlat altres vegades, si l'errada ja està comesa, important sortir al pas?
0: Sortir, sí. Demanar disculpes, tirar enrere, simplement dir, mira, m'he equivocat i intento, sobretot, admetre que no ha estat una bona publicació, una bona foto, bueno,

0: no ha estat, o no ha estat un bon moment per publicar-ho, no?
1: Doncs prenem nota, Alberto.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu. Jo tinc entès que ens havies preparat alguna cosa així per acomiadar la secció i la temporada.
0: Bueno, jo intentaré estar en remoll, no? Aviat, sigui una piscina, sigui una platja, sobretot perquè fa una calor tremenda.
1: Sí.
0: Així que jo crec que podem escoltar cançons com aquestes.
1: T'estàs preparant.
0: Que per molts anys que hagin passat, et recorda que l'estiu arriba, que la platja arriba, que hem de descansar i disfrutar una mica. I
2: controlar,
0: que...
2: i controlar les fotografies.
1: Exacte.
2: Controlar les fotografies.
0: El mòbil a la butxaca, a la butxaca. Ah. O sigui, sobretot a la butxaca, perquè... Perdó, a la butxaca, al bolso, o a la butxaca, per no fer fotos, no? Poc comunicatives. I si anem al mar, encara més. O sigui, al bolso, a sota la sombrilla.
1: No cal un protector de...
0: No. No arrisquem-nos, que els mòbils són cars.
1: Exacte.
0: Llavors és millor tenir-lo al bolso.
2: Jo aquí diguin els consultors. Jo...
1: Exacte.
2: Aquí diguin els consultors.
1: Farem cas de l'Alberto. Moltíssimes gràcies per aquesta temporada, per als experts, per tota l'anàlisi. Hem parlat de tennis, que sabem que t'agrada molt. Hem parlat de...
0: De metges, sí, bombers...
1: Exacte, tot tipus de qüestions. Per tant, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I que tinguis molt, molt, molt bon estiu, que és molt merescut. Que vagi molt bé, Alberto. Bon
0: Moltes
1: estiu.
0: Gràcies a vosaltres.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
4: A ver esa foto, decir patata.
5: ¡Hijolusa!
6: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
4: ¿Qué, qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Minutos de descuento. Mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil vigor.
9: Un mes más. En junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
10: Nos va bien.
9: Y cierra la temporada arrasando.
11: Madre mía.
9: Es el programa más visto de la televisión.
10: Espectacular.
9: Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
11: Muchísimas gracias.
9: Esta noche, Esperanza Gracia. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
12: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I amb aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
12: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
12: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Ens queden pocs minuts per acabar aquesta brúixola de dilluns, però abans de marxar no volem acabar programa sense dedicar uns minuts a obrir la mirada al món. Una mirada que aquests dies, ja ho saben, malauradament ens porta cap a Veneçuela. Segons l'últim recompte del govern veneçolà que hem conegut passats uns minuts de les 8 del vespre, és a dir, fa molt poqueta estona, el nombre de persones que han perdut la vida

0: Del doble terratrèmol a La Guaira la setmana passada ascendeix ja a les 1.719 i els ferits superen els 3.100. Pel que fa als espanyols afectats, n'hi ha 138 de desapareguts i la xifra de morts es manté en 17 persones. Escoltem les declaracions que ha fet avui el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
1: Indican que felizmente ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: Doncs en aquest context tota ajuda és poca i de fet arriba des d'arreu del món. L'ONU està coordinant uns 2.000 rescatistes procedents de 27 països diferents per tal de buscar supervivents. Pel que fa a casa nostra, hi ha 14 efectius dels bombers de la Generalitat desplaçats a Veneçuela, especialistes del grup d'estructures col·lapsades. Durant la seva estada estan valorant les estructures afectades per facilitar les tasques als equips de rescat i per determinar la seguretat dels edificis que han patit els estralls del sisme. De fet, la NASA apunta que hi ha gairebé 59.000 edificis afectats o destruïts pel terratrèmol. I, de fet, cal estar atents en les properes hores a possibles rèpliques. Avui se n'ha viscut una, un nou sisme que s'ha registrat de 4,6 a l'escala de Richter. Demà a la brúixola volem parlar amb una geòloga sobre com es veuen afectades les plaques tectòniques després dels terratrèmols i també quina possibilitat hi ha que es produeixin aquestes rèpliques en casos com els de Veneçuela. I amb aquesta informació nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquesta brúixola, ens emplacem a demà a partir de les 7 de la tarda. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé, bona nit.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dilluns, que és 29 de juny de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta santa casa. Capitanejats tots per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, redacció i producció, i amb el gran Isma de la Parra al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.

0: 7 i 20 segons del punt horari de 8:45, realització musical de l'Isma de la Parra, hora magnífica, en tot cas, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens ha deixat ja el primer classificat per vuitens de final i a la jornada d'avui ens deixarà fins a 3 més. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, aquest és un dels anfitrions, el Canadà, que disputarà una eliminatòria mundialista per primera vegada a la seva història. Ahir es va imposar Sud-àfrica a Los Angeles per 1-0 en un partit que segurament no passarà a la història, sense gaires ocasions de gol, amb un futbol escàs, però en què Stephen Eustaquio, amb un xut des de la frontal, li va donar l'accés als vuitens de final a la selecció canadenca, ja al temps afegit. El seu entrenador, l'estatunidenc Jesse March, parlava d'herois nacionals.
2: No puedo evitar pensar en sí, se ha metido mucho trabajo en esto, es un trabajo muy duro, la personalidad que le han metido, son héroes canadienses, es lo que quería decir, son héroes canadienses ahora y estoy encantado por ellos. Y sabíamos que no iba a ser fácil y podíamos haber tenido un mejor día, pero teníamos que probarlo y lo conseguimos.
1: El Canadà ja és a vuitens de final, però és que ara tenim un partit en joc. El Brasil-Japó, de moment, empata 1. Acaba d'empatar, de fet, la selecció brasilera amb un gol de Casemiro, que ha igualat a la Dianada Sano a la primera meitat. Així que, de moment, queden 20 minuts pel final. Ara hi ha hagut la maleïda pausa d'hidratació, mal anomenada pausa d'hidratació, la pausa de publicitat, i queden, això, 20 minuts de partit. En aquest Brasil 1, Japó 1. De moment ens aniríem fins a la pròrroga. Més tard, a partir de 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai a Boston. Els alemanys van caure a l'última jornada de la fase de grups contra l'Equador i no estan oferint grans sensacions, tot i la golejada el primer dia contra Curaçao a l'estrena. El seleccionador alemany, Julian Nagelsmann.
3: Obviamente tenemos que mostrar una buena versión de nosotros mismos. Se tiene que dar todo, porque o se gana o nos vamos. Nunca creo que nos haya faltado la mentalidad. Creo que hemos intentado crear muchas oportunidades y que los jugadores lo han dado todo. También en el partido contra Ecuador, pues no fue fácil, pero sí que queríamos ganar el partido. Y puedo decir que estoy muy contento con lo que veo.
1: En aquesta eliminatòria sí que hi ha un favorit clar, és la 4 cops campiona del món, però més igualat serà l'encreuament entre els Països Baixos i el Marroc d'aquesta propera matinada a Monterrey, a terres mexicanes. És el duel estrella d'aquests setzens de final, sense cap mena de dubte. L'Orange, que ha estat primera del seu grup amb 7 punts, la de Ronald Koeman, que avisa dels perills dels nord-africans, però està convençut de les possibilitats dels seus.
4: Marruecos es un equipo muy bueno, pero nosotros también somos muy buenos. Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos y sabemos dónde está nuestra fuerza. Sabemos dónde tenemos que frenar a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo. I ja està, i el millor gana, sempre.
1: Mai no han perdut, els Països Baixos contra una selecció africana, i de fet, els Països Baixos és que no perden un partit a la Copa del Món als 90 o als 120 minuts des de la final del 2010, a Johannesburgo contra la selecció espanyola. D'altra banda, el porter dels de Mohamed Ouahbi, Yassine Bounou, preveu un duel igualat.
5: Afrontamos los partidos más allá de lo que pueda pasar. Y después yo creo que el equipo está muy preparado tanto para afrontar el partido en 90 minutos, en 120 o en los penales. Yo creo que tenemos grandes jugadores y suficiente experiencia para afrontar.
1: Aquest Països Baixos-Marroc a les 3 de la matinada, com diem, hora catalana. Dels partits de demà destaquem el França-Suècia. N'ha parlat a la prèvia el seleccionador Bleu, Didier Deschamps, sobre la seva màxima estrella, Kylian Mbappé, i del possible camí que té per endavant França.
6: Kylian està molt bé a nivell físic i a nivell mental també. Quiere hacer gran cosa con la Francia y lo está haciendo hasta ahora. Espero que va a seguir así. Después, favorito, la España es casi favorita como nosotros, como otros 3-4 equipos. No va a cambiar nada. Hemos hecho 3 primeros partidos muy bien, marcando 10 goles, pero todo esto está atrás. Hay que seguir así y mañana pasar esta etapa para seguir el camino.
1: Si totes dues seleccions assoleixen l'accés als vuitens de final, tant França com Alemanya s'enfrontaran a la propera eliminatòria. I parlem ara de la selecció espanyola, que continua preparant aquesta primera eliminatòria contra Àustria. És una sèrie en què és molt favorit l'equip de Luis de la Fuente. Avui ha pres de paraula el lateral Marcos Llorente, titular altre cop contra l'Uruguai, després de perdre el lloc contra l'Aràbia Saudita. Ha dit que ja no es fixa en el quadre, sinó només en el proper rival, la selecció entrenada per Ralf Rangnick.
7: El camino no lo miro porque hay que ir paso a paso, creo que sería un error, y aparte estás imaginando cosas que no han pasado, entonces yo estoy, por lo menos yo, centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa, entonces creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase a Austria, pues ya imaginaré.

0: Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un Bizum al codi 02076 02076 o a través del web comiteemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
1: ¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
4: ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
5: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
6: Da igual dónde estés,
7: da igual cómo lo vivas.
8: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
9: en la misma jugada,
10: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
11: cuando todo eso llega,
10: entonces sí, entonces somos uno.
12: Somos uno.
13: Somos un
14: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
15: Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
16: Tiri, tiri, tiri.
17: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
18: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
17: Pero cero dudas, ¿eh?
18: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
19: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Carrat.
0: Tres quarts clavats de nou, us confesso que havíem convidat a Oliver i Benji, tenint en compte que coincideix amb un Brasil-Japó, però no han pogut venir cap dels dos, estan enganxats a la tele. Així que hem recorregut els mestres. Francesc Pere Arnau, mestre, hola.
20: Vinga, tarda.
0: Xus Carrillo, bona nit, hola.
20: Què tal, bona nit.
0: Molt bé, tanca bé la porta, eh? Sobretot amb pany i forrallat, sí. Pany i forrallat. Bueno, no sé si esteu pendents. El Xus ja entenc que no, perquè acaba d'entrar a casa, crec. O sortir, mai se sap. Però el Francesc igual sí. No sé si esteu pendents del Brasil i
20: el
0: Japó.
20: Estic veient el Brasil i el Japó,
0: Ah, molt bé, Xus, fent els deures. Sí, senyor. Francesc?
20: Estic fent el Brasil i el Japó, sí, m'estic avorrint bastant, però en fi.
0: Home, avorrint l'emoció del marcador, no? I on ha quedat això de la incerteza de l'electrònico? Xus?
21: Enganxadíssim,
0: diu.
20: Jo crec que acabarà guanyant Brasil 2-1 abans del 90, però bueno.
0: Abans del 90,
20: Sí, lo normal. Bueno, fins que s'acabi el partit sense temps reglamentari.
0: Ja. Les coses com siguin, això està sent un atac i gol. És veritat que corren molt aquests japonesos, Francesc, a la contra quan agafen alguna bimba, però, home, perill, el que es diu perill, els brasilenys no han passat a la primera meitat gens, amb excepció del gol, sempre, I des que han començat la segona, Ancelotti ha ido a la carga, ha ficat fins i tot a Endrick, imagina't. Sí, la cosa era greu.
21: Han tingut dues ocasions, per això, que un al porter i l'altre no sé qui l'ha tret, que no sé ni com ha entrat, però...
0: Els brasilenys, dius?
21: Sí. Toques, però molt clares.
0: Sí.
21: El problema és que aquí ja no queden tontos.
0: Ah, aquí està.
21: I que tampoc el Brasil d'Ancelotti ni dels ni dels anys 26 no és obvi, que estic veient cares veritables mòmies encara que s'arrosseguen per aquí. Vull dir que no estic impressionat, no.
0: Mòmies veus tu, Xus? Jo no en veig tanta.

0: Ets el Casemiro, però momies, momies...
1: Casemiro és la mòmia per excel·lència.
2: Casemiro és una mòmia com una
0: cara. Home, però ha tingut precisament el remat de cap que han tret un defensa sota pals, eh? I ha fet el gol, dimoni.
2: Clar, és que això és el preocupant, et diu el nivell que hi ha. Ja. Marquinhos, és dir, que al final això s'aguanta. Neymar, que està calentant ara, o no sé si acaba de sortir, vull dir que no hi ha una regeneració, o sigui, no hi ha un planter de Brasil que diguis, ostres, clar, és que ara fa no sé quants anys, potser molts, no sé, però Brasil és Sócrates, aquell... I tu dius...
1: Això que diu el Francesc, tu recorda, perquè tots tres em sembla que ja tenim una edat, el Brasil, efectivament, el Brasil del 82, que amb Júnior, Toninho Cerezo, Falcao, Sócrates, Pico, i després, i abans, el Brasil de Jairzinho, Rivelino, Tostao, Pelé, Gerson, i el Brasil del 2002. Clar, el 2002, amb Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Adriano, Romario, abans, Bebeto... Clar, és que, llavors, aquí, l'únic d'aquest equip, l'únic que dius és el futbolista estrella que sempre ha tingut Brasil és Vinícius. La resta doncs són complements, bons jugadors d'equip. Paquetà té les seves coses, té una bona esquerra, però res a veure amb les seleccions de Brasil que hem crescut veient-les i se nos caía la baba de veure'ls, clar.
0: Sí, tiempos pasados siempre fueron mejores, en aquest cas és correcte, Francesc?
2: En aquest cas sí, concret sí, la veritat és que no està Brasil per llençar coets. I mira com està, patint per superar el Japó, que de moment...
0: No ho està aconseguint, correcte. I anem no camí de la... Minut 88, continua l'empat a un, tots els japonesos ficats pràcticament a l'àrea petita seva, a l'àrea gran seva. Abans ho deies, Pere Arnau, aquí no el más tonto hace relojes y de madera. Mira que vam fotre pals pel tema de Cabo Verde. Bueno, és que Cabo Verde ha tret dos empats i una victòria.
2: Això tenia un debat jo ara amb dos o tres de... aquí de trobes així, et comenta, i jo dic no, és que això és un desastre, sí, però fixa't que hi ha més igualtat. Més igualtat en el sentit de que la majoria dels jugadors que estan en aquest Mundial siguin en Corea, en Japó, en Cabo Verde, etcètera, etcètera, aviam, juguen tots a Europa. Val? Vull dir que no són competitius, ja no són allò... Per exemple, Marroc o Senegal, tots els jugadors estan a Europa, amb divisions potents, és a dir, no et poden plantar cara, depenent ja de l'entrenador, de la forma, els problemes, però en principi no hi ha... Jo he vist poques goleixades, aquelles, allò fàcils, allò que dius... No, hi ha molta diferència, però no hi ha... O sigui, hi ha partit amb la majoria dels partits, per entendre.
0: Sí, i a més ben entrenats, la majoria. Vull dir, ja no únicament perquè estiguin entrenats en els seus clubs i els clubs estiguin en lligues continentals, sinó que la majoria de seleccions...
2: I físicament.
0: Clar, la majoria de seleccions tenen unes preparacions físiques molt occidentals, per dir-ho així, molt de primer nivell.
1: Menys el que deia el francès, menys seleccions com, aviam, Haití, Uzbekistan,
0: Surinam,
1: en fi, que ja sabem...
0: Ai, com era aquella?
1: Curaçao.
0: Ah, Curaçao.
1: Curaçao. I després, com sempre passa en un campionat del món, sempre a la fase de classificació sempre hi ha sorpresa, tot i aquestes 42 seleccions, en aquest cas la sorpresa i grossa va ser Itàlia, i de moment, doncs, escolta'm, Uruguai és la gran sorpresa negativa, com ho va ser Itàlia, no? En fi... Pot haver-hi una mica de normalitat, no? Al marge d'aquests dos pot haver-hi una mica de normalitat amb els resultats que estem veient.
0: L'única sorpresa negativa... Perdona, digues, Francesc.
2: No, dic, i també hi ha qui arriba sobradet i no ho està.
0: Per exemple?
2: Per exemple, Espanya.
0: Ah, vinga, ja, el dit a la llaga, vinga, contra el meu equip. Què et fa mal?
2: Sí, no, i parlo d'una sensació...

0: que tothom, manifestació, nadie nos quiere hasta la final, no sé, o sea,
1: Ah,
0: yo
1: però
0: no sé
1: vols
0: qué
1: dir
0: dice.
1: que... No, no, home, no, jo crec que no,
0: No,
1: tampoc ha
0: pero
1: sigut
0: esto...
1: enemigo la
0: No.
1: premsa i coses d'aquestes del
0: No,
1: passat,
0: no,
1: no?
0: no, no, no, no, ni parlo dels propis jugadors, de dir que se sentien favorits, que no sé què. Dic, no, jo no veig
1: Home,
0: favorit
1: és
0: a
1: campiona
0: ningú.
1: d'Europa, Espanya, vigent.
0: I...
1: Home, pues no, pues com a mínim això sí que t'implica ser més favorita que d'altres.
0: Bueno,
1: Què deia
0: pues
1: Luis Aragonés?
0: demuéstrenlo. Pues demuéstrenlo, que no, no pots anar a dir que som els favorits, estamos entre los mejores del mundo y empatar contra Cabo Verde.
1: Ja,
0: ¿Vale?
1: ja.
0: No, clar, llavors, o
1: Cert.
0: sigui, on estem? Eh?
1: On
0: Cert,
1: estem, Xus?
0: que la mòmia la fiquen ja al sarcòfag, eh?
1: Ai,
0: No, no, però
1: ai.
0: vull dir que mentalment aquests jugadors han anat com molt... Esto está chupado, y no, no, no, no, no está chupado. I la
1: Bueno,
0: prova és que
1: jo...
0: patim contra Uruguai
1: Sí.
0: i bueno, ahí
1: Jo abans del
0: estamos.
1: Mundial... Jo abans del Mundial, Albert, sí, podia pensar que Espanya és favorita, però jo després d'aquests tres partits ja, jo no la veig tan favorita, eh? Jo estic convençut de que
0: Jo...
1: la cosa va de menys a més.
0: Sí, jo veig un encreuament amb Portugal potser a vuitens de final, compte amb Àustria, i, però si lo normal sigui que arribem a Portugal, el de Portugal serà molt complicat, eh? Molt complicat. Jo veig
1: És cert. Mira,
0: jo veig molt favorit a
1: s'ha trencat
0: França,
1: la
0: per
1: mòmia.
0: exemple.
1: Sí, però va per
0: Jo,
1: l'altra banda
0: sí,
1: del
0: per això dic.
1: quadro, probablement la més difícil dels quatre quarts del quadro que composa totes les eliminatòries pel títol. A mi em dona la sensació que França va per la més fumuda de llarg, però parlant d'Espanya i dels propers rivals, a mi em dona la sensació de que enfrontar-nos a europeus ens anirà millor que no enfrontar-nos a bloques bajos, eh? No sé si m'explico. A mi em dóna la sensació que Àustria anirà pel partit, Portugal anirà pel partit, en cas de que superem els austríacs, i això beneficia més a Espanya, que s'ha demostrat tenir molts problemes francès per atacar un bloc baix.
0: Sí, això anava a dir. O sigui, el problema... És a dir, una cosa és el campió d'Europa, molt bé, però jo he vist els partits, no he vist fluïdesa, coordinació, no he vist allò el que m'agradaria veure, no? Per dir que realment és favorita, no? Tampoc crec tampoc crec que els altres hagi fet cap recital, eh? Però han anat una mica una mica més d'humilitat.
1: Bueno, jo insisteixo, a mi em dona la sensació que manca de, o sigui, manca d'humilitat no n'hi ha hagut, em dona la sensació, i que el cartell de
0: Home,
1: campió d'Europa...
0: jo he sentit algun jugador dient nadie nos quiere hasta la final.
1: Bueno, però és que és veritat, probablement. Igual que nadie quiere a França i nadie quiere a
0: Però
1: Argentina
0: això...
1: i nadie quiere a, no sé, a Brasil o a Anglaterra, no?
0: Sí, però jo sóc entrenador d'aquesta selecció i el tonto que ho diu ja el
1: Ja,
0: sento.
1: el crides a l'ordre, el crides a l'ordre.
0: Clar,
1: Una dada,
0: aviam,
1: mentre...
0: perdona, un
1: Sí.
0: comentari. Tu recordes quan el Barça l'entrenava Guardiola? Amb Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, etcètera, etcètera.
1: Sí,
0: Messi.
1: sí. Què?
0: Que deixés dir a algú que era un favorit d'alguna cosa?
1: No, no, no.
0: Ah.
1: Bueno.
0: És que és. I aquí, i ara, per exemple, el Barça d'ara, poso un exemple que és per enfatitzar el comentari que faig. Ja alguns s'emprenyen perquè no li han donat la pilota d'or o ja estan descomptant les Champions que no han guanyat i que es mereixien. Home, primer guanyar la Champions, primer guanyar la pilota, i llavors potser ja pots treure el cap i dir, home, pues no som tan malos, no? Però vull dir que aquesta sensació de que aquest grupet està una mica pujadet d'ego, pues sí, lo afirmo.
1: Això podria ser, no, però això podria ser, però crec que els tres partits que ha jugat, sobretot el de Cabo Verde i el d'Uruguai, potser Francesc els hi han posat a més d'un els peus al terra, eh? Correcte.
0: Perquè el
1: Ei,
0: marge
1: no, és
0: de
1: que
0: mitja hora molt bona contra Aràbia
1: clar.
0: Saudita, contra Aràbia
1: Sí, home,
0: Saudita,
1: sí. Mira,
0: contra
1: marca
0: els bons fans.
1: Brasil. Senyor,
0: Sí.
1: s'acaba el somni japonès en el minut 90 més 6. Acaba
0: Es
1: de
0: que ya apretado.
1: marcar a l'equip d'Ancelotti per posar-se Martinelli, que havia sortit fa uns minuts a la segona meitat. Acaba d'avançar a la verde amarela cap als vuitens de final del campionat del món. Bonito fue mientras duró, però els de...

0: Oliver Benji se'n van cap a casa. Així
1: han,
0: que...
1: han fet un Kaiser Lauter.
0: Sí, hem fet.
2: T'ho havia dit, eh? T'ho havia dit, eh?
0: Sí.
2: T'ho havia dit que el Brasil marcava abans del 90.
0: I ha sigut el 90 més 6, però bueno, matís al marge, havies dit que guanyava a Brasil, sí, és cert. Per cert...
2: No, tindrà algú que veure amb les sabates, no, veritat?
0: No, per què ho dius, les sabates?
2: Oh, perquè és una gran marca, home.
0: Ah, bueno, sí, pot ser.
2: Martinelli, no? Martinelli, els fiels, el Sarago.
0: M'ha costat pillar-lo, ja t'ho dic ara. Et dic que a l'estadi de Houston on estan jugant està en ple a vessar. Però és que avui hem conegut que la fase de grups s'ha tancat amb 4,6 milions d'espectadors presents als estadis, la qual cosa suposa un 99,7% d'ocupació. En els 72 partits del torneig que s'han jugat fins ara, han anat d'una mitjana de 64.508 persones. I fora dels estadis s'han donat cita 5,5 milions d'aficionats en les zones, de fan festivals repartits als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. En 8 dels partits es va posar el sold-out, 80.000 seients ocupats, 80.000 vendes de tíquets. Això sí que no ho esperàvem, Francesc.
1: Bé...
0: O hi ha molta gent amb molta pasta o hi ha molta gent que s'ha hipotecat.
1: Hi ha molta gent amb molta pasta, això sí que és veritat. I també hi ha molta desinformació i molta diguéssim, corrents d'opinió i d'estadístiques i de xarxes socials dient que això és un desastre. Perquè jo he sentit de tot, no? I al final s'ha imposat una veritat, que és aquesta, que realment té èxit i que està sent un mundial molt, molt, molt, molt seguit. I penso que, contràriament al que diuen que això del Cabo Verde i Curaçao és un desastre, precisament aquests països s'enganxaran al futbol i ampliaran, diguéssim, la màfia de la FIFA, en aquest sentit. Sí, perquè això ha generat afició a aquests països, segur.
0: No, segur que sí, però el que aleshores desvirtua és el torneig classificatori. És que crec que el torneig de CONCACAF han quedat 3 seleccions fora. Les altres, totes senceres, han vingut aquí. Clar, hi ha 10 països africans. Clar, si tu estàs ampliant, i ull, perquè ja fa 3 setmanes, me sembla, vam debatre que la intenció de FIFA és pujar de 48 a 64 pel Mundial nostre, pel d'Espanya, Portugal i el Marroc, amb la qual cosa, xus, clar, aquí es classificarà San Marino, Liechtenstein i Andorra la Vella.
2: Sí, clar, i també Itàlia, i també
0: Xile. Bueno, igual no.
2: Sí.
0: Igual no.
2: Però, en fi, a mi em sembla que el Mundial comença ara. El Mundial crec que comença ara, no? Pot haver-hi alguna sorpresa a 7 de final, però el Mundial començarà a partir de 8, no? Fins ara, doncs, el que diu el Francesc, és a dir, entrades, la FIFA amunt i avall, les dietes, seleccions, pasta, sponsors, clar, tot això és un circ. I la FIFA ha ampliat aquest circ gràcies a que té molt bon països a nivell organitzatiu i d'escenaris, perquè els estadis són
0: són d'NFL, amic, clar, són
2: una autèntica meravella.
0: Clar. Pensa que allà un estadi dura ben poc, amb regla general estic parlant, és que el Soldier Field de Chicago, bueno, Soldier Field de Chicago és de principi de 1900, però ja d'entrada ja se'n va per construir a prop d'Indiana, no, de fet a dins d'Indiana, serà una situació molt curiosa, que hem comentat alguna vegada en la nostra secció els divendres d'esports americans, que els Chicago Bears tindran un estadi que es dirà dels Chicago Bears, però estarà en territori d'Indiana, perquè per un tema impositiu l'administració corresponent no ha donat les facilitats que volien els propietaris de Chicago Bears i han dit, ah sí, pues ara veig al vecino i al lau. I allà sí que els hi fan. Vull dir que són estadis relativament nous i sobretot absolutament adequats a les necessitats del 2026. O del 2015, si tu vols, però bueno, dels darrers 10 anys, a nivell de llotges VIP, de tecnologia, d'aparcaments, de comunicacions, de tot. No? El que jo no m'esperava, Xus, i és el que anava, és que les entrades, la més barata a tots els partits, comença per l'1, però no per l'1 del 19 com a la Bundesliga, no, que allà pots anar per 19 euros al gallinero, si tu vols. No, per $1.000 comencen totes les entrades. Les entrades, una entrada. Que és una
1: però
0: bocada.
1: Això penso que és quan ja està això arrencat, però quan abans del Mundial penso que hi ha paquets, jo crec que si que es compra i amb molt de temps i tal, però has d'endevinar el partit i no, tal, no? Però que bueno, sí que
0: endevinar si el teu equip va. Perquè, clar,
1: més raonable, sí, ja. Sí, clar, clar.
0: Brasil se suposa, però Curaçao igual no tenia clar si anava, saps?
1: I igual són ninots la meitat, eh?
0: D'IA, no? La IA, eh? La IA, i ens estan enganyant aquí. L'únic de debò és Trump i així ens va. En fi. Perdó? Sí, s'ha acabat el partit ara mateix. La salutació de Carleto. Neymar, que em sembla bastant més gran de l'edat que diuen que té. Però, en fi, i que de moment ha jugat uns minutets i fins aquí s'ha acabat. Doncs això, que Brasil avança. Da igual quan usted lea esto en una sèrie de campionat del món. Una miqueta de l'Espanya-Àustria. Xus, aleshores, tu com ho veus?
2: Costarà. Costarà perquè jo el que he vist d'Àustria fins ara és un equip bé, molt endreçat, físicament, potser fins i tot per sobre de la selecció de la Fuente, físicament et parlo, tàcticament molt endreçats, la defensa i el mig camp, i a dalt, doncs, amb Savitzer tenen arguments per donar un ensurt a algú, no? Mm-hmm. Només veure com van salvar el Mundial amb aquest últim minut, amb el gol davant Algèria, doncs ja et dona... que és un equip, jo crec que passarà a Espanya, però que costarà molt. Com no es posin les piles i es prenguin el partit molt seriosament, ens poden donar un ensurt, com ja ens el van donar aquesta mateixa selecció amb Schäfer i Hansi Krankl el 1978 a Argentina.
0: Que és l'última vegada que ens anem enfrontat amb un campionat del món, sí senyor.
2: I
0: és
2: sí, la... sí, i va fer... Espanya era la gran favorita per aquell partit, amb Vladislau Kubala a la banqueta, i escolta'm, i Schäfer i Krankl van començar a fer fora la selecció espanyola.
0: Amb Proasca i amb Jara i amb tota aquella... Jo sempre he explicat la mateixa història de Iaio, que és que jo ho he intentat endevinar si tinc algun record més, però no. El primer record que jo tinc del meu equip, de la selecció espanyola, és el Chepas, Juan Manuel Asensi, el meu admirat Juan Manuel Asensi, capità de la selecció contra Àustria, rematar un corna amb la Xepa. És el primer record que jo tinc. No, ho dic admirativament, que jo l'Asensi el tinc amb un pedestal. Aviam, em surten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fixes, i em balla un nom. Davant dels austríacs, coneixem de la Fuente, eh? Simón serà, mal que me pese a mi, porter a sota pals. Llorente i Cucu, laterals. Laporte i Cubarsí, als centrals. Pedri i Rodri seran a l'eix de la jugada. Lamine amb una banda, Baena a l'altra, tenint en compte les lesions de Nico i de Jeremy Pino, i Oyarzabal per fer els gols. Em queda una plaça, i aquesta és la que em balla. Vosaltres esteu d'acord amb que 10 són fixes? Creieu que no? Francesc.
1: Bueno, això, jo, més que aquí entrem amb una cosa que és molt important també, que és la parlàvem de la humilitat, no? De l'afant de protagonisme o no sé com t'ho diria. L'equip és molt bo, per això m'emprenyava quan abans deia el que deia, m'emprenyava perquè són molt bons, és que són molt bons, és que poden realment tal. Però van amb aquesta cosa pujadeta que tal. I l'entrenador... És que és un reflex una mica d'això. Bueno, jo no sé si hi ha entrenadors que volen que quedi molt clar que ells han guanyat el partit. No? I llavors jo no sé si aquest home farà alguna tonteria. Ah. Dit això, si no fa cap tonteria i es posa cada un a posar i posa els millors, doncs jo crec que lògicament han d'anar cap endavant. Les dinàmiques de cada partit són diferents, no tenen res a veure. Quasi ens hem de guiar pels tres gols que li va fer Algèria, no era? Aràbia, era?
0: No. És que no sé quin partit es refereixes.
1: Sí. A Àustria.
0: A Argèlia?
1: L'altre dia, l'últim partit, que queden 3-3.
0: Sí.
2: Argèlia.
1: Argèlia, sí, ho estava dient
0: sí,
1: bé.
0: Sí, senyor, estava dient bé.
1: Pues el per darrere era un desastre. Jo entenc que no, que jugarà més en desastre. També

0: si són capaços de jugar una mica, no, si van a per el partit, patiran, perquè el Barça, ai, el Barça, la selecció es pot fer mal. Si juguen endreçats, com diu el Xus, doncs serà complicat, però bueno, aquí ja entrarem en una, jo dic, important és el plantejament del partit, els homes que es colleixi, que sigui un plantejament honrat, que s'ho juguin els milions i que l'entrenador no vulgui fer alguna posar-se alguna medalleta.
1: A mi em dóna la sensació que la tonteria ja la va fer, que va ser el dia 1, que és just posar a Gavi en un partit que no tocava. No estic dient per Gavi, ho estic dient perquè aquell partit no necessitava de Gavi, com a fals extrem esquerre, per entendre'ns, quan el que havies de fer era posar extrems que fessin el camp ample, i Gavi no està entre les seves qualitats aquesta circumstància. I va rebre tants pals que hem donat, i va rectificar immediatament de cara al partit contra Aràbia, que va tenir un plantejament tres quarts del mateix dels caribenys, que em dona la sensació que ja no el veig fent a De La Fuente cap ataque d'entrenador amb l'alineació, Carrillo.
2: Bueno, jo tinc la meva idea, jo no sé què farà De La Fuente. Jo t'explico el que faria jo contra Àustria, després d'haver vist un parell de partits d'Àustria i de veure els partits de la selecció espanyola. Jo posava de laterals, de veritat,
1: a Pedro Porro, jo també.
2: Pedro Porro i a Grimaldo. Sí, per donar descans a Cucurella, per si passes aquest partit i has de jugar amb Portugal. Jo és el que faria. Perdó. I a dalt, jo posava Oyarzabal de mitja punta i posava un nou pur.
1: Ah, un nou pur. Un nou pur és, sí, Borja.
2: No, Ferran. Ah, bueno, vale, d'acord. Posava Ferran i Olmo o Oyarzabal a la mitja punta, i que Oyarzabal jugués 60 minuts i Olmo 30, pensant també de cara a Portugal. Jo és el que faria. Jo és el que faria. I fins i tot si el partit, la selecció espanyola té la sort de tindre el resolt més o menys amb moviment 2-0 al minut 15 o 20, jo donava descans a Cubarsí o a Laporte i donava entrada a Marc Tovill.
1: Aviam, jo estic d'acord amb tu amb que si el partit va coll avall, quan més gent descansi millor. Estic pensant en Pedri, estic pensant en Cubarsí, efectivament, en Cucurella, estem d'acord. Però pensar en Portugal abans de guanyar a Àustria a mi em semblaria una errada gegant.
2: Bé, però si tu poses tot el que creus que has de posar, si De La Fuente t'he pensat un equip titularíssim i no dona bola davant Àustria, perdona que et digui, Àustria...
1: Ja, però li has de ficar un parell a Àustria, és un equip europeu, respecte màxim.
2: Però com ha dit Pere Arnau, sí, però com ha dit Pere Arnau, Espanya és campió d'Europa, per tant, davant Àustria no hauries de tenir problemes, teòricament, que jo crec que sí que els tindràs. Però si poses l'equip titularíssim aquest proper partit i es continuen matxacant, perquè, cuidado, perquè si passes només tens 4 dies de recuperació.
1: Cert.
2: 4 dies de recuperació.
1: Cert.
2: No, dic després d'Àustria...
1: Que sí, tens raó, cert. Dic, el dilluns 6 jugues contra Portugal.
2: Clar, per tant, jo faria ja rotacions davant Àustria i sempre tens la possibilitat de revertir la situació si, com el dia de Cabo Verde, la cosa no ha funcionat. Per tant, jo personalment és el que faria. Perquè, escolta'm, estem parlant de Pedro Porro, estem parlant de Grimaldo i estem parlant de que entri el nano aquest de Manresa, el Marc Tovill. Escolta'm, amb aquesta defensa has de guanyar els austríacs també. I Lamine també, Lamine jugaria només 60 minuts. Seria Ferran a la dreta i llavors sí que posaria Borja Iglesias.
1: Ja, estic pensant els pals que realment els hi caurien si fa això d'entrada i després resulta que no treu la victòria. Aleshores sí que seria un sac ple de collejas, eh? En fi, aviam, em queda dir una cosa que no hem destacat des de que va començar el Mundial. I em dóna la sensació que perquè és el seu perfil el que ho fa possible, no destacar-ho. O no prou, eh? Perquè val la pena molt destacar-ho. I parlo d'un tio que no té tatuajes i que no tiene piercings i que no és youtuber ni va con youtubers. A mi em dóna la sensació... Correcte, igual. Em dóna la sensació, mestre Pere Arnau, que el de Cubarsí és un escàndol de central.
0: Sí, home, sí.
1: Un escàndol. Cada vegada que el veig m'agrada més.
0: Doncs mira, jo aprofito per retre, com sempre, un homenatge a la Masia, des de fa molts anys, que té jugadors i jugadors i jugadors i jugadors i que és ara mateix el que sosté el club. Val? I sosté una mica...
1: Ara no sé si ho dius en sorna o en directe.
0: No, no, al contrari. És que el Barça l'únic que té ara mateix és això. La riquesa de poder tenir un equip que pot guardar en peu de mercat 6 milions pràcticament a cost zero. Perquè si hagués hagut de comprar un equip amb aquest president que hi ha, doncs, si devem 3.000 milions, n'hauríem 10.000. Bueno, 10.000 més 70 o 80 d'aquest Gordon.
1: M'has trobat, sí, lo de Gordon és de comer a parte. M'has trobat exagerat en la lluança cap al no. Pau Xus?
2: No, en absolut. En absolut. Hi ha moltes veus ja per xarxes socials i passa que, clar, aquí no podem seguir la resta de televisions del món mundial, no? Però amb els comentaristes que hi ha, sobretot a les televisions alemanyes, angleses, franceses, tothom l'està destacant fins i tot, jo crec, més que aquí. Si Cobercí, en lloc d'anar de blaugrana, fos de color blanc a la seva equipació, seria, bé, el nuevo Sergio Ramos o el nuevo Beckenbauer. Però com és culer i té 19 o 20 anys, doncs la gent aquí no en parla gaire, no? Però sí, els tres partits que ha fet en Pau són per treure el barret.
1: Ha mostrat rapidesa, intel·ligència, anticipació, compenetració, personalitat, sortida tot, de pilota... Tot el pack.
2: Ja està,
1: Sí. Deies,
0: ja està una cosa que no pot tenir, que és com un punt d'experiència i de veterania.
1: No, totalment d'acord, per l'edat que té, però també pensa una cosa, clar. Si el respecten les lesions, i això ho hem dit des del minut 1, si el respecten les lesions, a una posició del camp on l'experiència és importantíssima cada minut que passa, no tant que et diré jo, la de Lamine, per exemple, on l'explosibilitat, el desborde, etcètera, potser tenen més importància que no pas l'experiència. Però en una situació de central, de defensa central, aquest noi d'aquí 5 anys tindrà 26, és a dir, li quedaran probablement 8 a primer nivell i serà, bueno, sabrà llatí.
0: Mm-hmm. Ah, sí, és així.
1: En fi, ja que parlem en clau, en clau blaugrana, deixeu-me que us parli de samarretes. Per cert, que està triomfant la segona de la selecció, que és una cosa tremenda. No sé si a vosaltres us agrada o no. La blanca està triomfant a base de bé. Xus, estèticament, què et sembla?
2: Bé, jo crec que... No, sí, en fi, és un color blanc trencat, no és blanc del tot.
1: El vermell no és vermell llampant, és un vermell com a granatat, sí. No sé si acabo d'inventar una paraula. Sí.
2: Home, des de que la va lluir Pedro Sánchez per anunciar els 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social...
1: Calla, que posem publicitat. Doncs... Vinga, anem a la publicitat. No, que és broma. No, et preguntava per les samarretes, perquè avui ha presentat les samarretes l'Atlético de Madrid. I ha presentat amb una sèrie de fotos i de vídeos amb diversos futbolistes. Són les samarretes titulars per la propera temporada. I entre els quatre, evidentment, aquestes fotos estan fetes d'abans del Mundial. Insisteixo, d'abans del Mundial. En aquestes fotos apareixen Baena, Pubill, Llorente i Giuliano Simeone. Ni rastre de Julián Álvarez. I jo pregunto, hem de fer alguna lectura en clau Barça d'això, Xus?
2: Podria ser. No es volen picar els dits. Penseu que tant el Barça com l'Atlètic de Madrid tenen la mateixa marca de roba Nike, en aquest cas, i potser a Nike saben alguna cosa més del que sabem nosaltres, no? Això passa molt sovint. No recordo, i mira que ja portem anys amb això, no recordo cap fotografia feta, efectivament, com deies, abans d'un campionat del món, que aquestes fotos doncs, estan habitualment a l'abril o al maig, com a molt tard, que hagi després haver sortit a la fotografia de promoció un futbolista que ja no hi és en aquell club. A mi em costa recordar que hagi passat això.
1: Clar, i a més tu que entens d'assessories, Francesc, això ho miren molt les marques i els clubs, òbviament, pel que diu el Xus, perquè si no et menges tota la promoció. I per tant, i ja m'imagino jo, els de màrqueting de la marca d'esponsorització i firma deportiva i del club, donant-li voltes a quins jugadors segur que estaran la propera temporada. Doncs Baena, Pubill, Llorente i Juliano. No hi ha l'aranya, Francesc.
0: Bueno, perquè, jo crec que han pensat simplement amb el Moni Moni. És a dir, ara mateix...
1: Ah, Moni Moni és la teva gran estrella, perquè tu ja sabies que se n'anava al Principito a Orlando i que el perdies. El pal de paller passava a ser Julián Álvarez.
0: Sí, però saps què passa? Que, bueno, jo estic parlant del que han pensat que és que fan el màrqueting, no? Que és que posar una samarreta de Julián Álvarez no és la cosa més popular entre el públic potencial comprador de la samarreta, no? I, bueno, jo crec que han fet l'omissió lògica i prudent i el que cal, no?
1: Tu què te'n sumes, Xus? Que el Barça té clar que ha d'augmentar l'oferta. Això està clar. La del 100 ja els hi van tirar enrere. Tu creus que el Barça, amb incentius, es pot apropar als 150 que va marcar Florentino Pérez amb aquella oferta rara?
2: Mira, jo el que crec és que abans del 31 d'agost a la mitjanit aquest nano serà jugador del Futbol Club Barcelona.
1: Abans, com Brasil davant del Japó, Abans de,
2: Sí, abans de... sí, jo crec que serà un estiu llarg en aquest sentit, però la seva declaració, jo no sé si ben assessorat o mal assessorat, o perquè el futbolista estava ja hasta los kinders, doncs fa que l'afició matalassera ja no vulgui a Julián Álvarez, per molt bo que sigui. És a dir, un jugador que diu que el millor és un traspàs...
1: Para cumplir mi sueño.
2: Per complir el meu somni, l'afició de l'Atlètic de Madrid... Opa, mereix un respecte i no seria respectuós que Julián Álvarez continués a l'Atlètic de Madrid.
1: Ja, però l'Atlètic de Madrid ha continuat precisament el Principito, Griezmann, després d'anar-se'n al Barça. Vull dir, l'han perdonat. Mira com el van acomiadar.
2: Sí, però cuidado, perquè Griezmann va tornar amb unes condicions econòmiques, sí, amb unes condicions econòmiques molt favorables per l'Atlètic de Madrid. Te'n recordes que van estar fins al mes de desembre? Recorda que el Simeone el treia a partir del minut 60.
1: Sí.
2: I li preguntaven al Simeone, oiga, ¿qué hace usted con Griezmann? I el Simeone va dir clarament, yo soy hombre de club. Clar, el Barça es pensava que Griezmann seria titular i el Simeone amb aquell contracte doncs li van doblada, ja. Llavors, clar, aquí l'afició matalassera va dir, escolta'm, l'Estat no ens ha fet mal, no ens ha fet mal jugant contra nosaltres, perquè els dos anys de Griezmann doncs van ser com els de Coutinho, m'entens? I no, ningú se'n recorda. Llavors, doncs bé, sí, ja està. Això és el que va passar. Però és que en aquest sentit és que Julián ho va dir molt clarament. És a dir, hablé con quien tenía que hablar y que lo mejor es un traspaso. Llavors, clar, l'afició matalassera dirà, si te quieres ir, te vas, deja la pasta i ja està. No?
1: Ja. Tu com veus, Francesc, el Barça pujarà, s'aproparà amb variables, etc, al 150 del Florentino o no?
0: No.
1: No.
0: No, jo potser arriba a 15.
1: Com a 15?
0: Però
1: a 115 o a 15?
0: No, a 15, a 15.
1: Que l'oferta del Barça serà de 15? No, no, si la van fer de 100. Sí. I li van tirar enrere, bueno, el teu.
0: Però tu vols fer una oferta i, home, jo he jugat al pòquer, eh?
1: Ah, vale, farol.
0: Escolta'm una cosa. Aquí no quadra res. Si aquest tio tenia un sueño, ho ha dissimulat molt bé, eh?
1: Yeah.
0: Perquè primer se'n van al Manchester City, després se'n van a l'Atlètic de Madrid, va acceptar firmar una clàusula de 500 milions i 5 anys de contracte. Ho ha dissimulat molt bé. Jo saps què passa? Que aviam, són jugadors de futbol, no espero massa, eh?
1: Ja.
0: Però jo, un tio que té una vocació de figo, no el vull ni a 100 quilòmetres.
1: Vocació de Figo, ha dit vostè?
0: Home, un senyor que primer diu que té un somni al Barça i se'n va al City i després se'n va a Madrid, jo dic que ho ha dissimulat molt bé.

0: aquesta vocació que té de venir al Barça.
1: Jo puc estar d'acord amb això, però, jo puc estar d'acord amb això, però no, sí, però no ens oblidem que Julián Álvarez, quan marxa al City,

0: a Bartomeu amb la pandèmia i, en fi, i ara sembla que el Barça es recupera econòmicament i que el jugador ja té clar que no vol seguir l'Atlètic de Madrid. En fi, l'Atlètic de Madrid, m'imagino...
1: I per què dius que el Barça es recupera econòmicament?
0: Doncs, home, perquè mica en mica sembla la cosa, doncs, almenys la sangria sembla que s'ha aturat, sembla que s'ha aturat.
1: Bueno, jo dic que el Barça porta dos anys perdent molts diners. Ha perdut en dos anys 150 milions. No crec que estigui recuperat econòmicament. Per això dic que a mi està... O sigui, una cosa és el que diuen, el relat, el que diu la premsa, perquè ho diu la premsa, això que se recupera econòmicament. No ha sortit cap president a dir que estem en el 1-1 ni cosa d'aquestes.
2: Comença el dia 1, el dimecres. Deies tu, Xus...
0: No, que jo crec que en aquest sentit va haver-hi una vegada fa molts anys un directiu de l'Espanyol que em va explicar una cosa que per fi ho vaig entendre, no? Tot això del deute, no? O sigui, un club mitjà de la Lliga Espanyola, si té una deute de 100 milions d'euros, doncs és una deute inassumible. Un club com el Barça o com el Madrid, que mai parlem de la deute del Madrid, té una deute de 1.000 milions d'euros, doncs em diuen que és assumible. Llavors jo dic, però escolta'm, això, aviam, explica-m'ho bé, i explica-m'ho bé perquè no ho entenc. Llavors em diu, clar, tu peses 50 quilos i portes una motxilla de 30, pots fer 2 quilòmetres a peu, no pots fer més. Si tu peses 200 quilos i portes una motxilla de 70, doncs la pots fer via. I dic, bueno, doncs, llavors, home, la facilitat i la facturació del Futbol Club Barcelona, el que comentava, ara que ja està acabat l'Spotify Camp Nou i que mica en mica es anirà obrint l'opció de més assistents, el museu acabat, tot això, doncs, home, vull pensar que la cosa no anirà pitjor, és a dir, regular tota la deuta acumulada, la pandèmia,
2: això,
0: pel fitxatge...
2: Tot això, que ja, és... ja anem enfrontant la recta final, tot això està molt bé, però l'Atlético de Madrid diu que o toca teja o tururú, que a mi no em parli vostè de 16,3 multiplicado por 6,2 plazos, saps?
0: I sí, doncs llavors... Clar, llavors Deco i Bojan han de buscar una alternativa.
2: Ahí estamos. Hola, Joao Pedro. El problema és que l'alternativa igual et digui també en cash, por fa, i d'un tirón. Aquest és el problema, clar. Sempre anem a parar el mateix. En fi, temps tindrem per tornar-ho a comentar, però ja no serà fins amb vosaltres dos mestres la propera temporada, perquè tothom té dret a gaudir l'estiu, a descansar i que no hi hagi un tio calvo en perilla blanca com jo.
0: Una pregunta ràpida. Qui és campió del món?
2: Qui serà campió del món? Amb el cor, Espanya. Amb el cap, França. Més ràpid no t'ho puc haver respost.
0: I a l'amic Pere Arnau, què diu?
1: Jo, el que guanyi al final.
2: El que guanyi al final. Aquesta és bona. No tinc temps per més. Mestres, Xus Carrillo, Francesc Pere Arnau, molta salut, bon estiu. Cuideu-vos molt.
0: Una abraçada.
1: Igualment.
2: Seguim en directe. La brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya.
3: Què? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
2: Són les 9:27 i volem conèixer un abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló. Avui, de 2:15 fins les 3 en punt de la matinada. Aquí, a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
5: Molt bones, Albert. Doncs mira, aquesta propera matinada, edició una mica comprimida, ens apretarem perquè després de seguida hi ha futbol a les 3. Per tant, avui parlarem d'història, vindrà l'Òscar González i la Imma Moixella a parlar-nos de l'obra i vida de l'autor de Dioses, Tumbes i Sàvios, C.W. Serum. En parlarem d'ell, de la seva vida i sobretot dels seus grans llibres, especialment aquest de Dioses, Tumbes i Sàvios, que parlava d'egiptologia, de la Grècia clàssica, o sigui, molt, molt interessant. I, a més, parlarem amb un expert sobre el tema del jovent, que està fent...

del jovent, els universitaris, i tota la gent dels instituts, que està fent servir molt la IA, però que hi ha un estudi que han fet que demostraria que no només és que les fan a mia, sinó que només un percentatge molt petit d'aquests alumnes després comprova que aquelles dades que els hi ha fet les intel·ligències artificials, doncs que siguin allò correctes o que siguin realment allò que els hi havien demanat. En parlarem de tot això i molt més aquesta propera matinada de 2:15 fins a les 3 a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloi Collazos.
2: Tal dia com avui, fa 56 anys que el Granollers d'handbol va guanyar la primera copa de la seva història. El conjunt ballesà es va imposar a l'Atlético de Madrid per 15-12 a la final disputada a Cádiz. Aquell títol va completar una temporada històrica per al club, que també havia guanyat la Lliga i signava així el seu primer doblet del seu palmarès. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 30 de juny del 2021, el Barça de Futbol Sala va guanyar una de les lligues més agòniques de la seva història.
3: La parada plana! Parada y título, Didac Plana. Tenía que ser el portero de Arenys de Mar que lo va a celebrar con su afición. Porterazo el del Barça, temporada en el que ha hecho y acaba de rubricar el título para el conjunto catalán.
2: El conjunt blaugrana va derrotar el Llevant al Palau Blaugrana en el tercer i definitiu partit de la final. El duel va acabar en empat a dos després de la pròrroga i el Barça es va imposar per 5-4 a la tanda de penals. Amb aquell triomf, l'equip entrenat per Andreu Plaza va aixecar el cinquè títol de Lliga de la secció. Dimecres farà 8 anys que el motociclisme català va ocupar el podi de MotoGP al Gran Premi dels Països Baixos. Marc Márquez a Munda va guanyar una cursa espectacular al circuit de 100, marcada per més de 100 avançaments i una lluita constant entre els favorits. El barceloní Àlex Rins va acabar segon i el pilot de Roses, Maverick Viñales, va completar un podi íntegrament català. Dijous es compliran 30 anys que el Barça d'hoquei sobre patins va tornar a ser campió de Lliga 11 anys després. L'equip entrenat per Carlos Figueroa va derrotar el Liceu per 7-4 i va tancar una temporada que marcava l'inici d'una nova etapa de domini blaugrana. Aquell títol va ser la primera Lliga del Barça d'hoquei des del 1985 i el primer gran èxit de Figueroa a la banqueta del Palau. I acabem el divendres perquè també és una data important pel pitch and pack català. El 3 de juliol del 2016, la selecció catalana va ser subcampiona del món a Andorra. L'equip català va perdre la final per 3-2 contra Irlanda, que va aconseguir el seu tercer títol mundial consecutiu, però Catalunya va tornar a confirmar-se com una de les grans potències internacionals d'aquest esport.
4: ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
5: Tu cuerpo sigue aquí, pero tu cabeza lleva días en la playa, pensando en agua cristalina y en no saber ni qué día es. En Atrápalo tienes destinos como Riviera Maya, Túnez, Cabo Verde o Punta Cana desde 517 euros por persona. El verano empieza cuando lo reservas. Y ahora con hasta un 35% de descuento en viajes. Atrápalo.
6: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.

0: la brúixola de Radio Estadio de Tia Green.
1: És a dir, golf. Repassem l'actualitat del món del golf com cada dilluns de la mà del nostre company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Hola, Ramon.
2: Què tal? Bona nit a tots.
1: I avui tornem a obrir amb un èxit d'Eugenio López Chacarra, que guanya el seu segon torneig consecutiu al DP World Tour.
2: Sí, així és. El madrileny va aconseguir una convincent victòria a l'Open d'Itàlia, disputat el recorregut turinès del Círculo Golf Torino, després de signar una última volta aquest diumenge de 64 cops, menys 5, i sumar la seva segona victòria consecutiva al DP World Tour, tota una fita per al golf espanyol i, a més, la tercera en la seva carrera després d'imposar-se l'any passat a la Índia. Chacarra no va donar opció als seus perseguidors, principalment l'anglès Matt Wallace, que va acabar segon a menys 19 després d'una volta de 67 cops, mentre que el xilè de l'equip Torque de Live Golf, Joaquín Niemann, va acabar tercer en solitari.

0: a menys 18 després d'un 68. El madrileny es va imposar a l'últim torneig previ a la disputa del US Open, el KL Open, i ara, en el retorn del circuit europeu, després del tercer major, s'ha tornat a imposar i demostra el gran moment de joc del jugador espanyol. Em sento genial. Guanyar sempre és divertit, però per això estem treballant cada dia. Em sento molt orgullós de mi mateix, deia tot finalitzar el torneig. I és que és la quarta victòria espanyola de la temporada al DP World Tour. S'uneix a les aconseguides per David Puig a Austràlia, Nacho Alvira a Dubai i la seva pròpia al KL Open d'Holanda. L'última vegada que Espanya va sumar 4 o més victòries va ser fa 3 anys, el 2023, que en van sumar 4. Han estat a 3 de les 6 del 2000, de les 6 que es van aconseguir el 2022 i per tant es poden apropar, i portem ja la meitat del camí recorregut per les 8 que es van aconseguir el 2017. Chacarra s'ha classificat automàticament, a més, per l'Open Championship. Ho aconseguia el millor classificat d'Itàlia i realment ha estat un èxit pel jugador madrileny, que ha fet un gran torneig, tot i que ja estava pràcticament classificat perquè ocupa el top 5 de la Race to Dubai en acabar el BMW Open, que es jugarà d'aquí uns dies. Eugenio es col·locarà, a més, al rànquing mundial al top 60, cosa que li obre les portes de bat a bat per acabar el 2026 entre els 50 primers del món i aconseguir així l'ansiada plaça al Masters del 2027, l'únic gran que li queda per jugar. Encara, però, haurà d'acabar molt bé l'any, però, sens dubte, ja s'està fabricant una oportunitat extraordinària per estar a Augusta.
1: Doncs un altre europeu que porta també, déu-n'hi-do, quina ratxa. Víctor Hovland, del noruec, s'endú el Travelers al PGA Tour al playoff, la seva 11a victòria professional, la 8a al circuit estatunidenc.
0: Exacte, el noruec ha superat el número del món, que no és gens la fita gens fàcil, l'Scottie Scheffler, en el desempat del Travelers Championship, que s'ha resolt aquest mateix matí a Cromwell, Connecticut, després que els dos jugadors s'emplacessin per aquest dilluns per resoldre el campió del torneig, que s'ha decidit en el forat, en el primer forat del desempat, després que finalitzessin ahir amb un total de menys 21. Holland ha ficat un pat llarg i no ha tingut la resposta de Scheffler, que molt més a prop del forat no ha aconseguit embocar per donar la victòria al noruec. El torneig no va poder concloure ahir degut al retard per la pluja de la jornada. Scheffler, que lluitava per la segona victòria de la temporada, ja va guanyar aquest mateix torneig en un desempat el 2024. La parella va acabar amb un total, com deien, de 21 sota par amb 259 cops. Hovland suma, com deies, la seva 8a victòria al PGA Tour després de guanyar el campionat Valspar fa un any per trencar una sequera de 2 anys sense victòries. I ara el noruec ha guanyat un playoff, el segon seu playoff en la seva carrera al PGA Tour, després de fer-ho el 2023 al Memorial Tournament, i ara suma el segon. El Travelers Championship, recordem, és l'últim esdeveniment emblemàtic de la temporada al PGA Tour.
1: A l'Hotel Planel Tour, Pablo Ereño firma un altre gran resultat.
0: Sí, el madrileny ha fregat la victòria amb la punta dels dits. I no només la victòria, perquè ha estat molt a prop de guanyar per segona vegada aquesta temporada a l'Hotel Planel Tour. Però, a més, també està fregant amb els dits algú més important, l'ascens al DP World Tour. Tot ha passat aquest diumenge al Blood Plate 9, torneig de l'Hotel Planel, que s'ha disputat el recorregut de Golf Ball Blue Green de Bluff André, difícil de pronunciar a França, en una última jornada molt difícil, molt complicada per les condicions atmosfèriques, amb aigua, vent i tensió i molt de desgast. La victòria, però, va ser per l'anglès John Gow, que va conquistar el primer triomf de la seva carrera en el segon circuit europeu. Ereño, que es va tenir que conformar amb la tercera plaça, està només dues passes de convertir-se en gairebé automàtic jugador del DP World Tour. L'espanyol es manté a la segona posició de la Road to Mallorca i és poc més de 40 punts de la referència que va fer l'any passat per acabar dins del top 15, la zona que assegura aquest bitllet el primer circuit europeu de cara a la propera temporada.
1: I en el tercer tour europeu, l'Alps Tour, Víctor García Broto acaba segon a Aravell.
0: Exactament, el golf Aravell Andorra Open va finalitzar aquest dissabte el recorregut català després de 3 jornades de joc i amb una destacada actuació del barceloní Víctor García Broto, que es va quedar un sol cop de guanyador del torneig, el francès Alexandre Van der Motten. El català va tancar la seva participació amb un total de 203 cops, menys 10, després de lliurar 3 targetes de 68, 67 i 68 cops, per quedar-se només un impacte de Van der Motten, que va guanyar menys 11. El torneig Aravell, un dels destacats, va ser l'amateur de la Federació Catalana, Ivan Pons Domènech, que aconseguia finalitzar 11è, mentre que els professionals catalans Emilio Quartero i Eduard Rosso, tots tres amb 207 cops, quedaven un pèl més enrere. Un altre amateur que també va completar el torneig va ser Pau Sánchez, amb 211 cops, mentre que el veterà Álvaro Velasco ho feia al lloc 40.

0: setè amb 214. També Agustí Gillà entrava al tall per finalitzar amb un més 5. Ara el tercer circuit europeu es trasllada a l'illa de la Gomera per les Canàries per la disputa del Fred Olsen de la Gomera al recorregut de Tecina Golf.
1: Elles també col·leccionen resultats impactants, per exemple, el sotscampionat d'Andrea Revuelta al Women's Amateur a Muirfield.
0: Sí, Andrea Revuelta s'ha quedat a les portes de conquerir un dels títols més prestigiosos del golf amateur mundial. La jugadora madrilenya ha caigut a la final de la 123 edició de The Women's Amateur Championship disputada a l'històric recorregut escocès de Muirfield, on la francesa Valentine Delon s'ha acabat imposant per 3-1 en el duel decisiu a 36 forats per proclamar-se campiona. El resultat, però, no entela l'extraordinari campionat signat per l'Espanyola. Assolir la final en la modalitat de match play exigia superar una de les proves més dures del calendari amateur internacional, primer en dues jornades, com deien, de stroke plays, i posteriorment amb eliminatòries directes. I, a més, tenia enfrent davant les millors jugadores del món. Andrea Revuelta amb la seva germana Àngela com a cadi va anar superant cadascuna de les eliminatòries derrotant successivament a la nord-americana Melanie Walker, one up, la també espanyola Balma Dávalos, 2-1, i l'anglesa Sofia Fulbrock, 2-up. Així fins a arribar a quarts de final, on va derrotar Cayetana Fernández en un emocionant duel espanyol per seguidament desfer-se d'una altra nord-americana, Farah O'Keefe, la número 3 del món, per one-up i arribar a la final al partit decisiu davant Valentine Delon, amb la qual ja no es van posar. Tot i així, un gran èxit per la jugadora espanyola que s'ha quedat a les portes d'aconseguir un gran títol pel golf espanyol.
1: Alejandro de Castro i Sergio Jiménez, 600 a l'europeu individual masculí.
0: Sí, també bones notícies pels nostres jugadors amb el torneig europeu individual. El campionat que s'ha disputat al recorregut finlandès del Lina Golf i amb un balanç positiu per la delegació espanyola, gràcies a aquestes actuacions de Sergio Jiménez i el català Alejandro de Castro, que han compartit la 6a plaça final en un torneig de gran nivell competitiu. Tots dos golfistes han completat el torneig d'enorme regularitat per mantenir-se durant tota la setmana entre els millors jugadors. Jiménez ha signat una última targeta de 70 cops, menys un, mentre que el barceloní Alejandro de Castro ha tancat també la seva participació amb un cop més 71 cops al par, resultats que els hi han permès finalitzar amb 278 menys 6 a 7 cops del campió, l'alemany Tim Weidmayer. El seu rendiment cobra encara més valor tenint en compte l'altíssim nivell del torneig que ha reunit els millors jugadors amateurs d'Europa, en què els dos espanyols han lluitat fins al final per unes posicions d'honor, consolidant-se fins a aquest 6è lloc, que és prou bon resultat pels nostres jugadors.
1: I parlant de bons resultats, bon final de Nagore Martínez i Carolina Pérez Tasso al Mundial Júnior amb Espanya.
0: Sí, l'equip de la Federació Espanyola, format per les dues jugadores catalanes, Nagore Martínez i Carolina Pérez Tasso, a més de la madrilenya Amanda Revuelta, un equip de tres jugadores, ha recuperat sensacions a l'última jornada del Mundial Júnior per equips, conegut com la Toyota Junior World Cup. Després de dos dies complicats en què el conjunt havia cedit terreny, va caure a la cua de la classificació, ha recuperat una plaça per concloure el seu pas pel torneig del Japó a la 8a plaça amb un total de menys un. En aquesta ocasió han aportat la targeta de les catalanes Nagore i Carolina Pérez Tasso, mentre que Amanda Revuelta fins ara havia estat la millor, més encertada, però ha quedat en el tercer lloc. Finalment ha estat Nagore Martínez amb 11a, al parc del camp, la millor jugadora espanyola en l'apartat individual. Amanda Revuelta ha estat 14a amb més un, mentre que Carolina Pérez Tasso finalitzava el lloc 20è amb més 6. Al final del triomf correspon al conjunt coreà, que se'n posa amb un total de menys 31. Cal recordar que l'Espanyola ha estat l'única delegació europea invitada a la prova. Han participat països de la potència de Sud-àfrica, Japó, Corea del Sud, Tailàndia, Nova Zelanda, Estats Units, Canadà i Colòmbia, que han completat aquest Mundial Júnior que s'ha disputat al Japó.
1: I ja obertament contrarrellotge, ressenyar els joves golfistes catalans brillant al Campionat d'Espanya Infantil a la Vi i Benjamí.
0: Sí, s'ha disputat els Camps Murcians de la Manga i Serena, que va cloure aquest cap de setmana, i on els jugadors catalans han tret un bon botí. La millor classificada ha estat la jugadora Male Maldulba, que va aconseguir el subcampionat amb 118 cops en la categoria Benjamí, només superada per Paula Casas amb més 5. En benjamins masculins, el millor ha estat Lucas Capdevila, mentre que en altres categories destaca també a Valentina Corretja, que va fer un gran torneig entre les infantils per finalitzar en el tercer lloc. També destaca entre els alevins el nostre jugador català, Teo Derinde, que ocupava també una tercera plaça amb 222

Avui tindrem història i no sèries, perquè divendres passat, pel tema del futbol, no vam poder fer programa. Per tant, avui parlarem d'història. Però a més, avui demà estarem fins a les 3 només. Fins a les 3, perquè hi ha el futbol, hi ha los 16avos de final. Ei, escolta, estarem pendents. Per tant, avui, fins a les 3, aquí comencem el Nits de Ràdio del dimarts 30 de juny de 2026. Comencem!

0: Seguim aquí a Nits de Ràdio amb uns dies que la gent diu, però què està passant? Que de cop i volta el cinema és la nit del Juernes, ara resulta que la història és nit de dilluns. Sí, és el que té el futbol, les festes entre setmana i totes aquestes coses. Ja no sé si recuperarem la normalitat, perquè quan ja la recuperem ja serà final de temporada, però no em direu que no us ve de gust. A veure, dormir no dormireu, perquè amb la calor que fa no dormireu. Per tant, què menys que aprofitar una nit de dilluns per escoltar la història. I això ho fem amb l'Òscar González. Òscar, benvingut.
1: Molt bona nit. Però bueno, no sé jo si potser amb la calor que fa és que ens hem tornat en umbes i per sí. Això avui confonem els dies. Podria ser,
0: però és que clar, no ens volíem quedar sense la darrera edició d'Història, que ja és tradició, que tenim aquest spin-off la darrera setmana del mes, de fer-ho amb l'Imma Moixell. Imma, benvinguda una setmana més.
2: Hola,
0: doncs, què tal? Doncs a veure, bueno, passant calor. És que, a veure, sí. La gent no pot dormir. Per tant, nosaltres és prime time de temporada. O sigui, és el moment en què més gent ens escolta. Perquè diu, bueno, mira, ja que no puc dormir, almenys poso la ràdio i que m'expliquin històries.
2: Clar, doncs, i em distrec una mica.
0: Intentem ser com ese soplo d'aire fresco. Que fer una ràdio fresca, que sempre es diu de la ràdio d'estiu, sempre es diu que sigui una ràdio fresca, com si poguéssim transmetre sensacions. Bueno, ho intentem, almenys acompanyem.
2: Una mica un ventilador.
0: Sí, no sé si perquè donem moltes voltes, però com a mínim intentem. L'altre dia vaig veure en un vídeo d'aquests d'internet que en una tele, en un bar, havien ficat la imatge d'un ventilador que es movia. I jo dic, bueno, si la sugestió pot aconseguir que et sembli que et refresqui, doncs mira, no està de més, no? A més, el ventilador estava movent, clar, però era un televisor. En fi, a veure, de qui ens parlareu aquesta ocasió, Òscar, Imma?
1: Doncs avui parlarem d'un senyor, diguéssim, que ell mateix va començar i en un moment determinat de la seva vida va decidir, bueno, com que tinc un passat una mica tèrbol,
2: sí. Doncs, canvio el nom.
1: Em canvio el cognom.
0: Ah, mira.
1: Aquest senyor es deia originalment Kurt Wilhelm Marek. Marek, M-A-R-E-K. Uh-huh. Però com que sembla que aquest senyor va tenir un paper no massa net durant la Segona Guerra Mundial...
2: Diguem-ho clar, aquest senyor es va allistar a l'exèrcit...
1: Era alemany, us podeu imaginar...
2: No era un soldat normal, sinó que va formar part de la secció de propaganda.
1: Mm. Vamos, en poques paraules, que era nazi i ja està. No nos estaremos aquí, companys calientes. Durant part de la seva vida, pues, com deia la Imma, va col·laborar dins de la Wehrmacht, de l'exèrcit de terra alemany, doncs va participar en una unitat de propaganda. Propagandestruppe.
2: Sí.
1: Que ja la paraula ho diu tot. A veure, sí. Quina propaganda farem? Les ofertes del súper?
2: No. Segur que feia la revista Signal. Era la típica de l'exèrcit alemany.
1: Però segurament. Segurament d'això. Però bueno, diguéssim que va acabar la guerra. Aquest senyor va néixer en 1915, Kurt Wilhelm Marek, i quan va acabar la guerra va dir, saps què? Doncs anem a fer un reset. I en lloc de dir-me Marek...
2: Es va reinventar.
1: I va dir, doncs mira, agafo el meu cognom, llavors l'inverteixo en lloc de Marek. Serà Kerem, però en lloc de K serà una C.
2: Kerem.
1: I sembla com que sigui una altra cosa nova. I va mantenir això, el Kurt Wilhelm, però en lloc de dir-se Marek, Kerem. Bueno, com es pronuncia en alemany?
0: Sí.
1: El Kerem en alemany?
2: Kerem,
1: tal qual.
0: Bueno.
1: I va decidir iniciar-se. Bueno, de fet, alguna entrevista que li fan és curiós perquè, diguéssim, el període de la guerra mai apareix.
2: No, això no parla-ne. Bueno, això forma part d'una tradició alemanya també molt important, que és que la generació que va fer la guerra no parlava de la guerra, no? Evidentment.
1: I en els anys posteriors a la guerra, menys encara. No serà fins als 60 que els fills d'aquests preguntaven, però papa, tu la guerra que hiciste?
2: Exacte.
1: Però per això encara faltaria molt de temps. Mm-hmm. Doncs aquest senyor que només dic que es deia això, CW Kerem, ja? Amb el Kerem molts oients diran, a mi això
2: em sona molt. Perquè era un senyor que ell pròpiament no era, hem de dir que ell no era historiador, era més aviat periodista
1: crític literari.
2: I per tant no era historiador. Però el que sí que es va dedicar a fer és a divulgar. Uh-huh. I va ser un gran divulgador d'una ciència molt relacionada amb la història, que és l'arqueologia.
1: Uh-huh. Sí, la seva vida va ser un arqueòleg aficionat.
2: Exacte, i un divulgador d'arqueologia.
1: De fet, quan ell va ser, a parlar biogràficament, durant la guerra, el 43, quan els nord-americans arriben a Itàlia, ell estava ja destinat a Itàlia, el van fer presoner, va estar una temporada a la presó a Itàlia, va tornar a Alemanya, es va instal·lar a Oldenburg, i va començar a llegir llibres d'arqueologia que havia a la biblioteca
2: del duc d'Oldenburg.
1: Exactament. No? Que semblava que era una biblioteca bastant ben farcida. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, va començar a llegir molts llibres d'arqueologia i al cap de 4 anys va treure la primera edició del que seria potser un dels llibres més coneguts
2: d'arqueologia
1: dins de la divulgació en arqueologia i en història en general.
2: I que aquí a Espanya va tenir molt d'èxit perquè jo recordo que hi va haver una edició, si no recordo malament, tu em faràs memòria, Òscar, del Círculo de Lectores.
1: És aquesta que jo tinc aquí al
2: davant. Exacte, la del Círculo de Lectores, i que com que molta gent en aquell moment, estava, jo me'n recordo, els anys de 70, 80, molta gent era el Círculo de Lectores, doncs estava present en moltes cases.
1: Clar, perquè aquí edició. Aquest llibre, que decidien Ceram, hi ha molts oients que diran, ja sé quin llibre és, Dioses, tumbas y sabios, que té el subtítol de Una novela de l'arqueologia. Que això ja en parlarem ara, si de cas. Llavors, és un llibre que aquí va sortir l'any... La primera edició castellana, sembla que és del 56. Ediciones Destino. Però poc després, ja les actualitzacions que va fer l'autor, les següents edicions, ja també van sortir al Círculo de Lectores. Primer va sortir una edició només amb el text, després amb làmines,
2: sí.
1: Va sortir edició
2: una butxaca. Una més gran, al principi, que era com de tamany gairebé foli, després es va fer una més petita...
1: Perquè ell mateix, com que ara hem de dir que aquest llibre ha venut al llarg del segle XX...
2: És un best-seller.
1: 5 milions d'exemplars en tot el món.
0: Uau.
1: Que ja ho voldria. Sí. De fet, al cap d'un any de sortir a Alemanya, havia venut 12.000 exemplars. Parlem d'un llibre d'arqueologia. Que vale, que sí, que Alemanya és un país que intel·lectualment...
2: No, i que sempre han estat bastant fans de l'arqueologia.
1: Però el 49, quatre anys després de la guerra, que molta gent no tenia ni per menjar... 12.000 exemplars de la primera edició, i a partir d'aquí van sortir, s'ha traduït a 28-30 idiomes, és a dir, que s'ha convertit en un best-seller i un long-seller, perquè han passat això 80, gairebé 80 anys.
2: I encara es continua venent.
1: Encara el podeu trobar molt fàcilment, especialment les edicions de butxaca, en llibreries, no només de segona mà, sinó llibreries també de novetats normals.
2: Sí, encara es continua venent.
1: Ell, malgrat el seu passat polèmic, doncs això va ell seria molt curiós, això sí que ho tenia, era molt curiós.
2: I s'informava molt.
1: S'informava moltíssim, només amb els fons d'aquella biblioteca d'Oldenburg. Ja el mateix 45 ja tenia escrit el primer capítol, imagineu-vos. I el 49 va sortir ja l'edició completa. I és un llibre que s'ha convertit en un clàssic, és a dir, si pregunteu a moltíssima gent, seria molt estrany que molta gent no el tingui a casa, com dius tu, aquestes edicions de Círculo de Lectores, i tothom el tenia a casa perfectament. És un llibre que ha passat de pares a fills, pràcticament, i gent que potser no està massa interessada en l'arqueologia...
2: Se l'ha llegit.
1: Segurament l'ha llegit.
2: Perquè, a més, té una virtut aquest llibre, que és molt distret.
1: Molt, molt distret. És que el subtítol de novel·la de l'arqueologia li va molt bé. Perquè ella, a més, ell ho deia, no, és que jo quiero escribir un libro que sea divulgativo, que yo ya os lo digo, que no es un libro académico... Que
2: ni erudit.
1: No, ni erudit. Bueno, però déu-n'hi-do, també, per l'època en què està escrit, déu-n'hi-do també...
2: Però no és un llibre així, amb un esperit erudit i No, és un llibre molt planer, que el pot llegir tothom, des d'un nano de, què et diria jo, 14 o 15 anys, fins a un senyor de 70 o 80.
1: És un llibre que parla justament d'això, d'arqueologia. Ara en parlarem del llibre, perquè a més ell tenia més llibres. Aquest llibre va ser l'èxit de la seva vida. Però cap als anys 50, va publicar un altre llibre que es deia El misterio de los hititas, que és quan la hititologia...
2: Estava de moda.
1: Es començava a estar de moda, sí. Mm.

0: Havien descobert Hattusa
1: i
0: i...
1: que és l'actual Bogoskoi, allà al mig de Turquia. Diguéssim que els hitites, que de sobte al segle XIX no es coneixia gairebé res dels hitites, a partir ja de finals del segle XIX i sobretot al llarg del segle XX, va ser una civilització que de sobte va sorgir moltes, es van fer moltes excavacions. De fet, els
0: I de
1: imperi...
0: fet es van poder llegir els seus textos.
1: Exacte. Bueno, com moltes altres llengües del Pròxim Orient Antic, es va poder desxifrar l'hitita i trobem que els hitites, a part de ser un poble guerrer, era un poble que també, un poble amb còdics legals, un poble amb la seva pròpia literatura, amb mites, amb
0: Bueno, com deia
1: històries...
0: Cerem en una entrevista, se'n van adonar que no hi havia només dos imperis, l'egipci i diguéssim, el persa o el
1: Sí,
0: babiloni,
1: Babilònia.
0: sinó que hi havia un altre en joc que era l'imperi hitita,
1: L'imperi hitita, que més o menys
0: que estava cap
1: les...
0: a l'Anatòlia,
1: Sí, és Anatòlia, la part central d'Anatòlia, la costa sud.
0: Turquia.
1: Sí. En algun moment determinat va arribar fins i tot a la costa Egea. Troia, segurament. La famosa guerra de Troia.
0: Tenia influències
1: Sí,
0: hitites.
1: segurament Troia en aquell moment era una ciutat que mirava més cap a l'interior hitita que no tant cap al món Egeu grec. Però bueno, aquesta és una altra història, però que també es parla en el seu llibre. El llibre aquest del Misteri de los Hitites és un llibre més que té la virtut de que ell és testimoni d'algunes excavacions.
0: Sí, perquè ell se'n va anar en un moment donat a Turquia, a l'Anatòlia, i va participar, bueno, el van convidar a participar en unes quantes
1: I
0: campanyes.
1: ho explica, el llibre explica, doncs mira, ha acabat de descobrir això, també parla una miqueta justament del desxiframent de la llengua hitita. És un llibre que no va ser tan venut com el de Dioses, Tomàs i Sàvios, però és un llibre que també avui en dia el podeu trobar bastant fàcilment en llibreries de segona mà. És un llibre que, en comparació amb obres posteriors molt més acadèmiques sobre el món hitita, potser us quedarà curt, però estem parlant
0: És
1: dels
0: una bona
1: 150.
0: introducció, és una bona
1: És
0: introducció, jo
1: l'època
0: crec.
1: dels 150 en què encara la hititologia estava, diguéssim, en penyales, en la qual cosa és una molt bona introducció però sobretot, a més, de primera mà cap a tota aquesta civilització hitita. Després també, al final, l'any que va morir, va publicar un altre llibre que es titula El primer americano, el enigma de los indios precolombinos, perquè ell també es va interessar molt per això, les cultures precolombines, ameríndies, que podríem dir avui en
0: Que
1: dia.
0: de fet, Adioses, tumbas y sabias ja tenen una part del llibre.
1: Que potser ara en parlarem, potser és la pitjor, entre
0: Sí.
1: cometes. Però bueno.
0: Bueno, és la que, jo crec que aquí es veu que encara no la dominava, aquesta
1: Exacte.
0: part.
1: Sí, perquè se senten només en maies i asteques i els incas gairebé n'hi apareixen.
0: No.
1: Però bueno, això ja en parlarem ara. I després d'altres llibres també va fer, com que era un senyor que també tenia molta curiositat i també coneixia, va fer un llibre sobre els orígens del cinema alemany. I parlar d'un llibre que es titula Arqueologia del cine. Tenim la sort de que pràcticament totes les obres principals de Cerem estan
0: Estan,
1: traduïdes al
0: sí.
1: castellà. Algunes d'elles, com aquesta, Arqueologia del cine, bueno, és gairebé inencontrable.
0: Improbable,
1: Però, per
0: sí.
1: exemple, tant Dioses, tumbas y sabios
0: I
1: com el
0: Misteri de
1: Misteri
0: les
1: dels hitites i
0: Hitites.
1: el primer americano el podeu trobar fàcilment. Té també un altre llibre, que aquest ja el va publicar cap als anys 60, que es titula El mundo de l'arqueologia, en què ell fa una recopilació de textos d'arqueòlegs de la segona meitat del segle XIX i de la primera meitat del segle XX. Són textos de primera mà.
0: És una
1: Una
0: antologia.
1: antologia dels grans arqueòlegs. Un llibre també molt interessant perquè és això, són textos de primera mà. I després també, és curiós, això ho vaig aprendre investigant per parlar avui d'en Cerem, de que hi ha un llibre que es titula Una mujer en Berlín, que són les, diguéssim, una mena de memòries o testimonis de
0: Ah,
1: primera
0: sí.
1: mà d'una dona al Berlín de 1945, de quan els...
0: Russos van entrar a berlinès.
1: I que és unes memòries d'una senyora anònima, es va descobrir qui era després de morir, que parla sobretot això del clima de violència de quan van entrar els russos a Berlín i sobretot de les violacions massives, perquè ella va ser víctima de les violacions de l'exèrcit rus. I ella parla, per exemple, doncs, que moltes dones el que feien en aquells mesos d'abril, maig, juliol del 45, moltes dones buscaven oficials russos que les protegissin
0: Imagina't.
1: de les violacions dels soldats. És un llibre que va generar molta polèmica quan es va publicar el 54, perquè el nostre autor, en Cerem,
0: Va fer d'editor,
1: sí,
0: diguéssim.
1: va fer una primera edició del llibre, perquè ell sembla que coneixia aquesta dona. Sembla que era veïna, la coneixia, o
0: Sí,
1: veïna,
0: era
1: amiga,
0: coneguda,
1: coneguda.
0: sí.
1: Llavors, ell va estar, òbviament, per motius molt, molt personals, clar, és un llibre que parli malament dels russos, ens interessa. Així, la nostra imatge d'alemanys nazis l'intentem tapar una miqueta. És un llibre que al seu moment, per exemple, a Alemanya va ser molt mal rebut, perquè deien que parlava d'una dona que era una col·laboracionista, que que és com la van prendre, aquesta senyora.
0: Sí que no era ben bé això.
1: No era ben bé això, però clar, estem parlant de l'any dels 150, quan el tema de la Guerra Mundial a Alemanya no es parlava.
2: Mm-hmm.
1: És un llibre que ha tingut més edicions, que aquí a Espanya va traduir Anagrama.
0: I que després es va editar amb un altre editor que li va fer el
1: pròleg. Sí, el Hans Magnus Enzensberger.
2: Són complicats els noms aquests, és que, mare meva...
1: Una edició dient, bueno, matisar una miqueta.
0: Sí,
1: bueno,
0: més neutral, més
1: sí,
0: neutre.
1: Potser, com diré jo, nedant i guardant la roba.
0: Una mica més neutra.
1: Però més neutra que no tant les primeres imatges, les primeres crítiques que van sortir d'aquest llibre. Doncs el Cerem, pel que sembla, va ser, diguéssim, l'impulsor de que aquest llibre es traduís primer a l'anglès i quan va arribar a l'alemany, doncs va generar molta polèmica, però també és un llibre que es va vendre moltíssim. Ell no és l'autor, però sí que és, diguéssim, l'impulsor de la traducció d'aquest llibre, Una mujer en Berlín. Però parlem de la seva gran magna obra.
0: Sí, sí, perquè és molt divertit.
1: Que és Dioses, tumbes i sàvios.
0: I el primer que us hem de dir és que el llibre està dividit en quatre parts, diguéssim. Una primera part que es dedica a l'estudi de Grècia, sobretot...
1: Sí, la Grècia abans de ser Grècia.
0: Exacte, sobretot els micènics, els minoics i Troia. Una segona part que es dedica a Egipte, que és una part deliciosa.
1: És que les dues primeres parts del llibre per mi són les millors.
2: Uh-huh.
1: La primera part del llibre es titula El libro de las estatuas, que parla d'això, de món micènic, minoic i troià. La segona part, com deia l'Imma, El libro de las pirámides, que parla
0: d'Egipte. És un monogràfic sobre Egipte.
1: Des de la trobada de la troballa de la pedra Rosetta fins al descobriment de la tomba de Tutankamon.
0: Des de l'expedició de Napoleó fins a Tutankamon.
1: Les principals troballes egípcies al llarg del segle XIX.
0: I els principals arqueòlegs que n'hi ha cada un, que és per sí, sí, de traca i mocador.
1: I sobretot un tema essencial que parla aquest llibre és el desxiframent dels jeroglífics per Champollion. Llavors, aquesta és la primera segona part. La tercera part es titula El libro de las torres.
0: I va sobre Mesopotàmia, Babilònia...
1: Assíria i Babilònia. Més o menys Assíria i Babilònia.
0: Sumèria, tot això.
1: I els sumeris. I és un llibre que potser desordenat perquè comença per la part més recent, que són els assiris,
0: sí.
1: Després se'n va a Babilònia.
0: Bueno, és que, de fet, clar, té la seva lògica, perquè va seguint com van anar trobant coses. I primer van trobar Assíria... I després, amb excavacions posteriors, van trobar els vestigis de Babilònia i tal.
1: I ja en aquest segle, al segle passat,
0: pues
1: als anys 20, la ciutat d'Ur, amb les excavacions de Leonard Bully, i aquí van trobar els sumeris, que van ser els primers. Però ell que fa és això, a partir de les troballes comença a parlar això. Primer, la imatge que tenim dels assiris, clar, perquè els assiris, al principi, al segle XIX, la imatge que es tenia era la imatge de la Bíblia.
0: La Bíblia, exacte, perquè no sabien res més dels assiris, més que les quatre coses que posaven a la Bíblia.
1: Els hetites, hi ha un parell, això, el hitita Urias, que el rei David le quitó la mujer.
0: Bueno, i Babilònia igual, no? Els hi sonaven dels jardins penjants de Babilònia, sí, les quatre coses de Dodoto.
1: La destrucció de Jerusalem, l'exili, el cautiveri o babilònico.
0: I quatre coses que deia Herodot sobre Babilònia, però tampoc no els hi sonava gran cosa més.
1: I la quarta part, que potser és la que...
0: És la més fluixota.
1: És la més fluixota també perquè l'arqueologia precolombina estava, per dir-ho en castellà, en panyales en aquells moments. Llavors, és una mica més desordenada.
0: I suposo que ell no tenia tampoc tanta informació sobre aquest.
1: Després va publicar el seu llibre al final de la seva vida sobre...
0: Sobre els primers americanos.
1: O sigui, les cultures precolombines, aquí se li notava ja tot un domini que és el que no tenia. Llavors, aquí parla sobretot, va passant dels asteques, als maies, parla una miqueta també... de les grans piràmides que hi havia a les ciutats maies, les principals ciutats maies. De fet, de Tenochtitlan, que és la capital azteca, parla menys del que semblaria. De Teotihuacán parla de passada, molt
0: sí,
1: de passada.
0: Molt.
1: Llavors sí que parla de les principals ciutats maies, Palenque, Chichen Itza, Copán, etc. Però d'una manera, és una sensació una mica més superficial. De fet, és la part que més ha envellit,
0: sí.
1: la que més ha envellit del llibre. I també és veritat que, a mi en particular, les cultures precolombines no m'emocionen tant.
0: Però les tres, però sobretot les dues primeres parts, i sobretot la part d'Egipte,
1: que és la millor,
0: és fantàstic, perquè a més és molt divertit tal com ho explica.
1: Perquè ell el que fa és que en diu una novel·la de l'arqueologia, clar, quan parla de la novel·la és que està parlant de les vides realment novel·lesques
0: dels arqueòlegs.
1: D'aquests arqueòlegs.
0: Bueno, clar, ens explica alguns arqueòlegs que van anar a Egipte a finals del 18, principis del 19, clar, és que eren gairebé saquejadors de tombes.
1: És que al principi del coneixement de l'egiptologia, de la...

0: la naixent egiptologia, la gent anava a Egipte a saquejar.
1: Sí, sí, era allò, faig una excavació, però no faig una excavació. Faig un forat, trec les peces que m'interessen, me les enduc al país i ahí jo hi quedai.
0: A veure, el gran, avui en dia, perquè ja és una figura una mica més reivindicada, però fins a cert punt,
1: Belzoni era...
0: Era un saquejador, realment. No, sí, no era un senyor, no, de fet, no era un egiptòleg de formació. Val a dir que al segle XIX molt poca gent era egiptòloga de formació, perquè l'egiptologia com a tal...
1: Es va anar fent.
0: Es va anar fent a poc a poc. Mm-hmm. Però, per exemple, després de Belzoni ve Champollion.
1: Que aquest ja té una mica més de cara i ulls.
0: Aquest va dedicar... A més, aquest era un nen precoç, perquè era un, sí, era un noi que...
1: Va morir molt jove, també.
0: Sí, sí. No, se va arribar als 40-42 anys. Al final de la seva vida va poder viatjar a Egipte, però quan estava als 30, ja abans va començar a investigar per intentar desxifrar...
1: La Piedra Roseta.
0: La Piedra Roseta, intentar desxifrar això, els jeroglífics egipcis. Mm-hmm. Que això va ser una carrera en paral·lel a molta altra gent, per exemple,
1: sí,
0: també...
1: Sí, sí, hi havia un senyor a Anglaterra que estava fent el
0: Thomas
1: mateix.
0: Thomas Young, no? Que feia el mateix, a Suècia, a Suïssa, és a dir...
1: Era una cosa que en aquell moment estava molt en boga i era com una carrera, diguem, qui ets
2: d'escolta. Sí, sí, total.
1: És el primer, no?
0: I possiblement Champollion no va ser exactament el primer, perquè ell, sobretot, el que va tenir la sort, o va tenir, diguéssim,
2: l'encert,
0: de poder basar-se en el que havien fet els anteriors, que s'havien equivocat, però
1: ja havien obert. I li van donar una pista, diguéssim.
0: Com a mínim això, com que va ser uns anys d'ensayo y error, ensayo
2: sí,
0: y error.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, ell, al final, els errors va aprendre molt, i al final ell es va adonar que, bueno, és que el camí que seguien els meus antecessors, que ho feien a partir d'una llengua determinada, no és aquesta llengua determinada. Si voleu desxifrar els jeroglífics, el copte és una llengua moderna...
1: Bueno, que s'assembla molt a l'antic egipci.
0: Que més o menys tenia unes certes connotacions i unes certes concomitàncies amb els jeroglífics. I a partir d'aquí ell va començar, i a més, ell que va fer sobretot va dir, bueno, a veure, anem per lo bàsic. Els noms dels faraons. Cleopatra,
1: bueno, clar, ell es va adonar que hi havia certes paraules que anaven dintre de com elipsis, no? El que diem ara un cartutx. I van dir, potser és que aquest cartutx són els noms dels reis, dels faraons. I aleshores, a partir de l'escriptament dels noms dels faraons, que tenia la Piedra Roseta que li senyalava quins eren, doncs ell va començar a identificar els primers signes de jeroglífics.
2: Que bo,
1: no?
2: Fantàstic.
1: I a partir d'aquí anar fent, doncs ell, i anar comparant el que deia el text egipci amb el que deia el text grec, que el text grec sí que el podia llegir, doncs va anar traient a partir d'aquí tots doncs,
0: clar, els significats. A poc a poc, perquè va ser una tasca que va durar molts anys, 10 anys fàcilment, i no és que sigui de sobte eureka, sí, va tenir el seu moment eureka cap al final, però van aconseguir desxifrar, a partir de la Pedra Roseta, els jeroglífics. I a partir d'aquí doncs van començar a conèixer millor els textos que hi havia
1: impresos. Van descobrir tot un món, perquè clar, només tenien l'evidència material i aleshores van poder començar a llegir el que estava pintat a les piràmides, el que estava inscrit en els grans obeliscs. Van començar a tenir un accés de primera mà a tota aquesta cultura egípcia.
0: Que això no és poca cosa, perquè a poc, amb el temps, van aconseguir conèixer una miqueta el que deien les parets, els relleus que hi havia a les parets dels temples.
1: Clar, clar, des del famós llibre dels morts fins a jo què sé, doncs aquell gran relleu que hi ha sobre la victòria del faraó Ramsès II, no?
0: Sí, i en aquest sentit, el que va fer Champollion doncs, és no només desxifrar els jeroglífics, sinó obrir la porta cap a conèixer aspectes molt concrets sobre la política, la guerra, les guerres, la vida quotidiana fins i tot, perquè mirant no només els relleus, sinó també les imatges que hi havia, ens han permès conèixer molt, molt doncs, com funcionava la civilització egípcia. Però clar, estem parlant de que Champollion va desxifrar, però bueno, la sèrie d'arqueòlegs que van continuar, tots ells que tenien una vida realment novel·lesca, perquè l'August Mariette, per exemple, Gaston Maspero, fins a arribar a Howard Carter i la troballa de Tomba Tutankamon.
1: Que l'explica amb tot luxe de detalls.
0: Sí, sí, sí. És que la veritat és que la segona part del llibre, la primera també, perquè la primera ens parla d'un altre gran personatge.
1: Schliemann.
0: Que és Schliemann, el que va trobar a Troia.
1: Troia, sí, sí. Que aquest senyor, tothom hagués pensat que era un volat, perquè clar, anar tant amb la Ilíada i anar llegint fil per randa, aviam, això m'encaixa amb el que em diu Homer o no? Pues clar, tothom en principi es pensava que era un volat, però
0: comptes,
1: en realitat va trobar Troia seguint Homer.
2: O sigui, són personatges una mica d'Indiana Jones, perfectament.
1: Molt,
0: de fet,
1: molt.
0: Indiana Jones, en part...
1: Està

0: basat en aquests
1: personatges. S'inspira bastant en Sliman, s'inspira bastant també una mica amb John Pendlebury, que aquí no sé, no sóc, perquè és una mica posterior. S'inspira també amb el que va descobrir Machu Picchu, el Hiram Bingham. Sí, sí, hi ha una sèrie d'arqueòlegs que en George Lucas es va inspirar en ells per crear Indiana Jones.
2: Està claríssim, que bo.
1: Sí, que en aquest sentit, la primera part parla d'això, de com es va trobar Troia. Val a dir també que, com avui en dia s'està fent també, a Cera, amb el seu llibre, diu, bueno, a veure, estem parlant de les grans històries d'aquests grans arqueòlegs, però a veure, que també es van equivocar moltíssim, van fer moltes errades, és a dir que, més enllà de la gairebé vides novel·lesques que tenia, les aventures que van tenir per trobar aquesta tomba o per trobar aquest tresor, no eren arqueòlegs professionals, com avui en dia. Cap al final ja del segle XIX, a Egipte sí que comença a aparèixer Petri, per exemple, Findus Petri, ja va ser un dels, no va ser dels primers, però va ser dels que ja eren més sistemàtics en l'excavació.
0: Marié també,
1: una miqueta, Maspero, però clar, els primers, Balzoni...
0: Aquests anaven, feien un forat sí, i el que
1: trobaven. Wilkinson, els que anaven allà a buscar tombes, a buscar tresors que se'ls portaven als museus, també arqueòlegs alemanys, Lepsius, per exemple, que també va ajudar moltíssim a tot el tema també de partides de xiframes de Champollion a entrar una mica més en detall segons quines tombes. Els primers, clar, eren arqueòlegs, però amb un mètode que... L'arqueologia, fins i tot avui en dia, per trobar una cosa has de destruir. És a dir...
0: Clar, però la cosa és que tu has de documentar molt bé el que destrueixes també, justament perquè ho destrueixes.
1: Exactament. I no només fer una bona catalogació del que trobes i com ho trobes, sinó que també no vas avui en dia allà, vinga, va...
0: Aquí, passo l'excavadora i aviam.
1: Mira, no. Aquí, quadrante no sé què, a saco. No, tens que fer una bona prospecció, tens que fer un bon estudi previ, més o menys tens que... A veure, tinc la sensació que aquí podem trobar alguna cosa, farem una prospecció el menys destructiu possible, encara que una excavació sempre és destructiva. Però bueno, almenys avui en dia es fan servir molts mètodes que, clar, els arqueòlegs d'avui en dia es porten les mans al cap quan llegeixen les obres clàssiques.
0: Bueno, i a més ara tens també, a part del mètode... Tens també molts instruments que sense fer forat, diguéssim, pots ja més o menys veure que hi ha sota.
2: Menys intrusius, que diria, no?
0: Exacte, que abans no tenien, pobra gent, no? No tenien escàners, no tenien...
2: Sí.
1: En Ceram, que escriu el llibre, això, a finals dels 40, va fer noves edicions dels 50-60, i també al final del llibre està parlant, bueno, avui en dia tenim també tècniques d'excavació que són més modernes, podem fer també prospeccions aèries, que des d'un avió pots veure, mira, aquí
0: pots
1: sembla...
0: Pots fer fotos aèries del terreny...
1: Clar, tenim mètodes també per fer datacions que en la seva època és quan es va descobrir el carboni 14, la datació dels troncs dels arbres, la dendrocronologia... És a dir, ell també va dir, bueno, és que nosaltres tenim la sort, diu ell, que avui en dia tenim mètodes que els aquests arqueòlegs de fa 150 anys no tenien. Anaven a lo bruto. Però clar, és normal. Llavors, la primera part, que és això, no només el tema de Troia...
0: La Troia, amb Schliemann, que va fer allà una rasa que es va carregar
1: mitjà. Bueno, i és que ell estava convençut que havia trobat la Troia homèrica...
0: I resulta que es va equivocar.
2: No, va al final, lo d'art de Troia era quasi per el que van fer. Doncs fem una petita pausa i de seguida tornem a Nits de Ràdio, que volem saber més d'aquest llibre. Aquí de seguida tornem, un segon.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: Són les 2, la 1 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas noches. Venezuela eleva el número de fallecidos a 1.719 personas y más de 5.000 han resultado heridas. Lo ha confirmado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.
7: La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719, 5.034 personas.